0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Sabies que una gran part de les urgències mèdiques es poden resoldre sense haver d'anar a l'hospital? Si no et trobes bé o si et fa mal res, el millor és trucar al 061. Al 061 sempre tens un metge o una infermera a prop per atendre't, orientar-te o indicar-te a quin centre sanitari t'has d'adreçar en cas que calgui. Per una salut millor, 061 CatSalut respon. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
9: Esplugues FM.
8: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí. ¿Por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, no, no, no, no, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
4: Al carrer,
3: al comerç,
5: al lleure,
3: a les oficines,
4: als patis de les escoles,
5: als bars,
3: als hospitals.
5: Si vols que el català se senti,
3: parla'l.
6: Tria'l.
5: Reclama'l.
6: Activa't per la llengua.
3: És urgent. Fes-ho ara.
6: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
5: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
7: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per a lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Oh, oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí...
5: I a la teva ràdio.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: Mood Indigo, aquesta cançó de Duke Ellington i Barney Bigard, que al principi era un instrumental i que va acabar sent un estàndard de jazz gràcies també a la lletra que s'hi va afegir de la mà de l'Irving Mills. Va, Irving Mills, posa'm una pausa, digue'm on estem i torna ara mateix que tinc més peces atemporals, que es diu ara.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí amb geografia i història i estem avui envoltats d'artistes contemporanis que van versionar clàssics del Great American Songbook, les peces més estimades de principi de segle XX, com per exemple Stormy Weather, escrita per el Harold Arlen, mare meva, Harold Arlen. He de fer un programa sencer sobre ell, perquè és que aquest tio ha fet Over the Rainbow, Come Rain and Come Shine. Bueno, la qüestió, que a mi m'agrada molt aquesta versió que et poso, perquè és d'un disc del Rufus Wainwright, que el tio va fer així en plan com allò que fa ell, que ho fa tot a lo grande, va decidir reinterpretar un concert meeting de la Judy Garland amb el repertori exactament igual, però amb una excepció, i és que en aquesta peça va convidar a la seva germana, la Martha, i el que va fer aquesta dona amb una peça tan versionada és senzillament d'un altre món.

Mare de Déu, Marta, com canta? Com canta aquesta dona? No m'estranya que la tia va robar l'espectacle. Aquest aplaudiment que hi ha al final és apoteòsic. Encara no ho puc creure que el Rufus no li agafés un atac d'enveja fraternal, tenint en compte la rivalitat que sempre han tingut aquests dos germans. La Sinéad O'Connor, malauradament, ens va deixar no fa gaire, i amb ella una personalitat complexa, amb molts dimonis, però també amb uns ovaris així de gran, eh? Perquè el que va fer destripar la foto del papa denunciant la pederàstia de l'Església Catòlica va tenir molt de mèrit en una època en què ningú gosava ni tan sols a parlar d'aquesta xacra. Aquí a la Xina també s'aixopluga en l'univers de Cole Porter i en una peça del 50 Million Frenchmen del 1929. Això es diu You Do Something to Me.

Sinéad O'Connor i el You Do Something To Me en aquest repàs de cançons de l'American Songbook, és a dir, cançons més antigues que la teva padrina, però interpretades per artistes contemporanis com la mateixa Cyndi Lauper, que aquí s'atreveix amb un clàssic del Bob Montgomery que es diu Misty Blue.

Amb aquest I've Got Your Number del Cy Coleman, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, i Lluís Gavaldà us diuen salut i que visqui per sempre les cançons de les padrines.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers continuen treballant tota aquesta nit per contenir l'incendi forestal que ha començat aquest diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Hi ha encara dos flancs actius prop de nuclis urbans. El cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella, confia que aquest dilluns a Madrid podran evitar ja que continuï creixent i, per tant, donar-lo per estabilitzat.
2: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat.
1: És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana i això posa en primer pla la possibilitat que puguin ser focs provocats. Ara mateix els bombers diuen que totes les hipòtesis són vàlides. Els agents rurals i els Mossos han obert una investigació. Repàs més breu, altres notícies, en Alfonso.
3: El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista, entre ells el d'Interior, Laurent Núñez, que ha qualificat les paraules de Rajoy d'inacceptables.
4: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea reuneixen avui per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà amb els nous atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran. A la trobada, els ministres també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia. L'ordre del dia inclou així mateix una proposta de la Comissió Europea per restringir el comerç amb les colònies jueves establertes a Cisjordània.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky anuncia per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Sviridenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units.
1: Mor ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, que seria d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i en aquesta platja hi onejava la bandera groga. Els serveis d'emergència han rebut l'avís a les 3 de la tarda i han desplaçat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. A les persones amb Alzheimer els perjudiquen encara més les temperatures altes. L'onada de calor els pot agreujar símptomes com la desorientació o la confusió.
3: De fet, alguns experts recomanen revisar els medicaments que prenen perquè n'hi ha alguns, com els diurètics, que poden provocar deshidratació. Ho ha explicat a 3Cat Info la infermera de l'entitat Eis Alzheimer Center de Barcelona, Montse Vergés.
5: Per exemple, els diurètics, no? Els diurètics és una medicació que el que fa és que tu estreguis líquid del teu cos, no? O laxants. Els laxants també perds molta aigua. És important en aquesta època, amb els seus metges, que valorin la medicació que prenen per si cal o no valorar el risc-benefici, no?
1: Esports, Joan Laporta, el president del Barça, insisteix que han fet una oferta per l'argentí Julián Álvarez, que ara juga a l'Atlètic de Madrid, però que té caducitat i ha descartat la sortida de Rafinha. El primer equip blaugrana comença la pretemporada aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals.
3: A segona aquest dilluns, el Sabadell també comença la pretemporada.
1: En tenis, Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma ja 5 grans slams en total.
3: En ciclisme, el neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat a la 9a etapa del Tour de França. L'eslovè Tadej Pogačar segueix de líder un dia més i aquest dilluns jornada de descans.
1: I en motociclisme, Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP al davant de Yogura i Raúl Fernández. És ja només 18 punts del líder, Jorge Martín, a la classificació general. És la 10a vegada que Márquez guanya en aquest circuit.
0: Fins aquí les notícies.
6: Entrem al búnquer.
7: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
8: Has foradat fondo aquí?
7: No.
8: Ah, és bueno, que ni tu ni ningú, em penso,
7: no,
8: eh?
7: Que no hem mirat. És que ja
8: és que no ho hem mirat.
7: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'acendado de la llama. És el... és la marca blanca, no?
8: Ah, sí?
7: És un animal bastant graciós, com un peluix.
8: És veritat que té com una tofa. Sí, és com un adolescent d'ara.
7: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
9: Bueno, i parla igual, pel que sí.
10: Recull el quarto!
6: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

La primera meitat del segle XX va ser un període molt important en la història de la ciència, del tot revolucionari, per la manera com es van començar a relacionar diverses àrees del coneixement. Un dels investigadors que va ser capdavanter i va fer avançar la seva especialitat de manera espectacular va ser un bioquímic català de Lleida, Joan Oró. Entre les moltes preguntes que es va fer, es va consagrar especialment a respondre'n una, respecte a l'origen de la vida humana, a saber d'on venen els humans i la possible existència de vida més enllà del nostre planeta.

0: Joan Oró Florença va néixer el 1923 al barri de la Bordeta, en una família de flaquers. Molt interessat per la relació de la humanitat amb l'univers, el 1947 es va llicenciar en Ciències Químiques a la Universitat de Barcelona i 5 anys després va emigrar als Estats Units. El 1956 es va doctorar en bioquímica al Baylor College of Medicine de Houston, en un moment en què a l'estat espanyol la bioquímica no existia com a estudi universitari. I el 1963 va ser nomenat catedràtic de la Universitat de Houston, on havia estat fent classe els 8 anys anteriors. Una de les aportacions fonamentals d'Oró a la història de la ciència va ser sintetitzar adenina, una molècula essencial de l'ADN que hauria estat un component fonamental per la creació de vida a la Terra milers de milions d'anys enrere. Vivia tan absorbit per aquesta investigació que el dia de Nadal del 1959 no va poder esperar obtenir els resultats i se'n va anar tot sol cap al laboratori. L'obtenció de l'adenina, una troballa que per molts era mereixedora de Premi Nobel, era un somni fet realitat. En els moments més intensos de la cursa espacial, durant els anys 60, Joan Oró va ser assessor de la NASA. El seu equip va ser dels pocs escollits que va rebre mostres de la Lluna recollides per la missió Apollo 11 per tal de ser examinades. I també va participar en les missions Viking de reconeixement de l'atmosfera i la superfície del planeta Mart. Sempre va seguir vinculat al seu país, a Catalunya, i va intentar tornar-hi sense èxit en un parell d'ocasions, una com a professor universitari i l'altra com a diputat del Parlament. Però va acabar tornant a Houston fins a la jubilació per la impossibilitat de fer recerca a la terra de naixença. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'en Joan Oró, una persona que molta gent ha conegut, perquè realment va morir fa relativament pocs anys, en termes històrics, abans d'ahir, per entendre'ns. Però no sé si el vas arribar a conèixer, tu,
1: no, doctor Oró. No, a nivell personal no, ens havíem creuat, però no, ni saludat. Creuat, jo el veia. És que això, no.
0: Tot i així, ha estat una de les persones que potser, diguéssim, ha passat més desapercebuda pel que es mereixia amb respecte a la història recent del país, perquè el pes que ha tingut Oró amb la ciència, en l'avançament de la ciència mundial, és molt important, i en canvi Catalunya continua sent, sí, aquell senyor que estava als Estats Units.
1: Sí, a part de l'aspecte científic, que ara hi faré una referència, i molt més al nostre convidat d'avui, clar, jo crec que el va perjudicar una cosa fonamental a l'Oró amb referència, diguem, el reconeixement del seu país, no? D'aquella pàtria que ell tant estimava. El fet de que era una pàtria que estimava molt. I com que es va implicar políticament, hi va haver sectors que això no li van acceptar mai. No li van acceptar perquè ell es va comprometre amb la política del país i amb la voluntat de que el país es pogués fer recerca, clar. El país no donava en aquells anys per això, i per això se'n va haver d'anar, perquè ell hagués sigut feliç de tornar i poder investigar aquí. I a nivell de... I llavors, sí, aquesta és una de les raons de ser... Jo crec que és una de les raons que el va castigar en el seu moment, diguem, el franquisme, i en el seu moment el nacionalisme espanyol instal·lat a l'estat espanyol en contra del seu indiscutible i extrovertit nacionalisme català.
0: Avui parlarem amb una persona que coneix bé la història d'en Joan Oró, és el comissari de l'any Oró, que s'està celebrant en aquests moments. És el company Joan Anton Català, astrofísic, químic, divulgador científic, i que tenim la sort de sentir sovint en aquesta emissora i de llegir-lo amb moltes aportacions molt interessants. Jo recomano que segueixin a Twitter, perquè realment a Twitter fa uns fils fantàstics sobre temes científics que pels profans, com és el cas, realment són molt aclaridors. Senyor Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
2: Al contrari, gràcies a vosaltres, Enric, Josep Maria, és un plaer ser aquí amb vosaltres per parlar d'això, d'una de les figures més il·lustres, uns dels catalans més il·lustres, científic universal. Ara ho anirem explicant, però les seves contribucions van molt més enllà del que és el país, també, i és un referent a nivell mundial.
0: Abans d'entrar amb la figura d'Oró, per què Oró potser... És el tema polític el que no el fa ser prou recordat? Perquè em sembla que el seu pes científic és innegable, i en canvi, bé, és una figura més, i molta gent no el coneix, o el coneix molt desquitllada. És sorprenent, no?
2: Sí, és molt sorprenent. De fet, jo penso que també és una cosa que ens l'hauríem de fer mirar com a país, perquè de vegades no valorem el que tenim, el que és producte nostre, no ho acabem de valorar i sempre ens sembla que el que ve de fora és com més important del que nosaltres mateixos tenim, no? És cert que Joan Oró se'n va haver d'anar molt jove, ara ho anirem recordant, sí, cap als Estats Units, i que va fer tota la seva carrera científica allà, va fer intents de tornar, no van reeixir, no hi havia manera en aquell moment de venir aquí a investigar, i això també ha fet una mica que fos una figura que potser, sense el potser, fos més coneguda fora que aquí. Però ja és hora de que potser, no?, posem sobre la taula.
1: Clar, ara ja toca. Però si fixem-nos, té un cert paral·lelisme amb una persona molt reconeguda, i això jo personalment ho he viscut, no em surt el nom de la ciutat, a Houston, amb el doctor David Cardús, que té un destacadíssim científic català allà, que té el mateix inconvenient que l'Oró, clar. Mm. És a dir, són grans científics allà i no reconeguts aquí per l'explícit compromís social, cultural i nacional. Doncs, coses semblants. I l'Oró, molt conegut amb els medis universitaris americans, i aquí...
0: No gaire citat, m'imagino, tampoc aquí, no?
2: No, a veure, citat científicament sí, perquè si anéssim a mirar les referències, que ja sabeu que els científics citen els... Doncs és increïble la quantitat d'estudis moderns, actuals, que encara continuen citant el treball pioner de Joan Oró.
0: Doncs déu-n'hi-do, perquè clar, amb ciència i amb bioquímica, moltes altres ciències, però bioquímica és una d'aquelles que ha fet uns salts espectaculars. Total. I que, per tant, coses de fa 20 anys ja sonen obsoletes, clar, que és una cosa absolutament sorprenent, no?
2: Perquè... Sí, doncs tu te'n vas a les bases de dades d'estudis científics i busques Joan Oró i comences a veure com de citat està, i encara avui, com us dic, hi ha molts estudis que el citen. Per tant, jo diria des de l'entorn científic sí que és una figura reconeguda.
1: Una referència.
2: És des de l'entorn social català, que és molt poc reconegut, i és trist, no?, perquè podríem sortir al carrer i preguntar-li a qualsevol qui era Joan Oró. Només que ens poguessin contestar un bioquímic català, ja jo seria feliç.
0: Ja estaria. Doncs anem a veure aquest bioquímic català qui era i d'on sorgia. Hem comentat a l'entrada que ell era del barri de la Bordeta de Lleida, de família de flaquers, per tant, classe mitja rascada, diguéssim, m'imagino que no... I a més, no sé d'on se li genera la vocació química, fent la massa de pa, perquè és clar, no, que té unes reaccions, òbviament, químiques molt lògiques.
2: Sí, segurament el tema del pa el deu inspirar en aquells moments, però ell, de fet, té una capacitat, és un noi, quan ja de ben petit, que es fa preguntes que normalment la resta de mortals no ens fem, o si ens les fem, no anem més enllà, no? I ell li apassionava i preguntava per què érem aquí, què hi fèiem, li preguntava als seus pares, no? Què hi fèiem aquí? Com ens ha posat la natura? Quin és el sentit de tot plegat?
0: Clar, són preguntes... Caram!
2: No, era, clar, devia ser bastant insolent en aquestes preguntes, perquè ell veia que el seu entorn no li podia respondre. Ni als seus pares, ni a l'escola, i ell fins i tot a les seves memòries explicava que veia que ni la religió ni la filosofia podrien explicar-li, podrien donar-li aquestes raons, no? I a poc a poc aquesta llavor científica es va desenvolupant, a més, incentivat per les lectures que fa, perquè ja també de ben jove llegeix a Darwin, llegeix Camille Flammarion, que és un astrònom i poeta i filòsof francès, llegeix molta filosofia, també, i això el va fent que el seu cervell, el seu cap, es vagi orientant cap al que serà l'objectiu de la seva vida, que més endavant triarà, que és, ja que ningú no em pot donar resposta, seré jo qui la cercarà.
1: I aquella frase que va dir en una entrevista tan bonica, no? Diu, és que la plana de Lleida, diu, és tan ampla que veus el cel amb tota la magnitud. I clar, i és veritat, es veu amb tota la magnitud, no? I llavors això et fa fer moltes preguntes, va dir ell, eh?
2: No, ho explicava també. Després, quan ja havia estudiat i va haver de treballar al forn familiar, al forn de pa, per guanyar-se les garrofes...
0: Per guanyar-se l'ídem, no?
2: Exacte, per guanyar-se el pa. Doncs ell comentava que sortien entre fornada i fornada de matinada i miraven al cel, i sí, aquelles pampallugues als estels, ell pensava, hi haurà algun forner també allà dalt, fent-se les mateixes preguntes que em faig jo.
0: Per què es decanta per la química? Se sap? O va ser la casualitat simplement de trobar que era... Perquè de vegades amb l'elecció d'universitat o de facultats o d'estudis, molt sovint han sigut conegut les circumstàncies personals, no? Haig d'anar a Barcelona, en l'únic lloc on puc anar, etcètera, aquest tipus de coses. Sí. No ha sigut inhabitual a la història.
2: No, no, no, i de fet sí que hi ha un punt d'aquests, Enric, perquè ell veu, ell se n'adona que si un cop ell ha fet la decisió, només us faig un apunt, la decisió, ell sembla que la fa algunes fonts, ell ho explicava, deia, jo devia tenir uns 16 anys, altres fonts diuen uns 19, però estem parlant d'aquesta edat. Sí, sí. Un dia caminant per Lleida, se li encén la bombeta i diu, ja sé què faré de la meva vida, és a dir, seré jo qui buscarà aquestes respostes i dedicaré la meva vida a estudiar l'origen de la vida. A partir d'allà, ja arrenca tota una trajectòria de vocació científica i ell es planteja, jo si vull analitzar tot això, em vull dedicar, haig d'estudiar tres coses. Haig d'estudiar química, haig d'estudiar biologia i haig d'estudiar una mica de geologia per entendre com era la Terra primitiva i entendre quines eren les condicions que van cuinar la vida aquí.
0: Però això és molt madur, eh? Per l'adolescència, sí, o post-adolescència.
2: Correcte, no, no, ja sí, ho veiem que sí. I ell, en aquell moment, els estudis de bioquímica, que haguessin estat, diríem, l'opció que avui segurament un euromodern hagués triat, no existia en Espanya, i ell tria química. Diu, doncs haig de començar per quelcom, comença per química. I aquest és el motiu perquè no existeix en aquell moment uns estudis de bioquímica que haguessin estat l'opció natural, diríem.
0: O sigui, ell estudia química a la Universitat de Barcelona, que imagino que devia ser l'única a Catalunya en aquella època.
1: Sí, i, per tant... i l'única universitat.
0: Sí, sí, sí, per tant no hi havia més remei que passar, que passar per aquí. En surt satisfet d'aquests estudis?
2: Sí, de fet, ell té, bueno, ell té una mica d'enyorança per ell venir a la gran ciutat de l'entorn de Lleida, doncs en aquell moment estem parlant, clar, de la dècada dels 40 del segle passat.
1: Lleida tindria...
0: Després de la guerra.
1: No sí, arriba a 50.000 habitants.
2: Clar, doncs el canvi per ell...
0: I després de la guerra,
1: que ha perdut, tota, molt... que ha perdut, sí, tota la classe dirigent. Lleida es queda sense classe dirigent, només franquistes i Lleida i l'heredianisme. Això és el que és Lleida aleshores.
2: Sí, sí. Clar, per ell és un cop, no? Un sotrac, venir a Barcelona, la gran ciutat, i de fet comença els estudis i té una primera plantofada, que és que suspèn una assignatura de primera carrera, crec que és de primera carrera. A veure, això ho poses en context d'una vida, i més d'una vida científica, sí, no, i no té cap mena de...
1: És un tip de riure.
2: Sí, però això l'afecta molt. Ell és una persona molt exigent, que ho demostrarà després en algunes anècdotes que ho explicarem, i ell això diu, jo no puc suspendre mai més una assignatura, i fa que es munti un laboratori a casa dels seus pares, a Lleida, que per cert li donarà algun ensurt als seus pares, perquè alguna explosió hi haurà, com tots els que hem fet química, al final hem fet algunes coses que
0: alguna cosa
2: mare de Déu, mare de Déu, que m'he de fer. Sí, sí. I sí, sí, i es marca que mai més no tornarà a suspendre una assignatura.
0: Sí, i fa esteu... laboratori per intentar superar aquella assignatura.
2: Sí, era que... química analítica, i diu, mai, ningú no en sabrà més que jo de química analítica. Ja s'ha acabat,
0: s'ha acabat.
2: I efectivament ho fa així, no torna a suspendre i es treu la carrera amb molt bones notes.
0: Mm? Però el tema no és només les notes, sinó en surt prou preparat ell.
2: Sí,
0: per...
2: i a més a més...
0: La química que es feia, no, ho desconec, eh? La química que es feia als anys 40 a la Universitat de Barcelona era prou vàlida i de prou qualitat, o perquè amb altres, amb altres carreres a la postguerra van perdre totalment...
2: Sí, sí. Jo això no...
0: Jo no ho sé, eh?
2: Jo això no us ho podia contestar, però d'una manera això total, no? Però jo penso que sí, per una raó, perquè en aquell moment, a pesar de la guerra, a pesar de tot l'entorn horrible que va quedar després de la Segona Guerra Mundial i que havia quedat després de la Guerra Civil aquí, a Europa era el destí per als estudis de la física i de la química mundial. És a dir, els Estats Units venien aquí a Europa, sobretot a Alemanya. El que passa que Alemanya queda malmesa després de la Segona Guerra Mundial, però eren els destins a on s'estava coent la gran física i la gran química de començaments del segle XX. A diferència del que és ara, que miraríem als Estats Units, en aquell moment era Europa.
0: Sí, hi havia la majoria de físics, o eren alemanys, o estaven exiliats, o a Dinamarca ho van intentar, però després a Anglaterra, i després amb el projecte Manhattan. Vull dir,
2: correcte,
0: que hi havia, però eren europeus, la immensa majoria.
1: Alemanys, francesos, anglesos,
0: sí. Danesos, exactament, també, sí. Bohr i companyia, correcte, que també estaven per allà, o a Suècia, que era neutral i que...
2: Sí, sí. O fins i tot a Itàlia.
0: Sí, vull dir, Fermi. Sí, sí.
2: Vull dir que era un bressol de la ciència, sí. I per tant m'imagino que d'alguna manera a l'entorn de Barcelona també hi devia haver professors en aquell moment, tot i que no ho puc certificar això, però que igual havien menjat també d'aquestes arrels de la ciència de començament del segle XX.
0: Sembla lògic pensar-ho. Sí. En tot cas, se li queda curt. Sí. Diguéssim, un cop acaba la química, suposo que, a més amb l'entorn del moment, un llicenciat amb una facultat tècnica com era de ciències experimentals, com és química, suposo que un país que amb molts problemes, però que mica en mica anava recuperant la indústria que s'havia perdut, suposo que problemes de feina no en devia tenir, però tot i així vol marxar.
2: Vol marxar, no, ell intenta emprendre, això també parla molt de la seva personalitat, ell intenta emprendre dos negocis petitons, un per fer un sabó de molt bona qualitat, segurament de massa bona qualitat, perquè no reixeix aquest no, negoci.
1: Massa, sí. Bueno, el que la gent fa a les cases, ell ho vol fer. La gent fa sabó a les cases, ell volia fer sabó de qualitat.
2: Ben fet. I un altre per fabricar un producte farmacèutic, un producte per una empresa farmacèutica, amb amics, això ho fa, cap dels dos negocis li surt endavant, i ell ja s'ha casat en aquell moment amb la Paquita, que és, la figura Paquita és molt important de la seva dona, perquè no només el recolzarà, sinó que l'encoratjarà a fer tots els passos de risc que ell farà. I han començat a arribar els fills, de manera que ell ha de dir, bueno, m'haig de guanyar el pa,
0: clar, i
2: passa a treballar a la fleca familiar, a fer pa. Perquè ell ha d'esperar una oportunitat. Recordem que en aquest moment estem parlant això de finals de la dècada dels 40, començaments de la dècada dels 50. Avui anar a estudiar o investigar fora és com una cosa que tenim força assumida i el nostre jovent té moltes oportunitats.
0: Costa, però s'aconsegueix amb una certa... Amb dedicació no és ni molt menys impossible.
2: No, en aquell moment això era completament diferent. A més, l'idioma per ell és una barrera perquè ell ha estudiat alemany. Hi ha anècdotes que ell explicava, diu, la mare em donava dinerons per anar al cinema, i diu, jo en lloc d'anar al cinema els estalviava per comprar-me llibres de ciència. Això també ja explica una mica. I alguns dels llibres que es comprava estaven en alemany, i ell de manera autodidacta havia après alemany, després l'havia perfeccionat en professor, però a l'anglès apenas coneixia res d'anglès. Per tant, el pas que donarà és molt, molt arriscat. I ell treballa a la fleca per guanyar-se els diners i esperar aquesta oportunitat, i és en aquells moments ell està insatisfet, perquè ell vol dedicar-se al que vol dedicar-se, que la seva dona, la Francesca Fortesa, la Paquita, l'anima a escriure cartes als Estats Units. Diu, Joan, escriu i a veure, i és en aquell moment que ell envia més de 50 cartes a universitats i centres de recerca americans, esperant una oportunitat per anar-hi, a una beca d'estudis, perquè ells no tenen diners, no tenen mitjans econòmics per anar-hi, i de totes les respostes que rep, n'hi ha una que li interessa especialment, que és del Rice Institute de Houston, on li ofereixen una beca per anar a estudiar enginyeria química. Això no és el que vol, és com tornar a fer la carrera de química, per entendre'ns. Sí. Ell vol fer el doctorat, no vol tornar, però a començar, com si diguéssim, però diu, aquesta és la meva oportunitat, perquè m'estan oferint un lloc i m'estan pagant els estudis, l'única cosa que m'hauré de pagar jo és la manutenció, el lloc on viure, que tindrà dificultats, per cert, també, en aquest punt. I és quan decideix anar-se'n als Estats Units, deixant la família a Lleida.
1: Sí, l'Universitat de Rice és la de Houston, que és on després faran la NASA, allà al costat.
2: Sí, de fet, ell fa varis salts. Primer va al Rice Institute, que li donen aquesta beca per començar l'enginyeria, però ell no és el que vol. De seguida s'espavila i salta al Col·legi de Medicina de Baylor, que abans, Enric, ho explicaves, que és on acabarà fent el doctorat en bioquímica, i de seguida salta a la Universitat de Houston, que li ofereixen ser professor, i aquesta és la catedral que ell convertirà en la seva catedral de la investigació científica. Sí. Però ha de fer com aquest periple.
0: Primer ha de demostrar qui és la seva vàlua, perquè és evident que per molt que tinguis un títol, i a més en un país en aquells moments tan desprestigiat en tots els termes com era l'Espanya d'aleshores, venia amb un títol espanyol, ja em diràs, no? Que no era cap garantia de res, i per tant demostrar que la seva vàlua devia ser un procés complex. Però en tot cas ho aconsegueix, diguéssim, i aconsegueix posar-se amb això. Clar, era habitual que un estranger als Estats Units arribés a ser professor d'universitat?
2: No gens. Ell, de fet, el primer que fa quan arriba als Estats Units, se'n va a veure el Severo Ochoa, que el Severo Ochoa sembla que tenia la tradició de rebre els estudiants que venien de l'estat espanyol per aconsellar-los de com està bé. I allà ell té una conversa amb el Severo Ochoa i li explica el que vol fer, vull dedicar-me a això, a l'estudi de l'origen de la vida, I el Xavier Ochoa, doncs, li deu donar algunes recomanacions també de com és el país, però ell ho passa malament. Ell, quan arriba a Houston, l'idioma és una barrera molt, molt forta. Té professors que diu... Tinc algun professor que ni els mateixos americans s'entenen. Ell deia, tinc un professor de Nebraska que ni ells mateixos s'entenen. No? Imaginem per una persona que no té el nivell d'anglès. I s'enyorava molt de la família. Ell tenia por de tornar a les vacances a visitar a la família, venia a Lleida a visitar la família perquè estava en un precari visat d'estudiant i tenia por que si sortís del país potser no em podria tornar a entrar, i això amb ell el crea tota aquesta tensió, i es focalitza amb els estudis. Es focalitza amb els estudis i de seguida els americans se n'adonen de la vàlua d'aquest home. Imagineu-vos com se n'adonen, que ell coneix el senador Johnson, que acabarà sent el president dels Estats Units quan assassinin a Kennedy, i Johnson veu la vàlua d'aquest home i fa que el Senat canviï una llei d'immigració per permetre que pugui consolidar el seu visat i que pugui romandre en aquell país indefinidament. I la mateixa tarda que el Senat aprova això, li envia una carta, que la Fundació Joan Oro la té, l'exposarem a l'exposició, que li diu, benvolgut amic, li va dir, benvolgut amic, sàpigues que aquesta tarda hem aprovat aquesta llei, sisplau, ja t'estàs inscrivint a la llista, el primer de tots, perquè demà, quan signi la llei el president, tu siguis el primer de la llista amb poder de quedar aquí.
0: Ara ho sentirem.

0: la Universitat de Houston, la Catedral de la Ciència, on va començar a donar classes el 1955 i va ser nomenat catedràtic el 1963, Joan Oró rebia correspondència de personatges molt importants de la societat nord-americana. Entre d'altres, conserva aquesta carta que comentàvem del senador i futur president Lyndon B. Johnson, molt interessat a ajudar Oró perquè obtingués el permís de residència permanent. I també una carta de l'astrònom Carl Sagan, Carl Sagan, que es coneix més habitualment, amb moltes ganes de debatre les teories del bioquímic lleidatà sobre l'origen de la vida a la Terra.
1: Senat dels Estats Units. Oficina del líder demòcrata. 22 d'agost de 1957. Estimat amic, l'escric perquè avui el Senat ha aprovat una revisió d'algunes de les disposicions més desiguals de la llei d'immigració. Segons aquesta reforma, a persones com vostè mateix, que posseixen un talent i unes qualificacions especials, se'ls facilitarà un mètode molt més liberalitzat per obtenir la residència permanent als Estats Units. És important que vostè o la universitat, en nom seu, facin arribar una petició d'estatus preferent al Servei d'Immigració en virtut de la secció 203.A.1 de la Llei d'Immigració. Ho haurien de fer abans de la promulgació de la reforma aprovada pel Senat aquesta nit. És possible que ja hagi presentat una petició segons aquesta secció, però el volia avisar de la mesura presa pel Senat perquè, si encara no ho ha fet, envia el formulari ara, abans que la Casa de Representants tramiti la revisió i abans que el president la signi. Rebi la més cordial salutació de Lyndon B. Johnson.
2: Universitat de Califòrnia. Departament Astronòmic de Berkeley, 8 de juny de 1961. Estimat senyor Oró, he seguit amb interès el vostre treball recent sobre la síntesi de purines, pirimidines i altres molècules biològicament fonamentals. Us estaria molt agraït si m'enviéssiu les vostres reimpressions sobre la matèria. El seu article publicat fa poc a la revista Nature en relació al possible origen cometari de la matèria orgànica terrestre prebiològica enceta un debat fascinant. Em pregunto, no obstant, si l'impacte d'un cometa a l'atmosfera i la superfície de la Terra primitiva no hauria estat suficient per vaporitzar el cap del cometa i dissociar tèrmicament la matèria orgànica que contingués. M'estimo més pensar que la llum ultraviolada va ser la font primària de la matèria orgànica en la història de la Terra.

0: processos de càncer, i va ser tan solvent el seu doctorat, la seva tesi, que el degà de l'escola de Baylor de Medicina li va dir: escolta'm, no publiquis encara el teu doctorat perquè semblarà que els regalem. És a dir, te l'has tret tan de pressa, l'has fet tan bé i tan de pressa, espera't un any a publicar-lo. Així, aquest era el Joan Oró.
1: Déu-n'hi-do.
0: Estem parlant d'una figura... I els, és això, els americans són molt criticables. Tots som molt cridats per moltes raons, eh? Totes les cultures tenim les nostres cosetes, però això sí que se'ls ha de reconèixer, aquesta capacitat que tenen de saber veure on està el talent i fer que aquell talent es quedi a casa seva.
2: A més, els surt molt barat. Aquesta persona l'han format totalment al seu país d'origen i arriba allà i treu, diguem, el suc més, més bo. Hem de pensar que ha passat d'en 8 anys a començar a fer classe catedràtic. Si això ho poses a les universitats catalanes o espanyoles...
1: Sí, és impossible, eh?
2: En 8 anys d'entrar i a ser catedràtic en 8 anys... Bueno, ha de ser un cas molt particular i si no hi ha política pel mig, difícil.
0: Total.
1: A partir del moment en què Joan Oró consolida la seva posició, entre donar classes i posteriorment ser catedràtic, el reconeixement, almenys de les elites nord-americanes, suposo que també la seva vida personal canvia, perquè continua tenint la família a Lleida.
0: Sí, un cop ell aconsegueix el permís de residència definitiu, que el Johnson, ara ho explicàvem, no?, li facilita, la seva família ja pot anar-se'n als Estats Units. És el moment en què rep dona i 3 fills, el quart fill naixerà ja a Houston, i ja tota la família passa a viure a Houston. Això li dona una estabilitat ja diferent a la seva vida, ja molt consolidada.
1: És un alleujament molt important, clar.
0: Absolut. I ell comença a relacionar-se també amb figures científiques d'aquella època. Hi ha un experiment que és anterior al que ell li donarà la fama, que és de l'any 53, que el fa un bioquímic americà molt famós, que es diu Stanley Miller, que d'alguna manera Stanley Miller el que fa és simular les condicions d'una terra antiga en uns matrassos, és a dir, en un laboratori bàsicament, i aconsegueix fabricar aminoàcids, veure com la vida primitiva va poder fabricar aminoàcids. I aquest experiment també l'inspira, ell farà molta amistat personal amb Stanley Miller, i també l'inspira per enfocar tota la seva experimentació cap al dia que ara explicarem, no? Del dia de Nadal de 1959.
1: Què és el que passa, aleshores? Anem per feina. O sigui, tota la seva investigació, en aquests moments, veiem una persona amb molts interessos, amb unes preguntes bàsiques, amb una gran formació, amb unes grans intuïcions i una feina darrere molt important, però encara no veiem allò que busca, realment.
0: Exacte.
1: És tot molt dispers.
0: Exacte. Mira, hi havia hagut un científic soviètic, Oparin, Alexander Oparin, a començament del segle XX, que havia trencat una mica una tradició de segles de la generació espontània, que deia, bueno, sí, la vida, com ha sortit? Bueno, doncs la vida pot sortir. Bueno,
1: clar, que pot sortir. Que era un experiment fet a l'època clàssica de posar-hi dins de...
0: Sí,
1: de...
0: Hi havia...
1: No recordo si és Aristòtil, no recordo qui és, algun dels filòsofs de l'època que fa una prova científica per el descobriment de la vida d'un lloc tancat, no?
2: Sí,
1: que apareixen granotes o...
0: Sí, n'hi ha un experiment...
2: Que tot d'elements químics diferents, com és que surt un ser viu, que camini, que respira o el que sigui, no?
1: Sí, sí.
2: Clar. On és el punt?
0: Encara segle XVIII i segle XIX hi ha un experiment molt famós que tu agafes un recipient i poses samarretes, han d'estar suades i brutes, i poses blat de blat i esperes 21 dies. En 21 dies surten ratolins. Només que no havien tapat els recipients.
1: Bé, són detalls menors, tampoc ens hem de posar per un detall tan absolutament menor.
0: Exacte, sí. Doncs Oparin trenca tot això i diu, no, a l'origen de la vida s'ha de cercar a la química. Al final són reaccions químiques. I això és el que inspira Joan Oró a fer experiments amb un compost que és molt verinós per nosaltres, que és el cianur d'hidrogen, és el que utilitzaven els nazis per matar gent, i aquest cianur d'hidrogen ell pensava que havia de ser freqüent, que havia d'existir a la Terra primitiva. És un component químic que reacciona molt, és molt reactiu. El dia de Nadal de l'any 59, ell deixa la família a casa, diu, un moment que el papa ha d'anar al laboratori.
1: Vaig un moment al laboratori,
0: ara torno.
2: El dia de Nadal.
0: Aneu menjant, el dia de Nadal, aneu menjant.
2: Està bé.
0: I arriba al seu laboratori, que està sol i està completament a les fosques, i ha deixat una mescla bullint durant tota la nit, i en aquell moment se n'adona, en una emoció tremenda, ell ho comenta perquè està sol en allà, que acaba de descobrir com la natura antiga en una terra primitiva va fabricar l'adenina. L'adenina és un component bàsic de l'ADN, però no només d'això, sinó a les nostres cèl·lules, molts compostos químics que són essencials pel metabolisme estan basats en l'adenina. No només dels humans. Qualsevol vida a la Terra, tota la vida a la Terra, depèn d'aquest maó bàsic que es diu adenina. L'adenina no té cap complexitat de sintetitzar-la en un laboratori. El que té complexitat és de fer-ho sense intervenció

0: humana, és a dir, simulant unes condicions de la Terra primitiva i veure com sense un químic que allà faci cosetes, deixant simplement...
1: Sorgeix
0: l'adenina. I això és el que ell descobreix l'any 59, en aquell moment està sol, ell explicava, diu, pot ser que la natura m'estigui explicant com va fabricar la vida? És un moment molt, molt emocionant i marca aquest punt d'inflexió en què ell es converteix en una figura científica a nivell mundial. La revista Nature li publica de seguida, bueno, escriu els articles, i publiquen diversos sí, articles d'això, no, amb el seu ritme.
1: En termes de ciència no es publiquen els articles.
0: No.
1: L'escrius, l'envies i al cap d'un mes ja hi és. No, ja, això no va així.
2: Exacte. I a més hi ha tot un comitè previ que justifica i valora l'aportació.
1: Té el prestigi que té, no precisament per publicar precipitadament. Fins i tot s'han equivocat amb coses d'aquestes.
2: Sí, però han demanat perdó.
1: Sí, sí, sí.
2: Quan s'han equivocat, han
1: i rectifiques, la ciència demana rectificació quan hi ha una aportació posterior més destacada.
0: No? És a l'any 61 i li publiquen dos articles el mateix any. No és normal que una revista tan prestigiosa com Nature el mateix any publiqui dos articles d'un mateix científic. Com us dic, això amb ell el dispara ja al reconeixement mundial. Molts diuen que només pensant en aquest descobriment ja hauria estat mereixedor de premis molt més elevats, com el Nobel que dèiem abans, no? I es converteix en un dels pares de la bioquímica de la vida, i això el que fa és inspirar totes les generacions que vindran de científics. Per tant, Stanley Miller, que aquesta altra figura que us deia, i Joan Oró són els pares del que avui coneixem com la bioquímica molecular o la química prebiòtica, la química que va existir abans que existís la vida.
1: Això el va portar, o més aviat li van portar, a contactar amb la NASA. O sigui, no va ser ell que va anar a buscar la NASA, però que la NASA en aquells moments també pensem quina NASA era. Ara és una cosa una mica estranya, no? Mm. Però en aquells moments era el moment de la cursa espacial, sí, i la lluita aferrissada entre les dues superpotències per tal d'arribar a la Lluna els primers, que això era una mica de toc testosterònic mascle d'arribar.
2: Havia sortit el Gagarin primer a l'espai, sí, i clar, sí, els russos, ara, coi, els americans, clar.
1: Però hi havia un rerefons que, malgrat aquest tema testosterònic de les superpotències, era d'un gran desenvolupament científic de primer ordre. Vull dir que les dues coses anaven compaginades, una cosa no extraia l'altra. Oró és contactat per treballar-hi amb la NASA, i sembla una mica increïble, no?, la bioquímica amb la...
0: Bé,
1: el coneixement espacial.
0: Sí, perquè la NASA té un mandat, no sé si és explícitament un mandat escrit, però sí que és un mandat científic, de cercar vida fora de la Terra. És a dir, un dels grans objectius de la NASA és contestar preguntes que ens fem tots de si la vida és una propietat exclusiva de la Terra. I, per tant, el primer lloc obvi on aniríem a fora, és l'únic que s'hi podien anar en aquell moment, era la Lluna, que era aquest objectiu bàsic dels americans, i es contacta amb el Joan Oró perquè assessori sobre l'anàlisi, com es farà l'anàlisi de les mostres lunars que duran cap aquí a la Terra les missions Apolo, començant per l'Apolo 11. En aquell moment Joan Oró ja és un científic molt reputat, molt reconegut. A més, té els equips a la Universitat de Houston, els equips més avançats que hi ha al món d'anàlisi. Són equips que ocupen una habitació sencera. Dic això perquè després aquests equips els hauran de convertir en capsetes de sabata per enviar-los a Mart. En aquell moment ocupaven habitacions. I el demanen assessorament. I ell rep les mostres lunars de l'Apolo 11, i les analitza, no només les de l'Apolo 11, hi ha altres Apolos, el 14, per exemple, sé que també rep mostres i les analitza, i detecta el que tothom ja esperava, que és certificar la no existència de vida
1: a la Lluna. És una roca estèril, en aquest
0: sentit. Totalment. Això hem anat coneixent més coses, de la Lluna. Sí. Avui sabem que té una miqueta d'aigua cometària en forma de gel, però bàsicament no és el lloc on aniríem de vacances.
1: No. Per posar-ho fàcil, sí, no? Sí. Amb tot això. Tot i així, malgrat que el que fa és ratificar una cosa que a un científic semblava bastant lògica de pensar, no òbvia, però sí lògica, no li treu cap mena de prestigi, al revés, continua treballant amb la NASA, no?
0: Absolutament, i ve el següent pas. Recordem que Mart és el que ens interessa. Realment no és la Lluna, és Mart. Mart és un destí que té és molt atractiu per la humanitat, és com el següent desafiament de la humanitat. I s'envien a l'any 76 unes missions, que és la Viking, la famosa Viking, programa Viking, que són dues sondes bessones que aterren a llocs diametralment oposats de Mart, i porten experiments químics per buscar vida. Així de fatxenda som els humans. Quan any 76 encara no en teníem la vida, no l'entenem avui, encara, sí, aquí, a la Terra, no tenim una definició de vida avui, ple segle XXI, així ja d'entrada anàvem a Mart a buscar vida, no? Hi havia tres experiments bioquímics que s'havien dissenyat per buscar vida, i un dona positiu. El juliol del 76, la Viking 1, acaba d'aterrar i uns dies després envia els resultats a la Terra i hi ha gran excitació a la NASA perquè sembla que un dels experiments ha donat positiu en metabolisme, en presència de microorganismes. Imagineu-vos com devia ser aquell moment, la notícia es filtra, els mitjans estan superpendents, el president americà diu que, sisplau, que es faci una roda de premsa quan abans millor per explicar realment què hi ha al darrere, i el dia abans de la roda de premsa s'organitza una reunió científica. I en aquesta reunió científica hi ha el Joan Oró, perquè, clar, forma part de l'equip d'assessorament. Ell no ha participat en el disseny d'aquests experiments, però sí del programa, no? I quan veu el resultat del positiu, diu, ui, ui, ui, i aixeca la mà. I diu, escolteu, jo tinc una altra explicació. I li donen la veu. Perquè imagineu-vos, en una reunió d'aquestes, que qualsevol aixequi la mà, no? El farien sí, callar, sobretot si és per aixafar la guitarra. I amb ell li donen la veu. I ell diu, jo puc explicar això de manera que no és vida. És simplement una reacció química el que heu detectat. I ell això ho coneix molt bé, perquè se n'adona que els nutrients que han utilitzat per alimentar una mostra de sol marcià i veure si allò reaccionava, hi ha un àcid, que és l'àcid fòrmic, que ell coneix molt bé de quan havia fet el doctorat a l'escola de Baylor, i sap que l'àcid fòrmic, amb components oxidants que hi ha en el sol marcià, reacciona i provoca allò sense que signifiqui vida.

0: El dissabte 21 de juliol de 1976, un equip d'investigadors i assessors de la NASA es preparava per anunciar en roda de premsa els resultats d'aquest experiment dut a terme a Mart per la sonda Viking 1. Unes hores després, la NASA comunicaria que havia trobat indicis de vida al planeta vermell. Però Joan Oró, present en aquella reunió, alguna cosa no li quadrava i va decidir intervenir abans que no fos massa tard.
1: Quins nervis, senyors. No sé si se n'adonen que estem a punt de fer públics uns resultats científics d'una importància màxima. No és estrany que el govern ens hagi autoritzat a fer-los públics sense cap dilació.
2: Efectivament. Com ja saben tots vostès, l'experiment que ens ha permès fer la Viking 1 ha estat alimentar una mostra de sòl marcià amb una barreja de nutrients. És així com hem detectat l'emissió de diòxid de carboni, el que podem interpretar com una conseqüència del metabolisme de microorganismes.
3: Si em disculpen, voldria demanar la paraula.
1: Vostè dirà, senyor Oró.
3: Si volen, jo els puc oferir una altra explicació. Veuran. M'he fixat que un dels components de la sopa de nutrients que s'han fet servir en l'experiment és l'àcid fòrmic. I vaig estar treballant durant els meus anys d'estudiant a Baylor quan vaig estar estudiant processos tumorals.
2: On vol anar a parar, senyor Oró? Vagi al gra, si us plau.
3: Bé, penso que el que ha detectat la Viking podria no ser vida, sinó una simple reacció química entre l'àcid fòrmic i el material oxidant que es troba a la sorra de Mart.
2: Però què està dient? L'experiment s'ha fet amb totes les garanties i ens indica que a Mart hi ha formes de vida.
3: Bé, jo els he dit el que penso. No podia pas callar-m'ho abans de sortir a anunciar-ho als mitjans.
1: Senyors, és evident que el senyor Oró ens està plantejant un dubte raonable. Farem el següent, si els sembla. A la roda de premsa oferirem les dues explicacions. Potser el que hem trobat a Mart és vida, o tal vegada és un procés químic inanimat. No volem pas enganyar ningú. El temps ens dirà quin raonament és el correcte.
4: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Joan Anton Català, li van fer cas, m'imagino, a Oró.
5: Bueno, a veure,
0: no van dir a la roda de premsa que...
5: No, van donar les dues opcions.
0: Això
5: que hem escoltat, sí, no? Sí. Hi ha algun diari que només va publicar la primera, del primer titular, però n'hi ha pas. Sí, suggerim que hi havia de mar, però n'hi ha... Los Angeles Times i altres diaris van agafar les dues. Però el professor Oró diu que no.
0: O sigui, poca broma, que no ho diu en qualsevol.
5: Exacte. Ell volia tornar i ho va intentar amb diverses vegades. De fet, hi va haver gent que el va intentar ferir, com Ayor Zaragoza, Jordi Pujol... Van intentar que ell...
6: Era un director de la UNESCO i l'altre president de la Generalitat.
5: Correcte. Van intentar que ell tornés. I ell de fet, ho va fer. És a dir, va tornar, però se n'adonava que aquella cosa no funcionava. Ell veia que allà, als Estats Units, no només la investigació, és que aquest ecosistema que hi ha entre universitats i sector privat i administració pública, que tot fa que rutlli, que hi hagi una transferència de coneixement i que hi hagi inversions, aquí això no existia. I ell feia els intents, però se'n tornava. Ell es decebia quan venien aquí i veia que això no funcionava i tornava a Houston, i així és com ho va anar fent fins la seva jubilació definitiva.
0: O sigui, es va anar entrant i sortint constantment sense acabar...
5: Mai no es quedaven aquí. Ell va demanar excedències, algun cop demanava excedències a un ser de Houston per venir. Va ser diputat al Parlament l'any 1980.
0: Per Convergència.
5: I ell una mica la idea era impulsar la recerca i la investigació aquí a Catalunya. Jo suposo que devia veure que en aquell moment no hi havia les condicions.
6: Com van passar amb altres científics que ho van intentar, el mateix Boigues a París, etc. No recordo, el doctor Cardús també ho van intentar, però clar, l'estat espanyol no...
0: No donava per més la cosa. Tot i així, la seva figura, que era reconeguda aquí al país, tampoc... Ell donava conferències, explicava una mica la seva visió, però no sé si li van seguir gaire amb allò que explicava.
5: No, aquí no. Jo penso que és aquest dèficit que hem tingut històric, que entenc que no... Que és aquesta... que potser tenim com una llosa que ens pesa, no?, de que dir, és que els catalanets no som com... som menys, no? Potser no valorem aquestes coses de casa que hem tingut, i això ho veiem amb altres figures, no? No, i no l'hem valorat suficient. I Joan Oró, ell intentava, doncs, fer coses... Ell, el seu objectiu era Catalunya... Sí, el progrés, ell sempre deia, el progrés també de coneixement cultural de la gent ha d'anar associat a un país que tingui un teixit d'investigació important. Sí, sí. I ell volia crear això, però veia que no hi havia les condicions per fer-ho. De fet, quan es jubila de Houston ja definitivament i ve a Catalunya, ell en aquell moment intenta, i aquí sí que ho aconsegueix, impulsar projectes que encara avui estan vius. Per exemple, ell impulsa la creació de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, que continua, i molt viva.
0: Sí, i tant.
5: Ell impulsa tot el projecte del Montsec. Això vol dir un parc astronòmic dedicat a les famílies, a la divulgació, i un observatori astronòmic de primer nivell dedicat a la investigació.
6: El d'Àger.
5: El d'Àger, correcte. No només el d'Àger, i el de Sant Esteve de les Sargues, perquè
6: ah, sí, sí.
5: Recordem que hi ha dues parts, allò a la Serra del Montsec, hi ha el Pallars Jussà sí, sí, i la Noguera,
6: sí, sí.
5: Llavors a baix hi ha Àger, amb el centre astronòmic dedicat a les famílies, i a dalt a la muntanya, però ja és Pallars Jussà, hi ha l'observatori. Les dues coses les impulsa el Joan Oró, i òbviament impulsa la creació de la fundació que du el seu nom, que és la que té el llegat, i el llegat és riquíssim. Hi ha tones de caixes amb material, les agendes, era el Joan Oró era un tio super precís amb les, tenim totes les anotacions de la seva vida personal, de les seves recerques científiques, i aprofito per dir aquí que potser ens hauríem de fer mirar ara, que és el centenari, que estem fent molta inversió i estem parlant molt, perquè Catalunya encara no té un lloc definitiu, permanent, un museu permanent, dedicat a Joan Oró. I la Fundació Joan Oró fa esforços brutals amb els recursos que té, que afortunadament hi ha entitats que ajuden molt a la Fundació Joan Oró, per mantenir viu aquest llegat, quan hauríem de tenir un lloc permanent on tot això es pogués exposar. Jo aprofito per dir-ho aquí perquè penso,
0: val la pena, sí, sí, tant.
5: Centenari, home, sí, sí. Fem alguna cosa perquè no quedi només en un centenari, sinó que tot el que construïm, estem construint una exposició.
6: No tens una mica la sensació que, jo ho dic, per experiència, per record, que qui més cas li va fer van ser els TV3 i la casa que estem en Catalunya Ràdio i els medis.
5: Sí.
6: Bé, llavors hi havia poca...
5: Hi ha moltíssimes entrevistes boníssimes, sí. Boníssimes, amb el Joan Maria Espinàs, per exemple, hi ha una entrevista magnífica i moltes altres. Sí, sí, va tenir intervencions... Era una persona que a més parlava molt bé. Era una persona que la divulgació la tenia molt fàcil, es feia escoltar. Era una persona molt extrovertida. Molt extrovertida. Llavors, jo no el vaig conèixer personalment, però per tot el que he llegit i el que m'han explicat i el que hem vist, no? I amb la família n'hem parlat molt, era una persona de festa. Era d'investigació, però sí. També de contacte amb la gent. I això el feia molt pròxim. Divulgava molt bé, parlava molt bé, i aquesta casa, com dius, Catalunya Ràdio, i TV3 va saber-ho aprofitar en programes que són ja icònics,
0: Sovint a molts científics se'ls diu que són visionaris perquè expliquen coses molts anys abans de que passin, simplement fan prospectiva científica, no és que siguin visionaris de cap ni profetes de cap mena. Oró també ho va fer, això.
5: Sí, en tots els seus decàlegs, les seves inspiracions de, per exemple, el tema de la transició energètica. Ell ja ho va veure en aquells moments.
0: Els anys 70,
5: Sí, sí, sí.
0: Estem parlant d'un moment en què deies clar. La crisi del petroli, és la primera és del 73, però va ser una crisi econòmica, climàtica o d'efectes dels combustibles fòssils. Era un tema purament econòmic i per això es va dir la crisi del petroli. Però ell ja ho veia.
6: Fa 50 anys,
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
5: Sí, és fort. Ell veia que el desenvolupament mundial ens duria al lloc on som ara, no? I que caldria fer una transició energètica. Ell veia també que la ciència, en general que la cultura, diríem, ciència i cultura, perquè el coneixement era una arma fonamental per lluitar contra les guerres. Era justament el que necessitàvem per no matar-nos. I ell sempre explicava això. Ell també deia, si poguéssim tots veure la Terra des de la Lluna i veure aquell puntet petit, com canviarien les coses que fem? Per tant, d'alguna manera va aprofitar la seva fama i el seu renom mundial per treballar per la pau, treballar pel coneixement i treballar per la sostenibilitat d'aquest país, d'aquest món, perdó. I ell deia solidaritat, humilitat, solidaritat i cooperació. Eren les tres paraules preferides. Humilitat, que poca cosa que semblem els humans, no? I en canvi que importants que som per la nostra pròpia vida. No? Cooperació, ell deia, és obligada la cooperació, perquè estem en un puntet de l'espai, per tant, és obligat que cooperem, és obligat. I solidaritat, i l'altre que he dit, a veure, solidaritat, humilitat, solidaritat i cooperació. Solidaritat és bueno, i hem de ser solidaris amb el món, amb els altres que potser no tenen els recursos que nosaltres tenim.
0: Queda molt poc temps, però potser cal explicar la part final de la seva vida i sobretot la pèrdua de la dona, que això per ell és un moment molt terrible, sí. I la perd relativament bastant abans de morir ell.
5: Correcte, l'any 1990, si no recordo malament, a Houston, i ell després, quan retorna a Catalunya, retroba en una amiga de la família, una amiga de la família de Balaguer, que és l'Antònia Vilajoliu, amb qui es casa en segones núpcies, i passa al final de la seva vida aquí a Barcelona, Joan Oró, amb l'Antonieta, vivint aquí a Barcelona, i continuant dona conferències, impulsa aquests projectes que abans comentava, fins que mor l'any 2004.
0: I els fills? Els quatre
5: els fills? Els fills estan fora, té quatre fills, tres que van néixer a Lleida, un altre que va néixer a Houston en aquell moment, tots ells estan a fora. Que jo sàpiga, tres als Estats Units i la Maria Elena Oró, que és la filla gran a Londres, bueno, al Regne Unit, tots són científics.
0: Això no va dir.
5: Tots científics, sí. En diferents àmbits. En diferents àmbits, sí.
0: O sigui que, diguéssim, com a mínim el llegat personal, sí, en aquest sentit continua exactament igual. Sí. Ens queda un minutet, però què podem veure ara, ja de cara a aquest nou curs, diguéssim, de respecte al centenari d'Oró?
5: Doncs hem treballat molt en una exposició de format gros que es pot veure a Lleida i que després es mourà altres ciutats de Catalunya, anirà a Tarragona, Girona, Barcelona, per suposat, i altres ciutats. Mm-hmm. És una exposició on expliquem la vida de Joan Oró i l'obra científica, però també els valors que nosaltres volem transmetre amb l'any Joan Oró, que bàsicament són ciència, pau, coneixement, també fortuna de la vida. Joan Oró deia són pols d'estrelles.
6: Que bonic.
5: És molt bonic. És literal, no? És una frase que seva, s'ha utilitzat de fa molt de temps i l'utilitzem molt els que divulguem ciència, perquè d'alguna manera és el lligam que tenim amb la natura, l'univers. Estem fets d'un préstec. Un préstec són àtoms que ens ha deixat la natura, que quan morim retornem aquell préstec. I la qüestió que a vegades ens plantegem és i de quina manera els hem de retornar, pagant quin interès, no? Perquè no hi ha cap préstec que el puguis tornar de franc, sense pagar res, no? I podem dir que Joan Oró va pagar amb escreix a l'interès pel préstec de la vida amb totes les contribucions que va fer, no només amb l'àmbit científic, sinó també amb aquest entorn inspirador que ens ha donat a tots.
0: Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per haver vingut a Vanguardia a explicar-nos la figura d'Oró. Joan Anton Català, a part d'un excel·lent divulgador científic que vostès ja coneixen, és comissari d'aquest any Oró que s'està celebrant en aquests moments. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, hem d'anar a veure l'exposició. Sí, jo no l'he vist, eh?
6: Que fa il·lusió, no?, que l'Institut d'Estudis Gilardencs, això, endavant.
0: No, això està molt bé, això està molt bé, això és Vanguardia.
4: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els bombers estan treballant intensament tota aquesta nit i matinada per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a la comarca de l'Alt Camp, que de moment ja ha cremat més de 100 hectàrees. Hi ha dos flancs que encara són actius a prop de nuclis urbans i s'ha demanat el confinament als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. El cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella, confia que aquest matí es podrà ja aturar el creixement del foc i, per tant, donar-lo per estabilitzat.
2: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat.
1: Més notícies, en Alfonso.
3: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. Aquest incendi ha començat en plena onada de calor a França. És la tercera que viuen des del maig i la majoria de departaments es troben en alerta vermella. Els termòmetres han arribat als 42,3 graus.
1: Mor una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. L'accident ha quedat ferit d'una noia de 24 anys. L'accident va passar a la primera hora de la tarda d'ahir, quan les víctimes es banyaven en un dels gorgs del riu Canaleta i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals. El sistema d'emergències mèdiques va traslladar un equip amb helicòpter al lloc del sinistre, però no van poder fer res per salvar la nena. En canvi, la noia de 24 anys la van rescatar en vida i l'han evacuat en un helicòpter a l'Hospital Joan 23 de Tarragona.
3: L'Audiència de Madrid estudiarà aquest dilluns la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També aquest dilluns, la dona de Pedro Sánchez ha de tornar a entregar el passaport després que el jutge la va autoritzar a viatjar a Londres per la graduació de la seva filla.
1: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials civils per l'estret d'Hormuz. El règim dels ayatolars ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que han bombardejat una base aèria a Jordània i han destruït dipòsits de combustible i magatzems de munició. Malgrat la resposta iraniana als atacs d'aquesta nit, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació. Les altes temperatures que ha fet aquests dies i que continuarà fent ha fet créixer molt les algues als canals de rec del Delta de l'Ebre. Això posa en perill i en risc el sistema. Tarragona, Manel Sastre.
4: La comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre comença a sectorialitzar avui el regadiu al Delta per combatre aquesta proliferació d'algues als canals. És una mesura excepcional que ja es va aplicar durant la sequera del 2023 i que està provocant una situació límit, segons Javier Casanova, president dels regants.
5: Aquesta calor que ha fet el mes de juny no s'està fent insostenible. Aquell espai que ocupa les algues és menys aigua que pot baixar pels canals. Que hi ha zones que és molt complicat que arribi l'aigua, sobretot als finals.
4: A partir d'avui es tanca l'aigua de forma rotatòria en 4 àrees cada 3 dies.
1: El president del Barça, Joan Laporta, insisteix des dels Estats Units que han fet una oferta en ferm pel davanter argentí Julián Álvarez, però que té caducitat. També ha descartat la sortida del club de Rafinha i ha confirmat l'arribada de Deiemi.
3: El primer equip blaugrana comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques i físiques habituals, encara sense els mundialistes. A segona, el Sabadell també comença avui la pretemporada en l'any del seu retorn a la categoria de plata.
1: Yannick Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets. És el segon títol de Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma ja 5 grans slams en total.
3: Marc Márquez s'ha imposat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP al davant de Yogura i Raúl Fernández, i ja és a només 18 punts del líder Jorge Martín a la classificació general.
1: I el Tour, aquest dilluns, jornada de descans, a l'etapa d'aquest diumenge, el neerlandès Mathieu van der Poel s'ha imposat al resta del grup. L'esloveta de Pogacar continua de líder un dia més.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què s'ha de fer avui? Res de bo. Qui ve avui?
1: Avui ens visita un savi per conèixer, l'Albert Blancafort, un organer.
0: Organer o organista?
1: Quina diferència hi ha entre un organer i un organista?
0: Ah, no ho sé, ets tu que tens tota la informació, jo només pregunto.
1: Què creus, que n'hi ha alguna diferència?
0: Oh, alguna n'hi deu haver, no? Si es diu diferent, ja li... Bueno, ja li preguntaré.
1: No, no pregunti res, és el que li pregunta en Peyu, vale? És ell qui fa preguntes. Llavors també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i la Mercè ens parlarà de talent shows.
0: Ah, mira, jo sé fer la vaca.
1: I dedicarem el capítol al semàfor.
0: Aquest programa vols dir que té cap sentit? Què collons té a veure un organer o organer, organista, amb un semàfor, un gos que passeja? Va, és que no entendrà res la gent.
1: Va, deixa estar la gent. La gent el que fa és tenir la ràdio de fondo.
0: Del semàfor has dit que
1: el semàfor, parlem. Xxt, calla, calla, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el Guàrdia!

0: La Renaixença.
1: El que podem considerar que seria el primer semàfor de la història es va instal·lar el 1868 a l'exterior del Parlament Britànic de Westminster. Us heu d'imaginar un pal i a la punta dos llums de gas, un de color verd i un de color vermell. Dos llums que encenia o apagava manualment un agent de policia enfilat al semàfor.
2: Carai, no sembla que tingui gaire lògica l'invent, no?
1: La veritat és que no, i no va durar gaire perquè poc temps després d'instal·lar-lo un dels llums de gas va explotar i va matar el policia.
3: Hosti!
1: Que és una mort de les maneres que pots morir com a policia, de les menys èpiques, sí, diguéssim,
2: sí, sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Gairebé 50 anys més tard, el 5 d'agost de 1915, s'instal·lava a Cleveland, als Estats Units d'Amèrica, el primer semàfor elèctric, i el 1927 es va instal·lar el primer semàfor de Catalunya.
2: Visca Catalunya!
4: Beca públic.
1: Sí, bueno, bé, però a lo català, eh? S'ha fet un...
5: Lliure.
6: Que no ens demanin el DNI.
5: Lliure, justet, lliure.
2: Bueno. On es va instal·lar aquest semàfor?
6: Collons, on vols que sigui? Arbúcies.
2: Arbúcies?
6: No?
2: No es va instal·lar... Arbúcies, de veritat?
6: No, Arbúcies no devia ser.
1: Arbúcies no, a Barcelona.
6: A Barcelona,
1: beneits. A la cruïlla entre el carrer Balmes i Provença. S'estava... 3 minuts en verd i 3 minuts en vermell.
6: Hòstia.
1: 3 minuts, és una bestiesa, eh? Hòstia.
2: Quin fart de tocar el clàxon que devia fotre la gent allà.
1: Bueno, els primers semàfors de Barcelona funcionaven així, però els 3 minuts d'espera en vermell eren tan llargs que la gent es va cansar d'esperar i va deixar... no els hi feia cas. Estaven vermell i passaven igual.
6: Ja no queden catalans, eh? Com els del principi del segle XX.
1: Aquests sí que cridaven fort.
2: Encara de molt de rato que està en vermell, això, eh? Jo tiro.
1: Tira. Això era així, eh? Fins a tal punt que van haver de posar un guàrdia urbà a cada semàfor que podia canviar el color manualment. Llavors, quan la gent es començava a posar més nerviosa del compte, el guàrdia encenia el llum verd i els deixava passar.
3: Ja, això clar. Encara ho fan al meu poble al matí.
1: Ah, sí?
3: Sí, es foten unes cues.
1: Sí, però no hi ha un tio canviant el semàfor
3: sí,
1: manual.
3: Sí.
1: Ah, sí.
3: L'urbà, no? Ja, a la maquineta, a Molins.
1: A Molins de Rei, passeu al segle XII.
3: T'ho juro. Hòstia. Ja us faré un vídeo.
6: Clar, però ara estic pensant que si aquella gent ja s'emprenyava això, potser per això encara hores d'ara toquen el clàxon avui els de Barcelona.
1: Ah, mira.
6: Avui en dia encara s'ha de pa, pa, pa. Potser es pensa que si toquen molt fort, algú els hi fotrà verd el semàfor.
1: Podria ser.
6: No sé.
1: Bona merda d'invent per això, no? Sí. Vull dir, gastes els calés a posar semàfors i després has de tenir un tio 8 hores allà anar-los canviant manualment.
2: Oh, hi havia ser maco de veure. El pobre home que estava allà, quan de cop decidia tornar a encendre el vermell i vindria els... Fill de puta, cap amunt!
1: Per cert, el color taronja es va incorporar més tard. Primer només hi havia color verd i color vermell, però amb el canvi de color sobtat, les frenades a última hora provocaven molts accidents.
2: Què el trauria, el taronja?
6: No serveix per res.
1: Bueno, és que el taronja, en principi, legalment, la llei diu que quan tu el veus taronja has de parar. Excepte si la velocitat que portes no et permet fer-ho. Que passa és que l'efecte és el contrari. Tu el veus taronja i dius, em queden 4 o 5 segons encara.
6: Sí,
1: puc passar.
6: Sí,
1: que, de fet, és que encara que vulguis, si ho vols fer bé, no pots complir la normativa.
6: No,
1: si a dia d'avui tu el veus taronja i frenes de cop, carden una hòstia per darrere que vas a parar al Vall d'Hebron de dret.
6: Sempre, segur.
1: Avui no tenim la Laia Gluck amb nosaltres, però ens acompanya la Coloma Bertran i el seu violí. Per tant, sentireu que la música de la Renaixença sona lleugerament diferent. Gràcies per acompanyar-nos, Coloma, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Coloma Bertran, Arnau Tordera, Mercè Martínez. Benvinguts a la Renaixença. Bravo.

0: Avui us vull parlar d'un semàfor molt especial que hi ha a la ciutat alemanya de Dresden. És un semàfor que porta 38 anys encès.
1: Collons.
0: 38 anys. Permanentment en vermell. Hosti. Des del 1987, tu.
1: Com perquè t'enganxés el 87 amb taronja? Passo o no passo? Ah, ja passaré quan es posi verd. Sí. 38 anys, nano.
0: 38 anys. No passa mai això perquè des que el van instal·lar ja el van deixar encès en vermell.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, perquè a Alemanya els semàfors funcionen una mica diferent que aquí,
2: Com és això?
0: Sí,
3: no estic entenguent res, Mercè.
0: Jo ho he llegit i tampoc ho entenc gaire. Aquest és un semàfor en vermell amb una fletxa verda sobre el fons negre.
1: Sí.
0: Al damunt vol dir que això... Jo què sé, a Alemanya es veu que has de parar.
1: Si veus això, sí.
0: Sí, sí, que has de fer un stop i després... No sé ben bé com funciona això, però és que no ho entenc.
2: No es pot posar stop, ben gros.
0: Stop.
1: Són les seves tradicions i les hem de respectar.
0: O posar-hi un murillo d'aquells, com es diuen això?
1: Un murillo?
0: És que això m'ha sortit així, oi? No sé.
1: Un baden.
0: Aquella cosa... No, un baden.
1: No sé com es diu.
3: És que no estic entenguent res, Mercè.
1: Escolta, ja està.
0: Doncs 24 hores amb el llum encès, es calcula que aquest famós semàfor de Dresden, li costa cada any a l'Ajuntament... No riguis. 5.500 euros de manteniment.
3: No, ben que estàs, collons d'alemanys. Tan intel·ligents que semblen i...
2: Bueno, intel·ligents, perquè no s'entén quan xerren ni fa impressió, però... Si els entenguessis, ja et dic jo que intel·ligents no gaire.
1: Es veu que no diuen res, alemanys,
2: No.
1: Que allò és tot façana.
2: Ja.
1: Ell no sap pas què diuen ells,
3: I van dient que sí, que no, que allò els interessa, no?
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita un savi per conèixer, i molt savi perquè per exercir el seu ofici ha de saber coses de fusteria, de metalls, de vent, de música, d'instruments, d'afinació... És un mestre organer.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Albert Blancafort.
2: Bé.

0: Què tal, Albert? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bé. Acosta't una mica al micròfon. Què has esmorzat avui?
1: No me'n recordo ja.
0: No te'n recordes?
1: Fa tanta estona que
0: home,
1: no me'n recordo.
0: No pot fer gaire, que has esmorzat.
1: Ja,
2: No devia ser gaire bo. No devia ser gaire bo.
0: No.
1: No, era com un iogurt, un musli, aquelles coses
3: no m'estranya que no te'n recordi.
0: Amb raó no se'n recordava.
1: Ja, no.
0: Acosta't amb la mà al micròfon cap aquí, que et sentirem més bé.
1: Molt bé.
0: Albert, aviam, per la gent que no et conegui, tu ets el responsable de construir orgues, però a banda de construir orgues has construït dos orgues de Catalunya, que és de lo gros i ben parit que tenim. O sigui, Montserrat...
2: Carai...
0: i Sagrada Família.
1: Sí.
3: Ostres.
0: Factura ben parida, no?
1: Home, clar.
0: Bueno, vull dir, no sé què val un orgue, però l'orgue de Montserrat, que els hi vas facturar, sí, sí, amb aquella gent?
1: Home, set xifres.
0: Set xifres?
1: Set xifres.
0: Ara, això, hòstia, sí, és gros, això.
2: Sí,
0: sí, sí, sí.
2: Set xifres ja és un milió.
0: Ja és, sí, un milionot d'euros, eh?
4: Ja pots anar tirant.
0: Sí, sí. Va parir, Manela, tu, escolta.
1: El que passa és que per fer-lo vam estar 3 anys.
0: 3 anys.
1: I vam emprar més de 21.000 hores de treball.
4: Home, ara em sembla barat, tu.
3: Molts col·laboradors i molts IVAs, eh?
1: I material molt noble, perquè un orgue ens sobreviu a tots. Un orgue, hi ha orgues a Catalunya que tenen 500 anys.
0: Ah, sí? Estan fets a consciència.
1: Home, clar.
0: Bé. Escolta, és molta responsabilitat, entenc, construir un orgue d'aquests per la inversió de temps, de tots els esforços. Ja pots dormir tranquil quan construeixes, per exemple, l'orgue de Montserrat o...
1: No.
0: No.
1: No, i el dia que el fas sonar per primera vegada, la camisa no toca l'esquena.
0: Clar. Portes 3 anys treballant amb una història.
1: Sí. No, no, i llavors el muntes en allà i fas el primer acord, diu, a veure com sonarà això. Home, ja tenim una mica d'experiència perquè hem fet uns 170 orgues.
0: 170 n'has fet?
1: 170 orgues. Amb el...
0: Però no n'hi ha tants a Catalunya.
1: Sí, n'hi ha molts més.
0: Sí?
1: Sí, i tant.
0: Hòstia.
1: N'hi ha potser uns 600 o 700.
2: Oh, carai.
0: Déu-n'hi-do.
1: Mm-hmm. Oh, i perquè durant la Guerra Civil em van cremar un 90%.
0: Yeah. Collons, Déu-n'hi-do.
1: Van cremar.
0: Però en fas per fora de Catalunya, també treballes
1: també,
0: a l'estranger.
1: També.
0: Recordes algun que t'hagi portat especials problemes?
1: Bueno... Mira, cada orgue és com un fill, no?
0: Sí.
1: I cada fill et porta uns problemes diferents.
2: No,
1: ja. I porta problemes i alegries. Vull dir que hi ha tot un procés i tots tenen... Però sí que de vegades n'hi ha algun que sí.
0: Que no sona bé. El de Montserrat, per exemple, va sonar bé la primera?
1: Bastant. A més, el va tocar un escolanet. I havia passat per allà un escolanet i li dic, vine, tocaràs, tu seràs les teves mans seran les primeres que toquin l'orgue.
0: Hòstia, vaya privilegi, bueno, no?
1: I tant li va influenciar això que ara és l'organista de Santa Maria del Mar.
2: Mira tu com et canvia la vida. Mira, passava per allà en aquell moment.
1: Passava per allà.
2: Imagina't, eh?
4: Que arribo a passar jo.
2: Hòstia.
0: Què s'ha de saber fer per ser organer?
1: Ui... El meu ofici és un ofici de molts oficis. És a dir, fem fusteria, sobretot, sí, mecanismes, el vent, la música, hem de tenir coneixements històrics, vull dir, és una mica... Abarca moltes disciplines que s'han de posar allà totes en funcionament i no poden fallar, perquè falla alguna cosa, doncs fa anar malament tot.
0: Clar, clar, clar.
1: Però és un aprenentatge molt llarg i jo vaig tardar... O sigui, jo no vaig poder ser organer fins als 35 anys.
0: Des de... I vas començar...
1: Als 18 amb el 18. Meu pare.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
4: Sí, ve de família, això, ve de família.
1: Sí.
0: Hi ha molta gent a Catalunya que s'hi dediqui, això?
1: Hi ha 3 tallers ara mateix en funcionament.
0: 3?
1: 3 tallers. I el resta d'Espanya, 6 o 7. Però, per exemple, a França n'hi ha 40, a Alemanya n'hi ha 200, vull dir, depèn del...
0: De la cultura de cada país, no?
1: Exacte.
0: I hi ha rivalitat entre els tallers d'aquí?
1: Ah, clar. Som col·legues, però som competència.
0: Clar, clar.
1: Llavors, cadascú... Això és com un pintor, eh? Cada pintor pinta de la seva manera i hi ha que fan quadres com aquest i l'altre que fa un altre d'això. Doncs cadascú té els seus gustos.
0: Sí.
1: I en funció també de la seva experiència, no?
0: Però us respecteu.
1: Sí, molt.
0: Qui és el principal rival a batre?
1: Tenim un organer, el Papiol. Nosaltres estem a Collbató, als peus de Montserrat.
0: Sí.
1: Llavors, a res de 20 quilòmetres, hi ha un altre taller, que és en Grenzing. És un taller d'ell és d'origen alemany, però estan establerts aquí i bé, i també treballen molt bé i fan molt bons instruments.
0: Sí, sí, però el de Montserrat l'has fet tu, eh?
1: Oh, mira. Ah,
3: li queia més a prop.
1: Home, sí, fent així, doncs ja...
0: I el de la Sagrada Família, també. O sigui, com va ser l'encàrrec de la Sagrada Família?
1: Va ser... Albert, necessitem un orgue d'aquí 6 mesos perquè ve el Sant Pare.
0: Collons!
1: Tal qual.
0: El de Montserrat, 3 anys, i el de la Sagrada Família, en 6 mesos.
1: Bueno, va ser una mica més, va tardar un any, però va ser així, sí.
0: I es pot fer igualment, us veu fotre tots i...
1: Home, quan et demanen això, però és aquest client o aquest encàrrec, esclar, fas tot el possible.
0: Arremangar-se.
1: Perquè tu saps que aquella obra queden allà i a més queden allà per molt temps i, clar, és un orgue, a part de ser un instrument musical, és com una escultura.
0: Sí.
1: Que a més estàs en espais públics molt...
4: Es veu, clar.
0: Sí. I eres el dia que es va inaugurar la Sagrada Família amb el Papa, i eres allà?
1: I tant, i a més estava en el presbiteri, és a dir, en l'altar, on hi havia tots els... Només hi havia els bisbes, els reis d'Espanya...
0: Hòstia!
1: I un parell de músics i jo.
0: Has estat més a prop del rei que jo, llavors.
1: Ah, potser sí.
0: Quin rei hi havia? Ja era Felip VI,
1: eh? No, era Juan Carlos.
0: Era l'altre, era el gros.
1: Sí.
0: I què era?
1: El gros.
0: Què tal de prop, Joan Carles I?
1: Home, l'has vist tantes vegades per la tele, llavors sí. T'imagines i dius, mira, és com si el busto i totes les faccions són com més pronunciades, saps?
0: És més pronunciat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, més pronunciat.
4: És més borbó.
2: Sí. Se li nota que és borbó? I se li veu que...
1: Sí. Oh, i tant.
2: Se li veu, eh? Dius, aquest no està bé.
0: Creus que va saber apreciar l'orgue, el rei d'Espanya? Va fer cap comentari?
1: Ell no, ella sí.
0: Ella sí?
2: La Sofia,
0: eh?
2: La Sofia. Estem parlant de la Sofia, va venir amb la Sofia en aquest cas.
4: La reina, eh? Cuidado, la Sofia.
2: No,
4: la reina d'Espanya.
2: Que no hagués anat amb la Bàrbara Rey o alguna... Saps?
0: Però et va dir alguna cosa, la Sofia, no?
1: No, a la seva família no, però amb altres orgues que sí que he inaugurat, sí.
0: Ah, perquè has estat més vegades amb els reis d'Espanya?
1: Sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: A on?
1: Doncs mira, a Ciutadella, de Menorca, quan es va fer l'orgue de la catedral,
0: sí.
1: Un altre orgue també es va fer a Menorca, o l'últim, però aquest ja va ser amb els reis actuals, a l'Eire, a Navarra.
0: Tinc entès que també estaves al casament de la infanta Cristina i l'Iñaki Urdangarín.
1: Sí.
0: Va ser-hi, allà?
1: Sí.
0: I a prop
1: estava,
0: de...
1: Estava a dalt l'orgue, perquè, clar, tu imagina't que enmig d'una cerimònia d'aquestes a l'orgue se li punxa una roda.
0: Això pot passar?
1: Pot passar.
3: Què vol dir que se li punxa una roda?
4: Què vol dir?
1: Home, que es queda una nota sonant... Ah, o que hòstia.
4: Era una metàfora.
2: Una metàfora.
4: Perdoneu, a mi se m'han de dir les coses bastant clares, eh?
3: Sí, que fa els personatges intel·ligents.
4: Sí.
0: O sigui, pot passar, per exemple, que al mig del casament de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarín, de cop l'orgue s'encalli d'una tecla i...
2: Hombre, la dueda.
0: Clar.
1: Oído.
0: I llavors tu estàs allà, en aquests casos,
1: sí,
0: per... com d'emergència, per si passa una cosa.
1: I ja m'ha passat. Una vegada m'ha passat, no amb la reina, amb la germana de la reina, a les Palmes de Gran Canària, a mig concert d'inauguració, tot ple. Doncs clar, quan ve una autoritat d'aquestes, venen tots.
0: Clar.
1: Llavors, es va quedar una nota enganxada. Tota l'estona, jo...
0: I tots, Helena, por favor, Helena!
1: No, Helena, no, sortir d'allà corrent, sense que ningú veiés, entrar dins l'orgue i agafar... Vaig fer així, vaig agafar amb un braç un dels mecanismes i no sé com, però vaig aconseguir que callés. Però em vaig quedar vestit de traje.
0: Ben mudat.
1: Allà tot el rest del concert amb la mà així alçada, veus? Perquè allò no caigués.
0: Aguantant.
1: Sí, aguantant la metge allà.
0: Hòstia.
1: I tant.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, sempre associem l'orgue a un instrument religiós. Tu tens una mica de... No? La teva idea seria desvincular-lo una mica i modernitzar-lo, no?
1: Per això sóc aquí.
0: Perquè la gent vegi que no fan por els orgues.
1: Si no, estaríem en una església, una missa, fent missa. No?
4: Sí. Bueno.
0: Com ho aconseguirem, això? Com s'ha d'aconseguir?
1: Home, d'entrada, l'orgue no és un instrument que va néixer a les esglésies.
0: No?
1: El va inventar un enginyer.
0: Aviam.
1: Al segle III abans de Crist.
0: Hòstia.
4: Era català?
1: No, no, enginyer, d'enginyer, no català. Era d'Alexandria, al segle III abans de Crist. Alexandria, llavors, era com el New York.
0: Algun català hi havia allà, també.
2: I els va, països d'Alexandria.
1: I va inventar una mena de... artefacte, que amb l'aire hi havia com unes manxes, i amb l'aire doncs feien unes flautes i es tocava amb unes palanques.
0: Perquè nosaltres sempre ho associem a un instrument semblant al piano, però no tenen res a veure.
1: Home, té a veure els teclats. Però és que els teclats els van inventar els organers i llavors el 1800 i pico, quan es van fer els pianos, els van adaptar doncs, amb els pianos o abans amb els claves, però el teclat és un invent dels organers.
0: Mira, ens has portat, Albert, una mena d'orga en petit, fet amb fusta, no? És com una maqueta d'orga.
1: Sí, és que no puc portar l'orga de la Sagrada Família cap aquí, no em passava per la porta.
3: Fa de mal tenir això a casa,
1: passava per la porta.
4: Però és espectacular, igualment, eh?
0: Sí, és petit quants tubs té, aquest?
1: Això és el germà petit, aquest deu tenir 32 tubs.
0: I el de la Sagrada Família o el de Montserrat?
1: El de Montserrat, 4.242.
2: Bueno, sí, home. Tants? 4.200, sí. És necessari? Bueno,
1: jo no els he comptat mai, però em sembla que sí. Que...
4: I tots van?
1: Clar.
4: I 4.000?
1: 200.
2: I els hi has cobrat per tubo?
1: Però escolta, clar, home, per això les xifres...
4: 4.000.
1: Penseu que a Barcelona, al Palau Nacional, allà on hi ha el MNAC, sí, hi ha un òrgan que en té 12.000, el que passa que no funciona, però té 12.000 tubs.
0: Hòstia.
4: Doncs s'hauria de mirar d'arreglar això.
1: Oh, sí. Ja però ho miro d'arreglar, però hi ha molta feina, eh?
0: No és, no, cada tub no és pas una nota. No hi ha
1: cada tub és una nota.
0: I tantes notes hi han.
1: Sí, però, clar.
4: Quantes notes hi han, Arnau?
5: Cada tub és una nota, un color, un timbre característic, sí. I llavors de la mescla d'aquestes sonoritats en generes la riquesa de l'orgue. L'orgue en realitat és com el primer sintetitzador de la història, mm-hmm, que podies crear els teus sons segons la mescla de tubs i la mescla de timbres de tot plegat.
1: Mm-hmm. Sí, correcte. De fet, tots els grans compositors que van existir fins al piano, tots havien sigut organistes. Mira. Busca'm qui vulguis i tots tenien l'orgue a la seva manera del seu... la seva eina d'inspiració, no?
0: Organista és el que toca i organer és el que el fabrica.
1: Mira,
4: ja ho tenim.
0: Mercè, pots tocar una mica aquest orgue, a veure com sona? És només per veure com funciona.
1: Has de manxar.
4: Manxa.
1: L'aire.
0: Té com una manxa darrere, sí, que és el que li dona l'aire. Mira. Ai, Déu meu. És la pitjor peça interpretada amb orgue fins a dia d'avui.
4: Home, Bach no és, eh?
3: No. A veure, jo no en sé, de tocar piano.
0: No, està claríssim, està claríssim. Però és ben parit, és ben parit aquesta maqueta i s'entén bé el funcionament, sí, no? L'orgue li entra aire...
1: Però aquest és un orgue medieval.
0: Ah.
1: O sigui, a l'època medieval, abans que hi haguessin els grans orgues a les catedrals, hi havia orgues d'aquesta mida per fer música, amb grups aquests, grups de música antiga, per això em faig també, perquè grups de música antiga doncs tenen un organet així.
0: Perquè la gent se l'emporti en els concerts, diguéssim, i puguis fer un concert amb un orgue.
1: Sí.
0: No?
1: Se'n diu orgue portatiu.
0: Molt bé.
1: I és per això, perquè es pot portar.
2: Es pot portar.
0: De poble en poble. Ah. Albert, com vas de català?
1: Bé, anem fent.
0: Anem-ho a comprovar, vinga.
1: Va.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula i tres definicions i m'has de dir què creus que vol dir la paraula.
1: Pues això sembla una autoescola.
0: Sí, no pateixis, és senzill. La paraula és cacigall. Cacigall. A. Es diu del gall que ja no és pollet, però que encara no ha entrat a l'edat adulta.
4: He de treure el cacigall del galliner perquè si es fa gaire més gros es mataran amb l'altre gall que hi tinc.
0: B. Cacigall. Estri de cuina semblant a una olla que es posava sobre el foc per coure la sopa i les verdures.
4: Omple'm el cacigall d'aigua per fer sopa que avui no estic pas del tot fi.
0: O C. Cacigall. Parrac. Tros de roba esquinçat que està tan gastat que ja no serveix ni per fer-ne draps.
3: Però tu has vist com vas vestit? On vas amb aquest cacigall de pantalons? No et fa vergonya portar aquests forats?
0: A, B o C, Albert?
1: Jo li diries totes, perquè és que totes són bones. Però clar, ara, això ha de ser per allò, la tuntun, eh? Ho diré la tuntun.
0: La tuntun.
1: Va, jo diré la B.
0: La B, doncs la C, Albert.
4: Oh!
0: És un parrac de roba, un cacigall. Vas mal girbat, oi, tinguin cacigall de roba que portes.
1: Ho tindré en compte, eh?
0: Sí, no pateixis.
6: President, president.
0: I una última prova. Presidents de la Generalitat de Catalunya. No és una institució tan antiga com l'orgue, però, déu-n'hi-do, la Generalitat de Catalunya. Hem tingut 133 presidents. A veure quants te'n saps de memòria. Començarem per l'actual i anirem tirant enrere. Des del 133è, l'actual.
1: I em haig d'anar tirant per...
0: Exacte. El 133è, Salvador Illa.
1: Sí, Salvador Illa.
0: Regalo. 132è.
1: Aragonès.
0: Sí, senyor. 131è.
1: Artur Mas.
0: No! T'ha saltat pel mig el Quim Torra,
1: Carles
0: Puigdemont, i després venia Artur Mas. Però bueno, pensa que...
1: És que estic molt nerviós, també.
0: No pateixis, perquè hi ha gent que no ha dit ni Salvador Illa. Estigues tranquil. Albert, escolta, ens mirarem i ens escoltarem l'orga d'una manera diferent, ara, quan anem pels llocs.
1: Sí.
0: Quin projecte tens en mans, ara? Quina orga estàs fent?
1: Diversos projectes, però una de les coses que abans m'has preguntat és que estic portant els orgues en espais que normalment no hi havia orgues.
0: Sí.
1: És a dir, amb escenaris de música moderna, de música contemporània, de música experimental. Hem tingut actuacions al Festival Sónar.
0: Mira,
3: ostres.
1: Sí, i llavors he fet un tipus d'orgues que qualsevol músic que tingui un teclat MIDI o que faci així, el pot tocar.
0: Mira,
1: llavors amb això fem anem obrint mercats.
4: Sí, no, sí.
0: Orgues al Sónar, tu. Vinga. Està bé.
1: Clar.
0: Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la Renaixença.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu.cat i omple el formulari. Ens agrada la gent del segle XXI amb esperit del segle XIX.
4: A veure, avui no parlàvem del semàfor.
2: Encara de rato que no hem dit res del semàfor.
0: Un moment, nois, ara hi anem. Mercè, parlem de programes de televisió avui, no?
3: Parlem-ne. El semàfor té una funció claríssima,
0: sí,
3: no? És fàcil.
0: Sí.
3: Verd, passa, taronja, disminueix, no accelera,
0: sí,
3: i vermell, para.
4: Para.
0: Correcte.
3: Fàcil.
0: Sí.
3: Fins que arriba la tele, i aquí ens ho compliquen tot, perquè als anys 90 s'estrena un programa que es deia El Semàforo.
0: Home.
3: Algú el recorda?
0: Sí.
3: Sí?
7: Hola, què tal?
3: Per qui no el coneixeu, era un programa que tècnicament buscava talents, però realment el que feia, i ho feia molt bé, era humiliar els que participaven.
0: Sí, és el primer Tu sí que vales de la història, el primer Factor X.
2: No el recordo, eh?
0: No?
2: No el recordo,
0: Jo el recordo d'haver vist fragments més tard, perquè quan ho feien era molt petit.
3: Ja. Sí, però el que passa que aquí el que buscava la direcció de càsting, diguéssim, eren perfils molt concrets, eh?
0: Sí.
3: Participants així com... A veure, per dir-ho bé, poc vivaratxos.
0: Ja. Yeah.
3: Que els hi faltava una patatona pel quilo.
0: Sí,
3: eh?
0: Sí.
3: I després en Jordi Estadella, el presentador del programa, mirava l'actuació seriós com un cagarro, allà seriós, amb un costat de l'escenari, i si és allò que se li insinuava, saps, aquell somriure per sota el nas? Jo no sabia si reia de tu o amb tu...
0: De tu, ja t'ho dic jo.
3: De tu. La mecànica era molt senzilla. Hi havia 9 actuacions i sempre hi havia una entrevista.
0: Ah.
3: I al final el públic decidia si t'aplaudien, si els havia agradat,
0: sí,
3: o si feien una cassolada, i això vol dir que no els havia agradat.
4: Val.
0: No cruces la passarel·la.
2: Ja, exacte. Era això.
3: Sí, més fàcil d'entendre, impossible.
4: No, s'entén.
3: Repassem alguna actuació, per exemple.
0: Ai.
3: Posarem talls curts per no ferir sensibilitats, eh?
0: Ai.

0: També té mèrit, eh?
1: Sí, sí.
2: Té molt mèrit.
0: Mantenir-te aquí.
2: Té molt mèrit. És que ho fas i no et surt. No et surt. Una altra actuació també de les memorables és aquesta, la següent. Ja l'heu conegut, eh?
3: Crana. Crana.
2: Aquests tampoc es troben mai. No es troben mai. Aquests eren en Cañita Brava.
1: Home, la Torrente, no?
2: I el José Falide, que aquest va fer carrera. El José Falide no li ha perdut una mica la pista. Que van ser habituals.

0: En públic.
1: Exacte, una cosa això preciosa. De manual. Ara sí, sí, sí, en diuen així. Vosaltres aniríeu a un programa d'aquests o què?
0: Ni mai. No? Jo, no, quan, de fet, quan miro aquests programes sempre penso... Qui t'ha manat ficar-te aquí al mig? Sí, sí. Què exacte. Collons vens a fer el ridícul
2: d'aquesta manera? I la família?
0: Manera? Clar, clar.
2: I la família?
3: Jo, no, vegades,
2: i la família?
3: Jo a vegades aquí a la Renaixença tinc la sensació que estic fent això.
0: Que no, Xuriguera.
2: Ets el nostre Canyita Brava.
0: Que no, que no, que no.
1: El Semàfor no era l'únic programa que feia això, eh? Per exemple, passava molt això a Cròniques Marcianes.
0: Sí.
1: Recordeu l'Espai del Cárdenas?
2: Home,
0: hòstia,
2: sí, sí.
1: Jo crec que va ser el màxim exponent.
0: Sí, tant.
1: A la seva secció presentava persones peculiars.
0: Friquis.
1: Extravagants.
0: Sí. Friquis.
1: No, sí. Sí, i fins i tot, que això m'emprenya més, vulnerables.
0: Sí, senyora.
1: Sí.
0: Sí. Era el show d'en Barnum en tota regla.
1: Totalment, totalment. I fins i tot va acabar fent una pel·lícula. No sé si la recordeu. Que això...
0: Oh, mi... no!
1: Sí, sí, us ho recordaré.
0: Ara m'has destapat us... aquí una cosa sí, que tenia oblidada. Sí, sí.
1: Es deia FBI, Frikis Buscando Identidad.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: On es presentava com algú que donava veu als frikis, no?, per donar-los protagonisme, però el que realment feia era enganyar-los, se'n reia i els explotava.
0: Déu-n'hi-do.
1: El cas més clar va ser, no sé si el recordeu, l'accident del Paco Porras.
0: Home, Paco Porras.
1: Qui és el Paco Porras?
0: Paco Porras era aquell tio que s'endevinava el futur amb els carbassons.
1: Sí, sí, sí, carbassons, sí. Cogombres, tot. El van fer signar un contracte, fent-lo creure que acceptava un creuer, però en el fons, en realitat, el que els donava com, era com carta blanca per fer amb ell el que volgués.
0: Però això és real, això que estàs
1: dient? És real, és real, i us recomano que... Bueno, perquè et fa caure la cara de vergonya, eh? Vull dir, jo no sóc fan del Paco Porras.
0: No, home, ja m'ho penso.
1: I el Paco Porras me la porta fluixa, però agafar i fer el que li van fer.
0: I què li van fer
1: el van
0: després?
1: Lligar amb un arnès, amb els ulls tapats.
0: Sí.
1: I després el van lligar, això a la platja, eh?
0: Sí.
1: A la platja. Però no ben bé l'aigua, sinó en dintre de la platja, saps? Vull dir que havies de caminar una mica per tocar aigua. Sí. El lliguen amb els ulls tapats, el lliguen amb una barca
0: sí.
1: I arrenca...
0: Hòstia santa.
1: Exacte, sobre... és el que va passar. Es va fotre una hòstia santa.
0: Home,
1: que
0: clar.
1: Es va dislocar el braç.
0: Ah,
1: sí,
0: però
1: sí,
0: com
1: sí,
0: que havia
1: sí.
0: Firmat allò, doncs mira.
1: Doncs res.
0: Endavant, endavant.
1: I res, deixeu-me acabar la secció d'avui parafrasejant la que va ser considerada la pitjor cantant del món, que es deia Florence Foster Jenkins. Ella deia, podran dir que vaig cantar malament, però ningú podrà dir que no ho vaig fer.
0: Molt bé, Florence
1: sí o no?
0: Foster.
3: Això
0: molt
3: sí,
0: bé.
3: Això sí. Molt bé. Casa, ningú li pot dir que no.
0: No, alguna exacte. Recomanació cultural, Mercè, per
1: sí,
0: fer aquests dies?
1: Sí, sí, sí, que si no teniu plans aquest cap de setmana, que us l'organitzo jo.
0: Aviam.
1: Avui és el dia del meu sant. No m'heu felicitat.
4: Mercè!
0: Felicitat.
1: Gràcies. Per tant, no puc fer res més que recomanar-vos les festes de la Mercè, que van començar ahir i podrem gaudir-ne fins diumenge 28. I si trobeu que tot està massa massificat, que això passa quan hi vas, sempre us podeu distreure mirant de prop la gran quantitat i varietat de semàfors preciosos que ens ofereix la gran ciutat de Barcelona.
0: I tant que sí. Anirem a la Festa Major de Barcelona, que els de Barcelona bé que van a altres festes majors.
2: És la plec de la Capella d'Arbúcies, que és la Festa Major petita. Jo no hi aniré, a la Mercè.
0: Tu aniràs a la d'Arbúcies.
2: Home,
0: i tant. Què feu a la d'Arbúcies?
3: Missa.
2: Sardanes i...
0: Bueno, doncs ja aniràs tu. Sí, vinga. Sí. Gràcies, Mercè.
2: Adiós.

0: I was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down.
1: Què xerra aquest senyor? Què diu?
2: Home, és en Teddy Bear. Això és Teddy Bear d'en Red Sobeyne.
1: Ah.
2: Una balada country de 1976 d'aquest artista estatunidenc que escrivia cançons narratives, és a dir, no cantava, sinó que explicava...
1: Xerrava, eh?
2: Explicava històries, de fet, relacionades amb l'apassionant món dels camioners.
3: Maco. Això va bé per dormir.
1: Hi ha unes propostes artístiques al món ben curioses, eh?
4: El tio es devia fotre al llit i fotré uns temes?
1: Ja veuràs.
2: La seva mort també va ser apassionant. El 1980, Red Sobeyne conduïa pel sud de Nashville quan va patir un atac de cor. Va perdre el control del seu cotxe, va saltar-se un semàfor en vermell i va xocar contra un altre vehicle.
1: Ostres, tu.
4: Quina manera d'acabar, també.
1: Doncs mira, escoltem en Red Sobeyne, el camioner recitador, i tornem amb una història per passejar el gos.
0: This was my dad's radio, the little boy

0: En Joan i la Rosa de Manlleu ens descriuen la seva gossa, la Mila.
1: Mila.
0: Mila. Com una gossa alta i prima, amb un físic ben proporcionat i fort.
1: Bueno, aviam.
0: A veure si és veritat.
1: Aviam si és veritat.
2: Aviam, la Mila.
3: Aviam. Aviam. Aviam.
1: No és veritat.
2: Bueno.
0: Ah, sí que ho és.
2: Sí.
1: Està seca.
0: Tu per què estàs d'esquena i no la veus?
1: Aquesta gossa està seca.
0: La Mila és un llebrer espanyol, de les races de gos més ràpides del món.
3: Un llebrer espanyol fot una mala pinta.
2: Pues té un nom literari de literatura catalana, eh?
1: Què vols dir?
0: Nois.
2: Home, la protagonista de Solitud.
1: Llebrer espanyol.
2: Ja.
1: Es diu així, eh?
2: No, la Mila. Diu Mila.
1: Ah, jo, per lo que sé, no es deia així, no? Hòstia.
2: Llebrer espanyol.
0: Els llebrers espanyols són molt ràpids. Penseu que poden arribar fins als 70 km per hora.
2: De baixada, de baixada.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: I sense casco, eh? Sí.
0: També serveixen per fer llargues distàncies. De fet, els responsables de la Mila ens han dit que és una exploradora incansable.
1: Mira.
4: El passeig que estem a punt de començar requeria un gos com la Mila. Avui anirem fins a Boston, Massachusetts.
1: Ei, cuidado, Massachusetts, Arnau.
4: Massachusetts. On participarem a la seva marató. Ens situem a finals dels anys 60 i la marató de Boston és un dels esdeveniments més consolidats del món. Penseu que se celebra anualment des del 1897. És un dia de festa i de joia.
1: Avui passegem el gos per la marató de Boston de 1967.

0: contents a Boston.
1: No.
0: Per començar aquesta història, volem presentar-vos la Catherine Switzer, una noia de 20 anys que forma part de la Unió Atlètica Amateur i s'està preparant per córrer la marató de Boston d'enguany. La Catherine sap de sobres que no té el nivell per ser professional, però li encanta fer esport. Està estudiant periodisme a Nova York i la ciutat de Boston li queda relativament a prop. És per això que ha decidit apuntar-s'hi. Fins aquí la història no hauria de tenir res d'extraordinari, però a la dècada dels 60 era impensable que les dones participessin en una prova esportiva com aquella. Precisament, el seu entrenador d'atletisme és el primer que vol treure-li la idea del cap. L'entrenador pensa que les dones no estan preparades físicament per afrontar una prova de 42 quilòmetres.
2: Ah. Ja hi som! Ja hi som!
3: Ah, 42 i pico, eh?
0: I pico, sí.
4: Catherine, noia, no sé què dir-te.
2: Ara aquest sí que és papizot.
4: Jo no sé què dir-te. Jo no ho acabo de veure, Catherine.
2: Em sembla indignant que el meu propi entrenador em digui això, eh?
4: Catherine.
2: Què?
4: Escolta'm bé. Has de pensar que una marató és una prova molt dura.
0: No el saps fer, el papizot, Fel?
4: És massa dura.
0: Va veure.
3: Deixeu-lo fer.
0: Va veure que la Mercè ahir va fer la papizota.
4: I va dir, no és papizota. Va dir la Mercè.
2: Sí. Bueno, és això, aquesta cosa...
4: Ja, el meu sí que és papizot.
2: El meu és papizot.
4: I llavors, el meu sí que és papizot. Llavors,
0: la Mercè, la Mercè veu que farà de papizota demà.
4: Ah.
0: Ha fet una espòiler.
2: M'acaba d'aixafar...
4: Ah, això no ho sabia jo.
2: M'acabes d'aixafar.
0: Va, seguiu.
4: És massa dura per a les noies. És que ara me semblo que dic tonto.
0: Vols fer-lo normal?
4: El faré normal.
2: Acabarem abans.
4: Sí. Ja estic, eh? Toc.
2: Ah, ja estàs?
3: No s'entén res.
2: No s'entén res.
0: Era una discussió ben tonta.
2: Mira, entrenador.
3: Tornem a començar, sisplau.
4: Va. Noia.
3: Hi ha un entrenador que ets tu, Feixedes.
4: No sé què dir-te.
3: Ara.
4: Jo no ho acabo de veure.
3: Ara.
2: Em sembla indignant que el meu propi entrenador em digui això, eh?
4: Catherine.
2: Què?
4: Escolta'm. No sap dir la L. Escolta'm bé, no ho faig bé. Has de pensar que una marató és una prova molt dura. És massa dura per les noies.
2: Fem una cosa. Mira, jo m'apunto la cursa i si és massa dura, jo plego a mig fer i ja està.
4: No, perquè et conec. I voldràs arribar fins al final. I després vindran tots els plors i ploreres. No em vinguis amb ploreres.
2: Mira, doncs sàpiga que la correré igualment.
4: Fes el que vulguis, eh? Però ja saps què diuen els estudis científics.
2: Què diuen?
0: L'entrenador es refereix a uns rumors que circulen entre els preparadors físics de l'època. Aquests suposats estudis asseguren que si les dones fan curses de llarga distància, els caurà l'úter i tindran lesions internes.
2: Però què dius, Peyu?
0: Jo dic el que diuen els estudis de l'època. Jo no m'invento res. Sí. Aquest és el panorama. El 1967 està prohibit que les atletes femenines participin en competicions més llargues de 2,5 quilòmetres. Legalment, la Catherine no pot córrer una marató.
4: A veure, Catherine, és millor que t'inscriguis a la cursa infantil i ens evitem d'anar collint úters. És que... saps?
3: És pel teu bé, eh?
4: Clar, ho fem per tu, Catherine. No estic per anar darrere teu.
2: Tira.
0: No, és que no feia falta fer-lo papissot per veure que és idiota. La Catherine té la sort de comptar amb l'ajuda de la seva família. El seu pare, en Homer Switzer, un oficial de l'exèrcit dels Estats Units, creu que és una gran idea que la Catherine participi en una marató. Veureu que el senyor Switzer és un home d'idees clares.
5: Vostè és l'entrenador de la meva filla?
2: Fa por.
5: El que li diu que no pot apuntar-se a una cursa?
4: A veure... Jo només li he dit que és millor que faci curses més senzilles.
5: Escolti'm bé. La meva filla té capacitats de sobres per fer qualsevol cosa que es proposi.
4: Sí, sí.
5: I no em sembla encertat que el seu entrenador la limiti d'aquesta manera.
4: A veure, senyor, no estem parlant d'una carrera popular, eh? Vull dir, és la marató de Boston. Jo la vaig córrer fot 3 anys i el genoll em va fotre mal durant 2 mesos, eh?
5: No m'estranya. Vostè s'ha vist la panxa que fot.
4: Bueno, sí.
5: I vostè es fa dir entrenador.
0: Bueno. Després d'aquella petita conversa, ves per on l'entrenador canvia d'opinió.
4: Sí, al final hem estat parlant amb el seu pare i hem arribat a una entesa.
0: Sí. Era grossot el seu pare, eh?
4: Sí, no pot trempat, eh? Vull dir que ens hem entès.
0: Sí.
4: L'he anat apretant i ha afluixat.
0: Sí. Ja ho hem vist.
4: Hòstia, vostè és un bon entrenador. Cap problema.
0: La Catherine sap que quan els de l'organització vegin que és una dona, no li atorgaran el dorsal. Per tant, ha decidit inscriure's per carta. Ha firmat la inscripció amb les inicials KB, que és el seu nom abreviat, Catherine Virginia Switzer. Li han acceptat la petició. Per fi arriba el gran dia. El 19 d'abril de 1967. L'organització ho té tot a punt. Aquest dia la ciutat es paralitza, tothom surt al carrer per animar els atletes. La nostra gosseta, la Mila, està encantada amb tot aquell ambient i ja té ganes de sortir a passejar. Mentrestant, la Catherine fa cua per recollir el dorsal. Es plantarà davant dels organitzadors amb la cara ben alta i els exigirà que li entreguin el seu dorsal, el 261. Ella és membre de la Unió Atlètica Amateur, ha pagat la inscripció i fins i tot té una carta certificada signada pel seu entrenador que acredita el seu bon estat de forma.
4: Sí, sí, sí. L'he firmat una mica contracor, però sí.
0: L'has firmat sí. Perquè el pare t'ha amenaçat de...
4: No barregeu temes.
0: Quin problema hi ha? Doncs que la Catherine sap que està a punt de fotre's en un merder. Quan els de l'organització la vegin, s'armarà un bon sarau. Finalment s'ho repensa i li demana a un altre corredor que li vagi a recollir el seu dorsal.
1: Atenció, atenció. Crida a tots els corredors. Últims 5 minuts per recollir el dorsal. Els corredors que ja el tinguin, que es dirigeixin a la línia de sortida. Hi ha un Opel Corsa mal aparcat que tapa el...
2: Gràcies. Una pregunta.
1: Sí,
2: una pregunta.
1: Sí.
2: No, vostè no, a l'altre.
0: Digues, què passa, maca?
2: Vostè sap on es poden recollir els dorsals?
0: Sí, aquí mateix, nena, just aquí amb aquesta parada. Ara acabo de recollir
2: gràcia.
0: El meu, guaita, 343 tinc
2: jo. Molt bé. Ja sé que sembla una mica estranya, però vostè em faria el favor de recollir el meu dorsal?
0: No, el meu dorsal ja el tinc jo, nena. Ja he d'anar cap a la línia de sortida.
2: Ja, però el meu, és que necessito que algú em reculli el dorsal. Necessito el número 261.
0: No, el meu és 343,
2: ja,
0: nena. Ja ho tinc jo.
2: Gràcies, maca. Ja ho veig que el té, ja. Però necessito que algú em reculli el meu dorsal. És el número 261.
0: 343.
2: Mira la carta, veu? Estic inscrita.
1: Atenció. Última crida a tots els corredors. Últims 2 minuts per recollir el dorsal.
4: Com ho fas?
2: De veritat
1: últims
2: que és
1: 2 minuts.
2: Important. Agafi aquesta carta.
1: Corsa.
2: Encara hi és, l'Opel Corsa, sí, encara hi és. Però de veritat que és molt important que m'agafi aquesta carta.
1: Color negre.
2: De color...
0: El meu és el 343,
2: ja
0: nena.
2: Ja ho sé.
0: Que no veus que ho porto aquí enganxat?
2: Però què no entenc?
1: Matrícula de Gerona.
0: De veritat? Llavors et queixes que tots els personatges que et donem són idiotes. Però aquest home no tenia per què fer-lo idiota. L'has fet idiota, l'has fet tu. Sí.
1: Disculpeu.
2: Et toca tu, eh?
0: Sí, sí, sí. Després del dilema del dorsal, ara sí, la 71ena marató de Boston ha començat. La gossa de Manlleu, la Mila, també corre i va a bon ritme. De fet, la pobra ens ha d'esperar a cada pas. Si fos per ella, ja hauria acabat la cursa fa estona. Per altra banda, la Catherine s'ho està passant com mai. S'ha posat com a objectiu baixar de les 4 hores i mitja, un crono que és molt assequible i li permet córrer sense cap pressió. De totes maneres, l'objectiu no és guanyar. El veritable objectiu és trencar la barrera de la desigualtat. Ella no n'és del tot conscient, però està a punt de fer història. És la primera dona que corre la marató de Boston amb un dorsal. Van passant els quilòmetres i la prova transcorre amb tota tranquil·litat, almenys fins que els corredors passen per davant dels comissaris. És llavors quan un dels organitzadors s'adona que entre tota aquella gentada hi ha una dona.
6: Coi! Coi! Aquell home... Casandra, aquell home amb els cabells llargs crec que no és un home. Crec que és una dona.
0: L'organitzador comença a córrer en paral·lel intentant desxifrar si el corredor amb el dorsal 261 és una noia infiltrada. Arriba un punt en què l'organitzador es fot entre els corredors i comença a obrir-se pas de mala manera.
6: Disculpi,
7: què fas?
6: Què fas, noi?
7: A la dreta, passa per l'esquerra, passa per l'esquerra.
6: Un moment, que és urgent.
7: Pas, deixa-me passar.
0: Qui és aquest imbècil? Que no tens dorsal.
6: A veure, soc de l'organització, he de comprovar una cosa.
0: L'organitzador ha aconseguit posicionar-se just al costat de la Catherine. És llavors quan arriba el moment que passarà la història. El penco de l'organitzador l'enganxa del xandall i li diu...
6: Surti de la meva cursa i torni'm el dorsal.
0: La Catherine continua corrent mentre intenta desfer-se d'aquell ximple.
2: Vols deixar-me en pau? Que em fas mal! Deixa'm, llardós!
6: No pas més complicat! Les dones no poden córrer maratons. Li caurà l'úter a terra.
2: Doncs ja me'l recolliré, l'úter. Deixi'm estar!
0: Durant tot aquest aldarull, la Catherine no ha deixat de córrer en cap moment. La sort ha volgut que tot això passi davant la premsa. Les fotografies immortalitzen el moment en què l'organitzador engrapa la nostra amiga per l'esquena. És una imatge que donarà la volta al món. Mentrestant, els corredors del voltant queden bocabadats davant l'espectacle.
6: Oh.
0: Alguns decideixen tirar milles i passar del tema. Altres intenten ajudar-la. També n'hi ha que es posen a favor de l'organitzador i intenten retenir-la.
4: Cabrons.
0: És una baralla que només dura uns quants segons. Al final, alguns corredors decideixen tirar-se a sobre de l'organitzador.
4: Ara.
0: Els més decidits d'aquests són l'entrenador, i també el xicot de la Catherine. Tots dos han decidit participar-hi per acompanyar-la.
4: Vols deixar-la estar, tros de soca?
6: No podeu agredir! Esteu agredint!
4: Imbècil, sí!
6: No podeu agredir un membre de la cursa!
4: I tant que...
6: Quedareu desqualificats!
4: M'és igual!
0: El xicot de la Catherine li fot un placatge que el deixa mig baldat. Mira que la Mila és una gossa pacífica, però fins i tot ella s'ha tirat a sobre de l'organitzador per mossegar-li el cul.
6: Ni dones ni gossos poden córrer la marató de Boston. Quedeu tots desqualificats.
0: Després d'aquell incident tan desagradable, la Catherine es queda sense forces. Per uns moments sembla que vol abandonar. Els següents quilòmetres els ha de fer caminant per recuperar l'alè.
8: Vinga, Catherine!
0: Vinga, Catherine!
4: Vinga, Catherine, vinga, que ja s'acaba això.
0: La Catherine és valenta i sap convertir la impotència en energia. Recupera el bon ritme del principi i pot acabar la cursa. 42 quilòmetres i 195 metres amb 4 hores i 20 minuts.
2: Està
6: mal,
2: bé.
6: Està mal, eh?
2: Molt bé.
4: Catherine.
0: A la línia d'arribada tot són alegries i abraçades. Molts participants encara no saben què ha passat. Quan la Catherine travessa la línia de meta, ja l'estan esperant. L'organització decideix desqualificar-la.
2: No!
6: Des de l'organització hem decidit desqualificar-la.
2: Vostè no té vergonya, és un llardós, això és el que és.
6: Jo faig la meva feina, no cal que m'insulti.
4: Quina vergonya. I no li donareu ni el pack aquest que doneu a la resta de participants, no? Aquest pack també emparit amb caldo de pollastre.
6: No, res de packs. I a vostè tampoc, miri.
4: A mi, hòstia, dona'm un caldo de pollastre, tio.
0: Home, un welcome pack.
4: Ah, welcome pack. Una bossa d'aquestes i
0: i carden unes merdes allà dintre.
4: I adhesius, un adhesiu. Què no se'n posen d'adhesius?
0: Adhesius. Pins. Sí. He vist pins, eh? Sí. Que ja no hi ha ningú al segle XXI.
2: Ningú.
0: Que
2: no.
4: I si...
0: Galetes energètiques.
4: Sí, també. I un llibre del poble on es fa la marató que no li interessa una merda.
6: Un llibre de Boston.
0: De veritat, els llibres que heu de saber, també per la gent que anem a actuar pels puestos,
4: sí. Prou.
0: Que els llibres dels pobles, tal com arriben a casa, van a les escombraries.
4: Sí.
0: Perquè jo, de veritat, que en la meva vida no veig ara un moment per 5 minuts per llegir-me un llibre de Llavorsí. Ara no el trobo.
4: No ho sé.
0: No, clar.
4: Vull dir, hòstia, tu et vens, et donen un llibre, saps? Fot i foc.
0: Ja està.
4: Fot i foc. Però davant, quan te'l donen, eh?
0: La notícia i les fotos s'escampen per tot el món. El dorsal 261 es converteix en un símbol pel feminisme. Avui, 19 d'abril de 1967, 42 quilòmetres després s'ha fet un pas molt important per la igualtat de gènere.
6: Bravo.
0: Heu de saber que 5 anys més tard d'aquesta històrica cursa, la Marató de Boston permetrà oficialment la participació femenina en l'esdeveniment. Catherine Switzer guanya la Marató de Nova York femenina el 1974 i queda segona l'any 1975 amb una marca personal de 2 hores i 51 minuts.
4: Ui, em va baixar, eh?
0: Ha baixat fort, eh? Home, quan no tens ningú que t'emprenyi també vas més ràpid, eh? Després de l'incident s'ha dedicat a lluitar contra la desigualtat per raons de sexe. Actualment, la Catherine té 78 anys i encara es manté activa.
4: Bravo per la Catherine.
2: Bravo. Bé.
6: Aviam si podrem arribar-hi nosaltres.
2: I la Mila on la tenim? La Mila,
0: home, la Mila, la nostra gossa, el llebrer espanyol, que li agrada córrer maratons. La Mila està perfectament...
8: Bravo!
2: Està cansada ara, per això.
0: Tornem a casa després de moltes emocions, una gentada de Déu i algun moment d'atenció en què hem hagut d'ensenyar les dents i mossegar el cul d'un comissari de la cursa.
6: Sí.
0: Però és una gossa de Manlleu, segur que no és la situació més tensa que ha viscut. Per la Mila, un llebrer acostumat a córrer, la Marató de Boston només ha sigut un passeig una mica llarg. Si fos per ella, la podria tornar a córrer ara mateix. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
8: I amb el vostre esprit!
9: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Els bombers esperen contenir en les pròximes hores l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i es mantenen 2.500 persones confinades a casa seva. Les flames ja han arrasat més de 100 hectàrees de vegetació. És el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Augmenten a 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos, Almeria. La Junta d'Andalusia acaba d'anunciar que ha mort una dona ferida per les flames que estava ingressada a l'hospital. El foc, que ja està estabilitzat, ha cremat 7.000 hectàrees. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu al santuari de la Fontcal de Gandesa, a la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Abans, al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. En aquell moment, onejava la bandera groga. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. Teheran afirma que l'estret d'Hormuz està tancat, però Donald Trump ho nega. El govern francès carrega contra Mariano Rajoy per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Alguns ministres del govern de Macron l'han acusat de racista. Pedro Sánchez creu que l'expresident espanyol avergonyeix Espanya i diu que són declaracions xenòfobes. Torre Pacheco intenta tornar a la normalitat un any després dels greus aldarulls atiats per l'extrema dreta contra la població d'origen magrebí en una campanya de desinformació a les xarxes. Els veïns d'aquesta localitat murciana denuncien falta de solucions polítiques. El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a terrasses i terrats d'edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar esquerdes, fissures i fins i tot l'ensorrament de part del terra. 200 cantaires donen el tret de sortida a l'Europa Canta Júnior amb un concert a les escales de la Catedral de Girona. El festival reuneix a la ciutat uns 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països.
1: Esports.
2: Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França, a l'esprint entre quatre escapats. A la general es manté l'avantatge de Tadej Pogacar sobre Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El Tro de Cervera queda ara a 18 punts del líder Jorge Martín. I el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost.
0: I el temps per aquest dilluns s'espera un dia de sol amb molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran amb rapidesa. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers treballen intensament per contenir de seguida que puguin l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats amb les portes i les finestres tancades. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
3: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de bombers bombers.
4: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues, i el personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
3: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aigua Múrcia en una setmana. Una situació que té en vetlla aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
5: Estem desconcertats perquè és com tornarem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
3: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aigua Múrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Els incendis no donen treva i, de fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. Tenim també novetats sobre l'incendi de Los Gallardos, a Almeria. Aquest diumenge a la nit ha mort una de les persones que havia quedat ferida per les flames. És una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. Per tant, el balanç d'aquest incendi és de 13 víctimes mortals. Algunes encara estan pendents d'identificar. Ja n'han pogut obtenir el perfil genètic, però s'ha d'acabar de comparar amb el d'alguns familiars. Aquest diumenge s'han rastrejat algunes de les zones calcinades amb mitjans aeris i terrestres per buscar més persones que haguessin pogut quedar atrapades pel foc, però no se n'han trobat. Un centenar d'efectius, també alguns voluntaris, han pentinat més de 200 hectàrees de terreny i diverses cases afectades per les flames. Recordem que consten 8 denúncies per desaparicions. D'altra banda, han pogut tornar a casa la majoria de veïns desallotjats per aquest incendi. Els bombers l'han pogut estabilitzar i perimetrar i ja no hi ha flama. Tot i així, els equips d'extinció continuen treballant intensament per controlar el foc, sobretot per refredar els punts que encara estan calents. Ho ha confirmat el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
6: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llama.
0: El balanç provisional d'aquest incendi és de 7.000 hectàrees cremades. També es treballa intensament per aclarir-ne l'origen i les causes, tot i que la principal hipòtesi continua sent la caiguda d'un cable elèctric. Aquest dilluns, el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament d'aquest incendi.

0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge pel santuari de Fontcalda i passa al riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de la ciutat de Tarragona, concretament a l'avinguda Estanislau Figueres, molt a prop de la plaça Imperial Tàrraco. Els equips d'emergències han rebut l'avís a quarts de 6 de la tarda, però en arribar no han pogut reanimar la víctima. El cos de Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes d'aquesta caiguda. De moment no descarten cap hipòtesi, però d'entrada les primeres informacions apunten que no hi hauria indicis de criminalitat.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: En plana internacional, l'Iran i els Estats Units han tornat a intercanviar atacs aquest diumenge amb míssils i drons i han creat confusió sobre quin és l'estat de la navegació a l'estret d'Hormuz. Durant la matinada, els nord-americans han bombardejat 140 objectius iranians per respondre a l'atac contra un vaixell amb bandera xipriota prop d'Oman. L'Iran ha estès les hostilitats a gairebé tots els països del Golf Pèrsic, on hi ha bases nord-americanes, i a Jordània. A la tarda, els Estats Units han tornat a atacar les illes iranianes de l'estret d'Hormuz i han fet un mort i dos ferits. El règim persa, per la seva banda, ha bombardejat instal·lacions frontereres a Kuwait i un camp kurd a l'Iraq. El president dels Estats Units ha assegurat en una entrevista a la cadena NBC que l'estret d'Hormuz està obert i que els iranians van començar els atacs quan estaven a punt d'arribar a un acord.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: Però Teheran ha volgut deixar clar que l'estret d'Hormuz està tancat fins a nova ordre. Els atacs d'aquest diumenge han provocat que Oman, que va estar negociant dissabte amb l'Iran, hagi convocat aquest diumenge l'ambaixador iranià. El Pakistan, que és el país que fa de mediador, ha fet una crida a la contenció i el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a les parts que reprenguin de forma urgent les negociacions. I mentrestant, un diari iranià ha assenyalat una tretzena de líders internacionals com a possibles objectius per venjar-se per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. La llista l'encapçalen el president nord-americà, Donald Trump, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però també hi figuren el francès Emmanuel Macron, l'italiana Giorgia Meloni, l'alemany Friedrich Merz o l'encara primer ministre britànic Keir Starmer. El règim no ha fet seva oficialment aquesta llista, però es dona la circumstància que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer una crida a la revenja per la mort del seu pare i va afegir que disposava d'una llista sobre la qual no va donar més detalls.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció francesa que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos. El govern francès ho considera inacceptable i l'ha qualificat de racista. París, Isabel Galí.
3: Almenys quatre ministres del govern francès han reaccionat a l'article de Mariano Rajoy. El d'Interior, Laurent Núñez, que té un cognom espanyol perquè els seus avantpassats van emigrar a Algèria des d'Andalusia, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
4: Si el és exact, és absolutament inacceptable.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
3: Però la ministra més indignada ha estat la d'ultramar Nadia Mouchou. Les victòries de la selecció francesa fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu, ha dit. És un odi metòdic cap al que França representa. I ho ha dit recordant també els insults rebuts pels blaus aquests dies, sobretot de la part d'una senadora del Paraguai, que va dir de Kylian Mbappé que en lloc de llet materna xupava cocos. Sobre aquestes últimes paraules de la senadora del Paraguai, França ha pres accions legals.
0: El president espanyol Pedro Sánchez ha acusat Rajoy d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes i de mesurar la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell, en comptes de l'arrelament al país i la voluntat de contribuir-hi. 3CAT Info.

0: Més qüestions. Fa un any que una agressió a un home gran va desencadenar diversos dies d'aldarulls i atacs contra persones migrants a Torre Pacheco, a Múrcia. Els missatges a les xarxes i la desinformació van alimentar l'odi i van posar l'estigma sobre un poble que amb molt d'esforç mira de tornar a la normalitat. Torre Pacheco, Pepa Ferrer.
1: Aquells dies d'aldarulls es van canviar la vida als veïns del barri de Sant Antoni a Torre Pacheco.
2: Me pareció fatal que se vinieran aquí ultras y que se pelearan aquí.
1: Aquest és Sufine, té 14 anys. Mustafa fa 28 anys que viu a Torre Pacheco. Així, diu, va néixer per segona vegada.
3: Este barrio es una mezcla de los obreros, los moros, los gitanos, pirlo, que han traído de fuera, ellos que están buscando algo que no es. Hay una guerra abajo de la misa. Tiene su pasado y no queremos que se passar el futur mal.
1: Aquells aldarulls van polaritzar la societat. La percepció sobre la immigració com a problema es va duplicar, arribant a ser el tema que més preocupava els murcians. Juan José Escribano és sociòleg.
4: El dia que se produce lo de Torre Pacheco, se ha observado y se ha estudiado posteriormente que se produce toda una conjunción de mensajes en las redes sociales, que hasta ese momento no se estaban produciendo de ninguna forma, que son mensajes fundamentalmente con mentira y con odio.
1: Els veïns han fet reunions per ajudar-se, però els polítics, segons critiquen, han estat absents i només visiten el barri abans de les eleccions. Nabil fa de 9 anys que viu a Torre Pacheco.
5: Quan empieza eleccions vienen a buscarnos. Y saben que la casa de extranjero, sí, nos toca a puerta, toma la papeleta y tal. Ahí sí nos recuerda que somos de aquí, vecinos de aquí. Pero una vez se pasa elecciones y todo eso, y ya se olvidan de nosotros. Si no hubieran migrantes, ese pueblo estaba en la lista de España vaciada.
1: Ells ho tenen clar. La solució és tan fàcil com viure i conviure.
0: I encara us expliquem que a Bangkok l'incendi d'un bar-restaurant al nord de la ciutat ha deixat almenys 27 morts i 63 ferits. Les causes del foc encara s'estan investigant, però el primer ministre tailandès ha destacat que els músics presents a l'establiment han relatat que han vist fum sortint d'un interruptor automàtic prop de l'escenari, seguit d'un tall de corrent i una explosió. Imatges difoses a les xarxes socials i gravades des de l'exterior mostren grans flamarades sortint amb força de l'establiment. Segons el diari The Sun, moltes de les víctimes han mort als lavabos on s'havien tancat per protegir-se de les flames. També hi ha hagut desenes de ferits a qui han portat als hospitals. Els bombers han trigat una mitja hora a controlar el foc i s'han pogut recuperar els cadàvers. Fa 4 anys, l'incendi d'una discoteca a Tailàndia va causar almenys 15 morts i 37 ferits i el propietari va ser acusat de negligència i d'explotar l'establiment nocturn sense llicència.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de l'Eloi Cordomí.
7: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre, la tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar a més núvols i deixar alguns ruixats.
6: 3CAT Info.
0: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any. I consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com l'AP-7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
8: A l'AP7 han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar la conservació de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
9: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges d'abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria...
8: Des de Junts per Catalunya, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge pels catalans.
10: Ha de ser una vinyeta, doncs, que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui, doncs, donar unes bonificacions, uns descomptes, i que sobretot afecti el trànsit de pas.
8: Els socis parlamentaris del govern i la CUP també aposten per la vinyeta i rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de l'AP7 amb més carrils. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, Lluís Mijoler, dels Comuns, i Dani Cornellà, de la CUP.
11: El tren continua sent la manera més eficient de moure's i transportar mercaderies, que deixin de fer elucubracions amb ampliacions.
12: Evidentment s'han de fer actuacions puntuals, però més enllà d'això la solució mai pot ser més asfalt.
13: Un euro més per ampliar autopistes i que tots els recursos han d'anar a millorar el transport col·lectiu.
8: Des del PP, Lorena Roldán el replica i Javier Ramírez, de Vox, rebutja que els usuaris hagin de tornar a pagar per circular per les autopistes.
14: Solucions que no es basin en criteris polítics ni ideològics de l'esquerra.
15: Aquells que diuen del no vull pagar, ara sí que volen.
8: Hi ha unanimitat que cal potenciar el transport ferroviari de mercaderies i restringir els avançaments dels camions.
0: Els experts veuen la implantació de la vinyeta com una bona opció. Són declaracions al programa Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, de Sergi Saurí, director del Centre d'Innovació en Transport.
16: L'usuari paga una part de la inversió realitzada per fer aquesta via, pel manteniment, i aquí és molt important per les externalitats del transport. M'explico, nosaltres quan circulem generem més congestió, creem emissions, incrementem la probabilitat de tenir accidents. Llavors, el que és interessant de la vinyeta és que una part d'aquests diners, el que seria la part d'inversió realitzada i manteniment, podria anar per un fons de carreteres i la part d'externalitat destinar-se al transport públic.
0: Saurí creu que s'haurien d'incloure els transportistes en el pagament per ús.
6: 3CAT Info. Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3CATInfoViari.
0: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
17: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, on malauradament, i com ha passat algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
0: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
6: 3CAT Info.
0: A Girona, 200 cantaires catalans han donat el tret de sortida a l'Europa Canta Junior amb un concert des de les escales de la catedral. El festival reuneix a la ciutat prop de 1.200 infants d'arreu d'Europa. Berta Artigas Fontàs.
18: Un espectacle que han titulat Baixem a la plaça i que ha arrencat amb el cant dels ocells. I amb el que 200 cantaires catalans d'entre 10 i 16 anys han donat la benvinguda als prop de 1.000 infants que han vingut d'altres punts d'Europa, com de Suïssa o d'Itàlia. La voluntat era mostrar-los la cultura catalana, com explica l'Anna Jané, presidenta del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, que és l'entitat organitzadora.
19: Llavors és una mica un homenatge al cant col·lectiu, aquest lloc de la plaça per trobar-nos. Per tant, són cançons que potser han passat de generació en generació, que hem sentit a casa, una mica la banda sonora del nostre país.
18: A més, el concert ha servit per donar el tret de sortida a aquest festival de corals infantils i juvenils que s'organitza cada 3 anys a una ciutat diferent.
19: He de dir que el Secretariat de Corals i aquest festival només s'aguanten gràcies al voluntariat. O sigui, un conjunt de gent que deixen la seva energia, el seu temps, i per què? Doncs perquè creiem que per la formació dels joves, per la cohesió social.
18: Fins diumenge vinent, els participants faran tallers de creació musical de diferents tipus i també oferiran concerts gratuïts a Girona i comarques en el marc d'aquest festival que vol promoure l'intercanvi cultural i la convivència de joves cantaires.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
20: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així a l'interès del Paris Saint-Germain sobre Ferran Torres.
21: Bueno, he llegit alguna cosa d'això, no tenim constància. El Ferran és jugador del Barça, és un d'aquests, em sembla, 14 jugadors que tenim aquí al Mundial, que estem encantats. El Ferran també ho està fent molt bé, cada cop que surt té perill, va durar que hi passi el Merino, que va estar a la mar de bé. En fi, tenim uns grans jugadors que estan aquí al Mundial i sóc aquí també per això.
20: Com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada de retorn a la segona divisió. L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
22: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
20: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
23: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa al Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
24: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
20: A la general no hi ha hagut cap canvi i segueix el domini de l'eslové Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
20: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayo Gura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín, ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara a 18 punts del liderat. El sentim en declaracions a The Zone.
25: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
20: No li ha anat també el seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Àlex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
6: 3CAT Info.
20: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. Sentim Paola Ramos després de la cursa.
26: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
20: La victòria se l'ha endut Beatriz Neila davant darrere i de la italiana Ponziani.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp continua actiu i ja ha cremat més de 100 hectàrees. Els bombers treballen intensament per contenir tan aviat com puguin els dos flancs del foc, perquè són molt a prop de nuclis urbans. Hi ha 2.500 persones confinades a casa seva. Una nena de 9 anys ha mort aquest diumenge per un despreniment de roques mentre es banyava a un riu de Fontcal de la Terra Alta. Les pedres també han ferit una dona de 24 anys. Al migdia, un home ha mort ofegat a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Diumenge d'atacs entre els Estats Units i l'Iran al Golf Pèrsic. Els nord-americans han bombardejat més de 140 posicions iranianes, mentre que el règim persa ha atacat gairebé totes les monarquies de la zona. A partir d'ara també us explicarem que la burocràcia administrativa i les taxes dificulten l'execució de franges perimetrals de protecció en cas d'incendi. El Consorci del Parc de Collserola és partidari d'agilitzar els tràmits per protegir els 15.000 veïns que viuen dins del parc. També us explicarem que la representant de les associacions de famílies reclama al govern que desencalli la crisi al sector educatiu. També responsabilitza el Departament d'Educació de les possibles vagues que hi pugui haver el curs que ve. I el MNAC protagonitza La ciència de l'art, una nova sèrie documental estrenada aquest dijous a Caixa Fòrum, que mostra les feines que duen a terme els tallers de restauració del museu per descobrir els aspectes inèdits d'algunes de les obres més rellevants de la seva col·lecció.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, què destaquem?
2: Doncs que el Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemanya Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total. En ciclisme, Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França a l'esprint, entre quatre escapats, a la general

0: I s'ha demanat als 2.500 veïns d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix que es quedin a casa seva confinats. Preocupa el fet que és el tercer incendi a Aiguamúrcia en una setmana. Centre de comandament de l'incendi a Sant Jaume dels Domenys, Ariadna Escoda.
1: Els bombers esperen que la baixada tant de la humitat relativa com de la marinada durant la nit els ajudi en les tasques d'extinció de l'incendi que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia. La prioritat principal del cos és protegir la població de les urbanitzacions properes i, per tant, se centren en el flanc esquerre. El flanc dret també els preocupa i treballen amb cremes controlades amb els equips de Graf per intentar aturar-ne l'avenç. Amb tot, descarten que puguin estabilitzar el foc aquesta nit. Oriol Corbella, inspector del cos de
2: De moment no l'estabilitzarem ara en aquests moments, ni al llarg d'aquesta nit. Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues. El personal també doncs, ja ha treballat moltes hores i ha de seguir i seguirem durant tota la nit. El podrem donar per estabilitzat quan tinguem la seguretat de que aquests flancs no poden obrir per fer noves carreres en direcció a les zones aquestes urbanes que tenim confinades i no podem desconfinar fins que no tinguem aquesta seguretat i en què llavors és quan el tindrem estabilitzat.
1: Aquest és el tercer foc que afecta la zona d'Aiguamúrcia en una setmana. Una situació que té amb ella aquesta població, com destaca l'alcalde Òscar Cendra.
3: Estem desconcertats perquè és com tornem a tindre un incendi d'aquí un dia més. Passarà aquesta nit un altre incendi. Ahir mateix quasi quatre focus, no? Un foc aquí, un foc allà. Sort que teníem un equip de bombers encara remullant el primer incendi i vam poder apagar-lo, no? La veritat és que estem desconcertats i hem de deixar treballar els cossos de seguretat.
1: L'ordre de confinament continua vigent per a 2.500 persones dels termes municipals i les urbanitzacions de Bonany, Vall d'Osera, Mas Vernell i Can Llenes a Querol, Mas Gasons, Aiguamúrcia, La Llacuna i Torrelles de Foix.
0: Mentre cada vegada se senten més veus que reclamen eliminar massa forestal i fer franges perimetrals de protecció contra els incendis, veïns de zones boscoses adverteixen que els tràmits burocràtics i les taxes que els cobren les administracions ho fan inassumible. Des del Consorci del Parc de Collserola, el seu gerent, Raimon Roda, demana que se simplifiquin totes aquestes gestions per facilitar que els veïns es puguin protegir.
4: La resposta és sí, estaria molt bé agilitzar tots els tràmits que són necessaris per fer actuacions d'autoprotecció, per exemple. El que passa és que també segurament hem de desvincular el que són actuacions puntuals en una parcel·la, en un arbre, del que seria la gestió forestal o la gestió del risc.
0: L'Àlex Alonso, veí de Barcelona i del Parc de Collserola, resumeix com funciona, en el seu cas, el procés per talar un arbre.
5: Per un pi gran pot ser 12 a 15 mil euros. Després has de demanar permís a l'Ajuntament per la tala, després has de pagar també als professionals que et facin la feina, que pot anar entre 500 o 1.000 euros, i la retirada d'aquesta llenya.
0: Diversos veïns de Collserola consideren que se'ls hauria de deixar tallar els grans pins abans que caiguin amb les ventades o que cremin en un incendi i respectar espècies més petites com les alzines i roures.
6: 3CAT Info.
0: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, Gandesa, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. L'accident hauria passat a primera hora d'aquesta tarda de diumenge. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I aquest diumenge també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i han enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. Els Estats Units han llançat aquesta tarda de diumenge un nou atac contra l'Iran, en aquest cas a localitzacions situades a l'estret d'Hormuz. Segons el portal Axios, el bombardeig anava adreçat contra instal·lacions de míssils i sistemes de defensa i també vaixells de la Guàrdia Revolucionària. L'agència iraniana IRNA ha confirmat que l'illa de Quesm, situada a l'estret, ha estat atacada, però precisa que no hi ha hagut víctimes. L'Iran assegura que el trànsit de vaixells està tancat, però Donald Trump ho desmenteix.
7: It's open

0: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
1: Els iranians han atacat una base aèria dels Estats Units i també un camp d'opositors kurds iranians a l'Iraq. Tot plegat després que aquesta matinada hi ha hagut un fort intercanvi de bombardejos entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans han atacat 140 objectius i els iranians han llançat míssils a gairebé tots els països del Golf i a Jordània, on hi ha bases nord-americanes. I a tot això, un diari ultraconservador iranià ha publicat una llista de dirigents internacionals que, segons aquest mitjà, han de pagar per la mort de l'anterior líder suprem, Ali Khamenei. El rotatiu mostra una sèrie de fotografies de 13 personalitats encapçalades per Donald Trump i Benjamin Netanyahu, però també hi ha el president francès, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el canceller alemany, Friedrich Merz, i l'encara primer ministre britànic, Keir Starmer. El règim iranià no ha fet oficial aquesta llista, però s'ha fet pública coincidint amb la crida a la revenja que l'actual líder suprem, Mojtaba Khamenei, va fer després dels funerals del seu pare. Khamenei va afegir que les persones assenyalades com a objectius figuraven en una llista, però sense donar-ne més detalls. I ha mort als 74 anys l'artífex de Qatar, l'exemir Hamad bin Khalifa Al Thani.
2: فنحن نؤمن بأن الوطن العربي جسد واحد يصلح الواحد من أقطاره بما يصلح به الجميع.
1: Pare de l'actual emir de Qatar va situar la monarquia del Golf al mapa internacional com a país mediador de molts conflictes. Va accedir al poder a mitjans dels 90, després de derrocar el seu pare, i va abdicar el 2013 per deixar pas al seu fill. La família Al Thani fa més d'un segle que és al poder. El país ha decretat 4 dies de dol nacional i l'enterrament ha estat aquest diumenge al nord de Doha.
3: You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsay said hello.
1: Aquest diumenge també ha mort un dels grans aliats de Donald Trump, el senador republicà Lindsey Graham, als 71 anys. El president nord-americà ha lamentat la mort d'un dels seus falcons, a qui ha qualificat d'autèntic patriota, tot i que no sempre van tenir bona relació, sobretot a les primeres primàries de Trump, quan Lindsey Graham el va acusar de racista, de xenòfob i de fanàtic religiós. Graham ha mort per una malaltia sobtada i fulminant l'endemà de tornar de Kiev, on es va reunir amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que ha mostrat el seu condol. Va defensar l'ajuda militar a Ucraïna i va ser un ferm defensor d'Israel. Benjamin Netanyahu i el seu ministre de Defensa també han lamentat la seva mort.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I encara en plana internacional, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat per sorpresa la destitució de la primera ministra, Yulia Svyrydenko, després d'un any al càrrec i com a pas previ a una remodelació total del seu govern. Zelensky ha justificat la mesura per la necessitat de reordenar tota l'estratègia de l'executiu i ha ofert una destinació nova a la ministra cessada, que encara no s'ha fet pública, però que, segons algunes fonts, es tracta de l'ambaixada ucraïnesa als Estats Units. Precisament Zelensky ha destacat que la cooperació militar amb Washington és prioritària, en concret els acords per fabricar a Ucraïna míssils Patriot, capdals per la defensa aèria del país. Segons les lleis d'Ucraïna, la destitució del cap de govern requereix l'aprovació del Parlament i comporta el cessament de tots els ministres. 6 persones, entre elles una nena de 8 anys, han mort a Gaza a mans de l'exèrcit israelià, segons fonts hospitalàries, en 3 incidents diferents. En el primer cas, un atac amb drons a la ciutat de Gaza ha causat la mort de 4 persones i ha deixat 9 ferits. La mitja lluna roja ha indicat que el bombardeig ha impactat en un taller. En un altre succés, l'exèrcit israelià ha disparat contra un campament de refugiats pròxim a la denominada línia groga, que delimita la seva presència. Allà han provocat la mort de la menor. I el tercer atac ha estat a un assentament a Khan Yunis, on ha mort una persona i hi ha hagut diversos ferits, entre els quals nens. Des de l'entrada en vigor de la treva, l'octubre de l'any passat, tant Israel com els palestins s'han acusat mútuament d'incomplir l'acord. En aquest període, el balanç de víctimes és d'uns 1.100 palestins morts i 6 israelians. I a Israel, Benjamin Netanyahu esgotarà la legislatura després que el Parlament ha convocat eleccions generals per l'últim dia legal, que és el 27 d'octubre. És el primer mandatari que completa els 4 anys de govern des del 1988. Malgrat això, Netanyahu afronta els comicis amb una gran caiguda de popularitat. L'opinió pública li retreu les mancances de seguretat que van provocar els atacs del 7 d'octubre i que no hagi complert les seves promeses de derrotar Hamas i Hezbollah. El primer ministre ha volgut treure pit del seu mandat aquest diumenge en un acte per commemorar els 50 anys d'una operació que va permetre alliberar hostatges a Uganda.
5: Des de la terrible massacre de l'atac del 7 d'octubre han capgirat la situació. Hem colpejat els nostres agressors, des de Gaza fins al Iemen, des del Líban fins a l'Iran. Hem eliminat una amenaça existencial immediata contra nosaltres, inclosa l'amenaça que representava que l'Iran disposés d'armes nuclears i les haurien utilitzat.
1: Entre els rivals de Netanyahu a les eleccions se situen l'antic cap de l'Estat Major, Gadi Eisenkot, els dos exprimers ministres Naftali Bennett i Yair Lapid, que van anunciar la intenció de presentar-se plegats.
4: El temps.
1: Sentim la previsió d'Eloi Cordomí.
6: Per avui dilluns esperem un dia amb força sol, però molta pols en suspensió, molta calitja, que es mantindrà tot el dia i també, de fet, durant bona part de la setmana. A primera hora es poden formar alguns núvols baixos al litoral, més abundants a la Costa Brava i en alguns trams de la Costa Daurada o de les Terres de l'Ebre. La tendència és que es vagin desfent a mesura que vagi passant el dia. El vent de marinada continuarà aixecant onades de mig a un metre d'altura i, en general, a la resta del país farà sol, amb aquest ambient calitjós, i algunes nuvolades de tarda que no deixaran precipitacions. Les temperatures pugen, poden arribar als 35, 36, 37 graus a moltes zones de l'interior, fins als 39 a Ponent. I en pròxims dies encara pujaran amb més ganes, sembla que tocaran sostre de cara a dimecres. Això sí, dimecres i dijous podria arribar més núvols i deixar alguns ruixats.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit a Catalunya Ràdio la directora de la FAC, Lidón Gasull.
7: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat. No? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
1: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici continua perdent advocats. En només 10 anys, el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, Cristina Vallejo, degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha recordat que cada vegada hi ha menys professionals disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
8: Baixen els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: Aquest any els professionals del torn d'ofici han fet més de 67.000 actuacions entre els mesos de gener i juny. A més, la degana ha recordat que aquest any ha entrat en vigor un conveni que millora les retribucions dels advocats del torn d'ofici i recupera el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi assegura que, malgrat la presència del conveni, cal una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i la remuneració obligatòria de totes les actuacions dels professionals. Més qüestions. Els equips de restauració del MNAC investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre els misteris que les envolten. Aquesta és la proposta de La ciència de l'art, que és la sèrie documental que s'ha estrenat aquest dijous a CaixaForum. Clàudia Roses.
9: Per primer cop, les càmeres entren als tallers, laboratoris i arxius del MNAC. 6 episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent. La reconstrucció del milicià ferit, el periple del marbre de Sant Pere de Rodes, el penediment d'Isidre Nonell, la foscor de Francisco de Zurbán, el trencaclosques de Sant Pere de Burgal i el secret de Cantant de la Tour. Ho explica aquesta emissora Roser Toll, directora de la sèrie.
10: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. És ciència, és art, però sobretot és la curiositat. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
9: El primer protagonista és el milicià ferit de Francisco Mateos, testimoni de l'horror de la Guerra Civil. Creada amb urgència, l'obra mai s'havia pogut exposar. Ara el MNAC, amb l'artista Pilar Rosado, l'ha reconstruït amb intel·ligència artificial i l'exposa per primer cop. Amb la sèrie documental La ciència de l'art, el Museu Nacional d'Art de Catalunya vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
1: La pintora Eva Armisen fa el salt a les arts escèniques amb Lina Superheroïna, un musical familiar i ecologista que s'acaba d'estrenar a Seul. La producció, basada en el seu univers pictòric, s'exhibirà durant un mes i mig al Kepco Art Center de la capital sud-coreana, en un auditori per 1.500 persones. Montse Mas.
11: L'artista, coneguda a l'est asiàtic com la pintora de la felicitat, ha participat de la producció, els personatges i els fons escènics del muntatge. Són declaracions a Catalunya Ràdio durant el procés de creació que l'ha dut a treballar durant tot un any amb equips creatius coreans.
12: Participo amb tot i d'alguna manera ells, òbviament, jo escenogràficament no tinc ni idea, ni a nivell musical, ni puc opinar si m'agrada o no, i m'ho passo molt bé, molt bé, a part dels nervis.
11: L'espectacle narra la història d'una nena d'11 anys i el seu germà, que s'enfronten a un monstre de brossa i s'ha inspirat, entre altres, en la convivència de l'autora amb les dones bussejadores de l'illa de Jeju, a l'estret de Corea. Armisen considera l'estrena a Seul un somni fet realitat i li agradaria que el muntatge pogués arribar algun dia a Catalunya.
12: Tant de bo. La productora es diu Dubicom, tenen molta experiència en musicals i demés, i a veure, la seva idea, òbviament, tant de bo. Jo ho miro tot des de fora pensant, bueno, però m'han passat moltes coses molt bèsties allà, amb la qual penso, bueno.
11: Amb aquest projecte, que s'acompanya d'una exposició immersiva, l'autora aragonesa establerta a Barcelona consolida gairebé 2 dècades de lligam amb el mercat artístic de Corea del Sud, on més d'1 milió de persones ja han vist les seves exposicions plenes de color.

0: Us expliquem també que s'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
1: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
0: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'aperol. I el 80% dels cultius de pera conferents de la plana de Lleida pateixen un estrès hídric sever per les altes temperatures dels últims dies. Per una banda, aquesta situació redueix el valor de la fruita d'enguany i, per l'altra, amenaça la collita de l'any vinent. Menàrguens, Alba Mor.
2: El responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, aclareix que no es tracta d'un problema de falta de reg, sinó que a partir d'una temperatura determinada l'arbre col·lapsa i bloqueja el creixement del fruit. Això fa que la pera d'enguany sigui d'un calibre petit i tingui menys sortida al mercat. En vista que la situació repeteixi en futures campanyes, Gardenyes contempla la possibilitat de fer canvis de cultiu.
3: Pensem que a partir de 36 graus l'arbre no desenvolupa el seu potencial productiu, l'arbre se paralitza totalment i a partir d'ara què farem? De 36 graus i passem la major part del temps de l'estiu, llavors què passa? L'estrès hídric o l'estrès que acaba condicionant aquest arbre, ens trobem amb això, que haurem de canviar de cultiu, d'espècie i plantejar-nos posar-hi pomeres o d'altres varietats o d'altres espècies que siguin més adients per aquestes altes temperatures que tenim últimament.
2: A més, la calor està provocant segones floracions en ple mes de juliol, cosa que fa pensar que hi haurà menys producció l'any vinent. La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa aquest dilluns amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante. Pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
6: 3CAT Info.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
7: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 Grand Slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer Grand Slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Matthew Van Der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de quatre escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
6: Trescat Info.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara 18 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a DAZN.
10: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14è i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost. També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
11: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.
6: L'actualitat esportiva a fons. 3CAT Info. 3CAT Info.
12: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 18 graus a Fogars de la Selva, 24 a Tàrrega i 25 a Amposta. I ens llevem un dia més pendent d'un incendi, del que tenim encara a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. L'última hora és que dels 2.500 veïns confinats, alguns d'ells fa pocs minuts han començat a ser desallotjats. Fins ara hi havia 2.500 persones confinades a casa seva, però ara fa ben pocs minuts hem sabut que els bombers n'han començat a desallotjar algunes. De seguida anem en directe en aquest incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on els bombers ja han estat treballant tota la nit. Abans, però, hem de parlar de calor. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui encara tenim alerta per calor en algunes comarques de Ponent, però ja fa dies que ens avises que amb el pas de la setmana, doncs la cosa encara continua, eh?
1: Sí, però la veritat és que dimecres i dijous arribarem als 40 graus una altra vegada, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i fins i tot a l'interior de les comarques gironines, però també augmenta la inestabilitat, és a dir, que hi haurà ruixats al llarg dels propers dies que també faran que hi hagi més núvols i, per tant, doncs, que potser mantenen a ratlla una mica aquesta situació de calor. Pel que fa a la situació de l'incendi d'Aiguamúrcia, la situació meteorològica a hores d'ara diríem que és optimista, perquè les humitats relatives per la zona estan al voltant del 70%, amb vent molt feble. Per tant, doncs, en aquest moment, almenys les condicions per als bombers per treballar a l'incendi són relativament bones.
0: Gràcies, Tomàs. Aquestes són les condicions que tenim en aquest incendi, per tant, condicions favorables, tot això que tenim. Però insistim, que el que hem sabut ara fa ben pocs minuts és que alguns dels 2.500 veïns que hi havia confinats, alguns han començat a ser fins i tot desallotjats. De seguida hi anem en directe, però és important destacar que tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. És veritat que són menys de la meitat que a finals de la setmana passada, però també ho és que el risc continua sent més que evident. Els bombers confien en poder donar per estabilitzat avui aquest incendi d'Aiguamúrcia. 300 efectius ja han estat treballant tota la nit. Dit això, és el tercer foc en molt pocs dies a la mateixa zona. El tercer incendi en pocs dies al mateix municipi. L'alcalde diu que potser no és casualitat.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi en aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mateix avui, un dia com avui, no? Que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi.
0: És el que deia l'alcalde Òscar Cendra, no pot ser casualitat, tres focs en pocs dies. No es descarta ara mateix cap hipòtesi, els bombers estan investigant les causes d'aquest foc. Tot això mentre a Almeria ja són 13 les persones que han mort a l'incendi de Los Gallardos després que a l'hospital morís una dona que havia quedat ferida. Aquí hi ha més de 1.000 persones desallotjades que ja han començat a tornar a casa després que el foc s'hagi donat per estabilitzat. 7.000 hectàrees cremades. Tot això en una setmana que tornarà a ser protagonista la llei d'amnistia, perquè aquest dijous, dia molt, molt important, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea emetrà la primera sentència sobre la llei que va aprovar el Congrés dels Diputats ara ja fa més de 2 anys, però que, com sabeu, encara no s'ha aplicat del tot. Què hem d'esperar aquest dijous? Què pot passar a partir de dijous? Li traslladarem al jurista Javier Pérez Royo, que ens acompanyarà avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio.
3: En un estat de dret, els jutges apliquen les lleis. A l'estat espanyol, els jutges no. Apliquen les lleis de la forma que a ells els agrada i boicotegen aquelles, com en el cas que ens ocupa, amb les quals estan en desacord polític.
0: Això és el que deia Carles Puigdemont el juny de 2025, al voltant de les resistències d'alguns jutges, començant pel mateix Tribunal Suprem, d'aplicar en part la llei d'amnistia. Algunes d'aquestes reclamacions es van portar a la Justícia Europea i la Justícia Europea ha de donar una primera resposta aquest dijous. Avui, per cert, el diari El Mundo explica que Junts es va queixar per escrit al govern espanyol d'haver-los enganyat amb el calendari de l'amnistia. Aquesta informació assegura que aquest va ser un dels motius de la ruptura entre Junts i el Partit Socialista al Congrés. Tot això en un dia en què també parlarem de mestres, de professors i de vaga.
4: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.
0: Aquest cap de setmana s'ha acordat que el curs començarà igual que va acabar l'anterior, amb aturades, i avui en parlarem amb la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura. Les famílies han demanat al govern que faci alguna cosa per desencallar la situació. I després també analitzarem a l'Àgora el conflicte diplomàtic que ha generat el ja famós article de Mariano Rajoy al Debate, afirmant que la selecció francesa de futbol no té jugadors francesos.
5: Mariano Rajoy, ancien premier ministre espagnol qui a dirigé le pays pendant 7 ans conservateur, qui s'en est pris dans une tribune à l'équipe de France.
0: Els mitjans de comunicació francesos no es parla d'altra cosa. Tant el govern francès com l'espanyol han titllat aquest comentari de racista i Pedro Sánchez avui visitarà l'incendi d'Almeria, però després es veurà amb Emmanuel Macron. Es veurà amb Emmanuel Macron al Palau de l'Elisi de París. Pel que fa a la clau esportiva, tenim el president del Barça, Joan Laporta, a Dallas per presenciar demà l'Espanya-França de semifinals.
6: Y por supuesto, a todos los jugadores del Barça que están jugando el Mundial, pues les doy todo mi apoyo. Sé que el éxito suyo, pues... és un èxit nuestro, també.
0: És el que deia Joan Laporta. L'altra semifinal serà dimecres. Argentina-Anglaterra, diumenge que ve, final del Mundial. Benvinguts a un nou matí, així comença el dilluns. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Montserrat Nebrera, Fra Blanco, Marta Monforte i Vicent Sánchez, però de moment... Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, bon dia.
8: Bon dia.
0: Aigua Múrcia.
9: Els bombers han treballat tota la nit per contenir l'incendi forestal d'aquesta localitat a l'Alt Camp, que ja ha arrasat més de 100 hectàrees i que continua actiu.
10: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar... En les últimes hores, volíem dir, s'hi ha declarat 270... s'hi han dedicat 270 efectius, ara sí, i gairebé 90 dotacions terrestres. Els dos flancs encara són a prop de nuclis urbans i per això es manté el confinament de 2.500 veïns de la zona. Aquest ja és el tercer incendi a Aigua Múrcia en només una setmana.
0: Anem en directe al centre de començament d'aquest incendi a Sant Jaume dels Domenys. Manel Sastre, què tal? Molt bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, mira,
0: Manel, dèiem hora... la notícia d'última hora és la que dèiem ara mateix. No? Que hi havia desallotjats, eh?
11: Sí, exacte. Acaben d'ordenar evacuació preventiva dels veïns de Panxos de Bonany i també d'algunes masies disseminades que hi ha al terme municipal de Querol. Com dèiem, de forma preventiva es demanen que s'agafin medicaments i els estris bàsics amb la previsió que fins al vespre no puguin tornar a casa. Recordem, hi ha 86 dotacions dels bombers que estan treballant, ho han fet tota la nit, al llarg del perímetre per intentar estabilitzar aquest incendi, que a última hora d'ahir ja havia cremat 114 hectàrees de massa forestal. A més d'Aigua Múrcia, els termes de Querol, com dèiem, a l'Alt Camp, doncs a l'Alt Penedès. Es manté, com dèieu, també el confinament de 2.500 persones, de veïns que, de diferents nuclis d'aquests termes municipals, i perquè es temia que en aquests punts poguessin arribar les flames o el fum. Està previst de forma imminent també que s'incorporin els mitjans aeris. Recordem que és un foc forestal que va començar ahir. Agents rurals i Mossos investiguen l'origen de l'incendi, que és el tercer en pocs dies a la mateixa zona, i per això Òscar Cendra, alcalde d'Aigua Múrcia, sospita.
2: Preocupats perquè ja no és l'incendi, sinó és el tercer incendi amb aquesta setmana que hem tingut, perquè és molt estrany, mereix avui, un dia com avui, no?, que amb les temperatures més baixes, hi havia més humitat, que hagi hagut aquest incendi. Aquest incendi ha començat dins del nostre municipi i ha pujat direcció Pontons i cap a Querol. És una zona amb molta zona boscosa i amb poc cultiu.
11: Aquí no es veu ara mateix una gran columna de fum des del centre de comandament que s'ha situat a Sant Jaume dels Domenys, però és cert que comença a animar-se una mica la Marina D, per això els equips d'extinció volen evitar riscos als nuclis cap a on podia anar el foc i han decretat aquesta evacuació preventiva, sobretot de la zona dels ranxos de Bonany, que és un dels flancs de l'incendi que preocupava ahir a última hora.
0: Doncs és important aquest desallotjament, Manel. Sabem quantes persones, no sé si ho has dit abans, quantes persones estan desallotjant?
11: No sabem encara. És un nucli petitet i hi ha masies disseminades per la zona també. No ens han facilitat aquesta xifra.
0: Després connectem, Manel, qualsevol novetat, micros oberts.
11: D'acord, bon dia.
0: Gràcies al Manel Sastre, en directe des d'aquest incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp. Insistim que la notícia d'aquest matí és que s'estan desallotjant alguns d'aquests veïns, un nucli petit, ara ens deia el Manel Sastre, des de la zona, però hi havia 2.500 persones que s'havia confinat a casa seva, algunes de les quals s'estan desallotjant. El Tomàs Molina deia que la bona notícia és que les condicions meteorològiques avui poden acompanyar relativament en l'extinció d'aquest incendi. Altres coses que també passen pels incendis, per exemple, el de Los Gallardos.
12: Ja són 13 els morts per incendi en aquesta localitat, Almeria. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona britànica de 93 anys que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit.
9: També hi ha 10 denúncies per desaparicions. Els bombers han pogut estabilitzar el foc, però encara treballen per controlar-lo, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
13: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
10: Avui el president espanyol Pedro Sánchez visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
0: I encara parlant d'incendis, Fontainebleau.
12: A França, un gran incendi arrasa un dels principals pulmons verds de la regió de París, el bosc de Fontainebleau. Ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc de dimensions excepcionals. El subcap de Servei d'Urgències de París, Benoit Vivian, feia aquesta nit una crida als veïns de la zona a confinar-se.
8: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: Tercera onada de calor.
9: Que s'allargarà. Almenys fins dimecres els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país perquè encara hi ha 72 municipis en risc extrem d'incendis.
0: Sara Riera.
14: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país per la temperatura que hi pot haver durant el dia. Els bombers han reforçat amb més mitjans a totes les regions i s'han obert també parcs de bombers voluntaris. El cos remarca que estem tenint incendis ràpids que llancen focus secundaris. De fet, en els primers 9 dies de juliol, els bombers han hagut de respondre ja, atenció, a 389 focs de vegetació i, en molts casos, a més, de manera simultània. El missatge que han enviat a la població aquestes últimes hores és per recordar que quan es declara un incendi mai actuen sense analitzar primer la capacitat del foc. Jordi Castellví, inspector.
15: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
14: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Estudia.
10: L'Audiència de Madrid des d'avui, la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular.
12: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
0: Madrid, al Vagil.
16: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible cessió de l'acusació popular que lidera Azteoir. Fins ara, l'audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid, al Vagil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Notes secretes.
9: El Mundo explica avui que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia. Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què, en part, es justificava aquesta ruptura pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei que havia estat clau pel pacte d'investidura de Pedro Sánchez.
10: S'apunta directament a l'equip negociador encapçalat per Zapatero i Cerdán. Primer haurien dit que el Constitucional avalaria la llei immediatament després de l'aprovació, ara fa 2 anys, però després, amb el pas del temps, la data s'anava endarrerint. També s'acusa el govern de Sánchez d'un paper passiu i fins i tot obstructiu pel que fa a la Fiscalia del Constitucional, que va boicotejar el retorn, diuen, immediat de Puigdemont.
0: I sense francesos.
12: Malestar a França, Mariano Rajoy, per un article que ha escrit com a comentarista del Mundial de Futbol. L'expresident espanyol hi elogiava el joc de la selecció que entrena Didier Deschamps, que s'enfrontarà a Espanya a les semifinals, però afegint-hi que juguen sense francesos.
0: París, Isabel Galí.
17: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
18: Si és exacte, és absolutament
19: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
17: Un altre ministre, l'adultramar Naima Mutxu, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Aquestes crítiques des de França contra Rajoy s'hi ha afegit també Pedro Sánchez en un missatge a X. El president del govern espanyol ha acusat l'expresident d'avergonyir Espanya amb declaracions xenòfobes.
0: Un quart de 8, que mogui fitxa.
10: És el que reclamen les associacions de famílies d'alumnes al govern per desencallar la crisi al sector educatiu. La crida arriba després que l'Assemblea Educativa ha anunciat vaga pel 8 de setembre, primer dia del curs 26-27.
12: En declaracions a Catalunya Ràdio, la directora de les associacions, Lidón Gasull, reclamava un compromís al govern per acabar amb el conflicte.
20: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
9: Doncs aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, té previst reunir-se amb els sindicats per intentar seguir negociant els principals punts de desacord entre docents i l'administració.
0: Encara parlant d'això, retrocés.
10: L'informe El pes de l'escola pública a Catalunya, elaborat per equitat.org, alerta que en els 4 últims cursos la xarxa pública ha perdut pes en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants respecte de la concertada.
12: L'informe s'ha fet a partir de l'anàlisi de les 10 últimes preinscripcions en aquestes localitats. En conjunt, si el curs 2023-2024 l'oferta de l'escola pública suposava un 59,3%, de cara al 2026-2027 és del 57,9%. L'informe també conclou que la baixada de ràtios no s'ha aplicat de la mateixa manera i que continuaran sent desiguals en funció de la xarxa.
0: Gossos i gats.
9: Són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec de la seva mascota, del seu animal de companyia, per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al Matí de Catalunya Ràdio.
21: I ens trobem en casos força desgarradors. En el sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els han pujat al lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els permetin tenir el seu company.
10: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'eliminin les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, que explica Noé Terrassa, membre de l'entitat al Matí.
22: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc i acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: Nous atacs.
12: Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
9: El règim dels ayatolars ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap a països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, a Bahrain i a Jordània.
10: El president dels Estats Units, Donald Trump, culpa l'Iran de no haver respectat l'acord a què es va arribar dissabte sobre la gestió de l'estret d'Hormuz amb l'atac d'ahir contra un vaixell de bandera xipriota.
23: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
0: En parlaran.
12: Avui es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea per analitzar la revifada de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Brussel·les, Bruno Fortea-Mires.
24: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Fortea-Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Despreniment de roques.
9: Ha mort una nena de 9 anys a prop del santuari de Fontcalda, a la Terra Alta. En l'accident també ha quedat ferida una jove de 24 anys. Els fets van passar ahir a primera hora de la tarda, quan totes dues estaven banyant en un dels gorgs del riu Canaletes i van caure diverses pedres d'una de les parets laterals.
0: I ofegat?
10: Un home de 54 anys va morir ofegat ahir a la tarda mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Empordà. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
0: Falta un mes.
12: Per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions.
0: Roger Santaló.
1: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
3: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. I estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
1: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, Robert.
4: Bon dia.
0: Ara, el nou Barça de Flick comença la pretemporada amb les proves mèdiques.
4: Arrenca sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona. Farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la pròxima temporada. La prioritat, segons reconeix Joan Laporta, és Julián Álvarez.
5: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
4: La Porta qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
5: Extraordinari, extraordinari, perquè, vaja, em sembla que porta 8 gols, a més, gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre.
4: Rafinha es quedarà i el club espera tancar el fitxatge d'Adeyemi del Dortmund, que s'afegirà al de Gordon.
0: Mentrestant, Yannick Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
4: Després de guanyar la final, Zverev.
6: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: Està parlant del torneig de Wimbledon, segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Jornada de descans al Tour de França amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
0: I encara alguna cosa més, per exemple, que Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de Motociclisme.
4: Amb la victòria alemanya, Márquez se situa a 18 punts de liderat.
25: Que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: El 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Bretanya.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
27: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
26: I se't transmet el fred a la mà?
27: Suposo.
26: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
31: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
32: 54.787, 5, 4, 7, 8 i 7.
31: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
32: I la sèrie a la 10.
33: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
34: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
0: En 5 minuts arribarem a 8:15. El més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la col·laboradora televisiva que s'ha aixecat i ha marxat del plató al programa de televisió Males Llengües.
8: Polèmica del cap de setmana. La tertuliana Marta González Moreno va alçar-se del plató de Males Llengües, el programa de Cintora dels dissabtes a Televisió Espanyola, dient que no anava a suportar cap humiliació més. Què va passar? Doncs jo crec que dues coses. Una, que ser dona i parlar i fer-te escoltar a una tertúlia en la tele sempre és més difícil i sents impotència i ràbia. I dos, que has de tindre pell de rinoceron per aguantar cert ritme i certa crueldat televisiva.
0: Ja la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie Alice and Steve.
12: Se centra en dos bons amics quinquagenaris amb una gran complicitat, però tot es torça quan l'Steve comença una relació amb la filla de l'Alice, que té 26 anys. Aquest conflicte emocional tan compromès deriva en moments de tensió que es combinen amb escenes d'humor agut i donen lloc a situacions tan incòmodes com divertides. Entre l'Alice i l'Steve, interpretats per Nicola Walker i Jemaine Clement, hi ha una química extraordinària tant quan s'estimen com quan s'odien. Una història que toca temes com la lleialtat, els límits de l'amistat o els vincles familiars, que té 6 capítols i és a Disney+.
11: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
16: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
15: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
16: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
32: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 3 minuts i arribarem a 8:15. Recordeu que hem començat amb novetats a l'incendi d'Aiguamúrcia. A l'Alcamp hi havia 2.500 persones que estaven confinades. Algunes d'elles, ara fa ben pocs minuts, aquest mateix matí, han començat a ser desallotjades pels bombers. No tenim una xifra aproximada de quantes persones serien, però s'ha començat a evacuar alguns d'aquests 2.500 veïns. Tornem en directe de seguida a Aiguamúrcia per conèixer l'última hora. En un dia que al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, del Mundial i d'aquesta polèmica diplomàtica que ha engegat Maria Rajoy quan en un article deia que la selecció francesa doncs jugava molt bé, però no jugaven francesos, no jugaven futbolistes francesos. Això ha provocat que fins a 4 ministres d'Emmanuel Macron hagin doncs aixecat alguna protesta contra l'expresident espanyol. I justament parlant de França, les mocions de censura i la inestabilitat política ha estat un dels protagonistes d'aquest últim any, Jovany.
17: Dans les 13 jours...
18: Tinc gana de marxar-me de vacances.
17: ...vont choisir...
18: I ara, adéu!
0: El fins ara primer ministre francès, François Bayrou, ha perdut la moció de confiança, la que es va sotmetre ahir, i Emmanuel Macron ja li busca substitut.
19: La incertesa s'ha apoderat de la política francesa, és per això que en aquests moments podem comptar amb el punt de vista del nostre home a París, Luis Enrique. Bon dia.
20: Hola, què tal, com estàs? Buenos días a todos, bon lluny a tothom. Adelante, a l'alant.
0: Sí. Com està vivint a París la caiguda del primer ministre francès?
20: Bueno, la opinió que pueda tener yo sobre François Bayrou... No creo que sea de vuestra incumbencia, François, Ricard, con todo el respeto.
19: No es de François Ayuyú, pero abans...
20: Yo leo cada día los periódicos,
19: si opinar, ja.
20: El Limón Diplomatique, El Fígaro, La Gazette de l'Esport, veo la televisión de aquí, escucho las radios y la opinión que yo tenga pues me la guardo para mí. Porque si os la doy, básicamente después sacáis el titular que os da la gana, esto es así.
19: No, nosotros fem
20: hombre,
19: titulars rigorosos.
20: Que siempre me queda a mí la duda que si los titulares que sacáis los hacéis con mala intención o simplemente sin competencia.
19: A veure, Luis, calma't. Aquí a Catalunya hi ha cert interès per saber què pot passar ara
20: a
19: França. A veure,
20: però què sabes tu sobre política francesa? Vinga.
19: Bueno, a veure, tinc un coneixement bàsic.
20: ¿Quién es el fiscal jefe de la Corte de París?
1: A veure, Luis, només t'han demanat...
20: Le Sandy Palacé, Le Paul du Jean-Meloy, Bison de la Tet, de la Liaison, et beaucoup de droit a mi. Pourquoi? Je sais pas. Mais... O sí. No, oui.
1: És que...
20: Petetre, oui.
1: No, és que no t'entenem, Luis.
20: Joder, és que no entenem nada. Bueno, hi ha alguna pregunta decente por ahí, inteligente o algo?
19: Bueno, sí, jo en tinc aquí unes de...
20: No, ¿verdad? Pues joder, ja està.
0: Són 2:15.

0: Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Ens diuen que no hi ha perill imminent, però s'han desallotjat alguns veïns i n'hi era 2.500, n'hi havia 2.500 que estaven confinats. Una part d'aquests se'ls ha desallotjat. Tornarem de seguida a Aiguamúrcia en un incendi on han treballat tota la nit els bombers amb 270 efectius i pràcticament 90 dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal.
1: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit, si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
0: Ens deia el Tomàs Molina ara fa una estona que les condicions meteorològiques avui haurien de donar un cop de mà. Són raonablement bones per aquest incendi d'Aiguamúrcia, on, insistim, aquest mateix matí s'ha ordenat l'evacuació d'alguns dels veïns. Això mentre, lamentablement, hem de dir que ha pujat a 13 el balanç de víctimes mortals a l'incendi d'Almeria. Els Estats Units, d'altra banda, han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran, amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Això el dia que, com explicàvem ara, el govern francès ha sortit a la càrrega contra Mariano Rajoy per haver dit en un article que la selecció francesa de futbol té un molt bon joc, però que no hi ha francesos.
2: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, a qui això va enganxar literalment en un programa televisiu. Li van ensenyar aquestes declaracions de Mariano Rajoy i per això es guarda aquesta prudència. De dir sí, això és veritat, és absolutament lamentable. Avui, d'altra banda, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres grans damnificats de la crisi de l'habitatge. Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant de les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació Fada.
3: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, acaben pagats per diner públic o abandonats.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça de Flick comença avui la pretemporada. Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada i qualifica el Mundial de Messi d'extraordinari. Marc Márquez reconeix que no està al 100% i que resisteix el dolor cada gran premi, però ara mateix té el títol mundial a només 18 punts.
0: I el que dèiem del temps, eh? Abans el Tomàs Molina ens deia que ajudarà raonablement, o les condicions són raonablement bones per l'incendi d'Aiguamúrcia. Pel que fa a la resta del país, com serà el dia, Tomàs?
5: Avui serà un dia de sol, un dia entrenyinat, amb molta presència de pols en suspensió, que donarà un aspecte força cobert, força terrós al cel. Un dia de sol, amb alguns bancs de boira, però aquestes primeres hores en algun punt de les Terres de l'Ebre s'aniran trencant aquestes boires. A la tarda, alguna nuvolada, en principi avui sense precipitacions, i amb temperatures que quedaran al voltant dels 37-38, allà on pugin més, a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i per sobre dels 30-35 a la major part del país. Sol, amb aquesta presència del vent de gregal que farà que la mar estigui força moguda en tot el litoral. Precaució a la platja i atenció encara amb aquest elevat risc.

0: Carreteres, Clàudia Serra, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Doncs a aquesta hora, tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona per un accident amb dos camions implicats que estan incendiats. No hi ha ferits. Es fan desviaments per la sortida 193 de Montblanc. A l'àrea de Barcelona, les retencions habituals, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí uns minuts, d'aquí una horeta, vaja, Montserrat de Brera, Afra Blanco, Marta Monforte, Vicent Sánchez. De moment, comencem, com sempre, a fer un cop d'ull als diaris del matí. I comencem també, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, des de la redacció. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui amb l'incendi d'Almeria a tots els diaris.
3: El País parla de les 7.000 hectàrees cremades i afegeix que segueix la cerca de les persones no localitzades.
4: I El Mundo, que ha calculat que el 80% dels municipis estan en risc i que Los Gallardos, inclòs, no tenen plans d'emergència.
3: Una desgràcia que també s'explica en imatges a El Mundo. Precisament hi veiem un matrimoni britànic tornant a casa seva, ell amb caminador, ella amb maleta.
4: O a La Vanguardia, una dona mirant-se el paisatge desolador que ha deixat el foc. I tant a l'Ara com al Periódico, imatge dels boscos d'Almeria cremats.
3: Precisament article d'opinió sobre la gestió d'aquest foc a La Vanguardia.
4: Carmen del Riego parla textualment dels haters que es queden sols en la tragèdia.
3: I sentencia que els experts han corroborat que l'ES Alert en aquest cas no era l'adequat.
4: Altres temes de portada. El Periódico: Puigdemont redueix la seva activitat pendent de l'aval de la Unió Europea, que sabrem aquest dijous.
3: El mateix diari publica avui un article d'opinió titulat A l'espera del TJUE,
4: on s'assegura que la resolució del Tribunal sobre l'amnistia és necessària per tancar el cicle obert pel procés.
3: I precisament El Mundo explica en portada que Junts va retreure per escrit al govern espanyol haver-los enganyat, per exemple, amb el calendari de l'amnistia.
4: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què en part es justificava aquesta decisió pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
3: De fet, s'apunta directament a l'equip negociador en cap salat per Zapatero i Ferran.
0: Què més ha llegit avui a la premsa l'investigador Salvador Massip?
5: Avui m'ha cridat l'atenció aquest titular al diari Ara. Ha obtingut la Xina la màquina més important del món? Parlen de màquines de litografia ultraviolada extrema, que jo no havia sentit mencionar abans d'avui, però que es veu que són molt importants per fabricar semiconductors per la intel·ligència artificial. Els produeix una companyia neerlandesa que es diu ASML i que diu que no, que les 340 màquines d'aquest tipus que ha fabricat les tenen totes controlades i no n'hi ha cap a la Xina. No em digueu que no sembla un guió de pel·lícula de James Bond, el que passa que al segle XXI, en lloc de bombes nuclears, estem parlant de màquines de semiconductors. Fascinant.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
9: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
10: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
11: Aquest estiu, crims.
10: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
11: A Catalunya Ràdio.
12: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
11: Posem llum a la foscor.
13: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
11: Què va passar? Qui ho va fer?
14: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
15: No ho sabem.
11: I per què?
16: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
11: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem. Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Dos quarts i mig de vuit, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Andrés. El milionari que vol assolir la immortalitat està malalt.
5: L'empresari tecnològic Brian Johnson s'ha gastat una fortuna per lluitar contra l'envelliment i la mort, però ara ha fet públic que té una malaltia minoritària autoimmuna que a la llarga li podria provocar un càncer. Ho llegim El Mundo, que explica que aquesta malaltia és només un contratemps per al magnat. De fet, Johnson explica al seu Instagram que amb l'ajuda de la intel·ligència artificial espera curar-se i es referma en l'objectiu d'assolir la immortalitat.
2: mortalitat l'any 2039.
0: Superproducció de síndries a Eivissa.
15: Les altes temperatures d'aquest estiu ha fet que la

0: segona collita forta de la temporada s'hagi avançat gairebé més de dues setmanes. Per tant, el final de la primera amb l'inici de la segona s'ha solapat. Llegim al diari d'Eivissa que s'espera que aquest any fos un any excepcional per als productors de síndria de l'illa, però pot acabar amb drama. La meitat de la collita de síndria actual es pot perdre o s'haurà de llançar, ja que no hi ha prou demanda per absorbir les tones de fruita que s'han produït.
1: L'eclipsi dissol, l'eclipsi de sol, dispara els preus dels hotels a Lleida.
2: D'aquí menys de 30 dies hi haurà l'esperat eclipsi total de sol. Concretament, la cita és el 12 d'agost. Lleida és un dels llocs on més bé es podrà observar aquest fenomen astronòmic. La capital lleidatana té pocs establiments hotelers i això ha fet que els preus s'hagin multiplicat per 4 respecte d'un dia normal d'agost. És a dir, una nit d'hotel s'enfila 250 euros i per un apartament es demanen 1.100 euros. L'ocupació en aquests moments frega ja el 90%, però s'espera el ple total amb l'arribada a la ciutat de 10.000 visitants, ho llegim a la Mañana i al Segre.
1: I una família d'ànecs atura la circulació al centre de Copenhague.
0: Increïble, però cert, una mare ànec i el seu osset aneguets es van confondre de camí i es van plantar a un dels carrers amb més trànsit de Copenhague, a Dinamarca. La policia no va tenir cap dubte, va aturar la circulació i va protegir la família d'aneguets perquè arribessin sans i estalvis a la seva destinació. Ho recullen molts diaris nacionals, internacionals, també hi ha molts vídeos a les xarxes socials. El que crida més l'atenció és que cap cotxe va fer servir el clàxon, ni cap persona es va queixar. Això només pot passar a un país com Dinamarca.
1: I continuem el repàs a la premsa, ara amb els destacats en internacional i economia, amb el Francesc Soler i l'Albert Durant.
2: Cap francès a les files de la selecció francesa de futbol. Els comentaris racistes de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, llegim a Le Monde, que recorda que la senadora paraguaiana Celeste Amarilla ja va fer comentaris racistes el 6 de juliol contra Kylian Mbappé, i ara és Rajoy qui ataca tota la selecció francesa. La notícia és la sisena més llegida al web del diari Libération, l'altre gran diari francès, en un article que titula amb la paraula fàstic. També considera que les afirmacions de Rajoy sobre la victòria d'Espanya davant de Bèlgica textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un exlíder polític.
3: Pel que fa a la premsa econòmica, Expansión assegura que el preu de l'habitatge nou es dispara després que durant el segon trimestre de l'any el valor del metre quadrat s'hagi encarit un 9,7% respecte a l'any passat. Màlaga, Madrid i Barcelona són les ciutats de l'Estat on es dispara més. A El Economista parlen de l'efecte Messi. Diuen que a l'Argentina el consum elèctric cau en picat durant els partits de la selecció d'aquell país. Només repunta lleugerament a les mitges parts per després tornar a caure. Finalment, a L'Economia explica que les marques blanques es disparen. En concret, creixen un 65% en productes de drogueria i neteja i un 62% en alimentació. En canvi, les marques blanques de begudes no tenen tanta demanda.
1: 3 minuts i arribarem a 3 quarts.
4: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: La premsa esportiva, Robert Prat.
5: Julián Álvarez, crack, això és el que publica el Mundo Deportivo, el davanter que vol fitxar el Barça i que reivindica la seva vàlua amb un golaç que classifica Argentina per semifinals. Un jugador que ressuscita, remarca Lluís Miguel Sanz, tot just abans del desenllaç del seu fitxatge.
6: Ai, ai, ai, ai, Julián, Julián, ai, ai, ai, ai. Com te va?
5: Sergi Pàmies explica a La Vanguardia que el gol li servirà per constatar que els que l'han acusat de ser un bluff i un pecho frío ara el santifiquen amb la fe, sempre sospitosos que tenen els conversos. El diari Ara explica també que el Barça compleix els desitjos de Flick i que amb Gordon fitxat el club està a punt de tancar la incorporació de Adeyemi, un extrem ràpid i associatiu del Dortmund. El periòdico diu que Marc Márquez se'n va de vacances sent el rei de MotoGP i demostra que està per lluitar pel títol mundial.
7: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
1: I ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
0: Després de 4 anys, els ducs de Sussex i els seus fills s'han reunit amb el rei Carles III d'Anglaterra. Només s'ha filtrat que els ducs van portar com a regal melmelada orgànica feta per la duquesa. Ja sabem que Meghan Markle aprofita qualsevol ocasió per colar publicitat de les seves cosetes. De moment no hi ha fotografies, però mig món sent curiositat per saber com va anar aquesta trobada. Meghan Markle va fer una abraçada a la reina Camilla i Camilla es va deixar abraçar. Els nens van córrer descalços pels jardins reials com ho fan a la seva casa de a Montecito. Meghan Markle no entén per què se l'estimen tan poc. El conte de Blancaneu, la bruixa dolenta, mira el mirall màgic qui és la més bonica. El mirall sempre tria Blancaneu per la seva bondat. A Markle li deu passar alguna cosa semblant perquè vol ser la més estimada, però el mirallet sempre tria Kate Middleton, l'exemple de la perfecció reial.
1: Mireia Isar, com estàs? Molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Qui fa anys avui?
8: Doncs fa anys la galàxia sencera. Curiosament, sí, sí, m'he posat així,
1: ah,
8: no?
1: Ah, sí, dilluns... estem còsmics.
8: Ah, sí, el 13 de juliol és l'aniversari de dos protagonistes de les sagues de ciència-ficció ambientades a l'espai més famoses de la història del cinema. Harrison Ford, Han Solo, la Guerra de les Galàxies, fa 84 anys. I Patrick Stewart, capità Jean-Luc Picard a Star Trek, en fa dos menys, 82. Avui també és l'aniversari del xef asturià José Andrés, 57 anys, i del bateria de Coldplay Will Champions, 48. I atenció als aficionats al futbol, Lamine Yamal fa 19 anys. A veure quin tipus de festa fa aquesta vegada, que de l'any passat ja porta cua.
1: Sí, exacte. Tal mundial, això ja ho facilita, diguem-ne.
8: Ja, està més distret.
1: I el Santoral, Mireia.
8: Doncs avui, permet-me una concessió.
1: Sí.
8: Enric, felicitats. Mm. Ja està, ho havia de fer, eh? Un fill és un fill.
1: Ah, és a... ah, molt bé. Clar. A un Enric en particular,
8: sí,
1: i a tots,
8: i
1: en
8: tots
1: general.
8: Els altres. Exacte. Però també és Santa Sara, Eugeni, Joel, i en el rànquing de noms originals i poc habituals, avui hi entren Mildreda i Serapió.
1: Gràcies, Mireia, i aquest estiu, com sempre, a aquesta hora, una recomanació literària que fem des d'una de les llibreries del país.
9: Hola, sóc la Fe, de l'Espolsada Llibres de les Franqueses del Vallès. I per aquest estiu m'agradaria molt recomanar-vos Amada, de Toni Morrison, en traducció de l'Esther Tallada i publicada a Segona Perifèria, perquè em sembla una de les novel·les capdals del segle XX per entendre l'Amèrica actual, per conèixer l'Amèrica del passat i perquè, en definitiva, és un d'aquests llibres que si tothom el llegís, la humanitat, estic segura que aniria molt millor.
1: Avui és dilluns i aquests són els sons del matí.
10: Els sons del matí.
11: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización de l'incendio.
12: Mais ici, quand on a un feu extérieur avec énormément de fumée, ce qu'il faut, c'est rester confiné chez soi.
13: No hi ha treva i, a més, aquest cop es podrien superar els últims rècords de calor. Preocupa especialment la meitat oest del país.
14: Els cinc magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés.
15: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFMTV.
16: Si elle est exact, c'est absolument
17: inacceptable. Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar. Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Bocamoll.
18: Moll o bla de boca que s'aplica a un cavall, a un mul, però ens quedem amb la segona excepció del dia, que diu fàcilment allò que caldria callar, que tot ho xerra. El terme prové literalment de la unió de boca i de moll, de tou, descrivint algú que diu el que no hauria de dir. No és el primer ni el desè cop que Mariano Rajoy la diu grossa, però aquest cop ha escandalitzat un país sencer, França.
1: Recurs.
18: Acció de demanar l'anul·lació o la modificació d'un article, d'un acte administratiu o d'una resolució judicial, interposar un recurs ordinari. L'Audiència de Madrid estudia des d'avui la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. Hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata.
1: Damnificat.
18: Persona o cosa qui s'ha causat un dany. Podem parlar dels damnificats per l'esvoranc de les obres Arena Nou, que no poden anar a casa seva, dels damnificats pels focs d'aquestes setmanes, però avui us estem explicant que els gossos i els gats també són damnificats de la crisi de l'habitatge. Cada cop hi ha més gent que no es pot fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure.
1: Posem ara tres xifres amb el Francesc Soler.
5: 30%.
2: És el que ha baixat el preu dels ous, després que hagi disminuït la grip aviària. El fet que l'activitat de les granges s'hagi recuperat i les importacions massives des d'Ucraïna han fet que l'oferta disponible a les botigues s'hagi multiplicat.
5: 500.000.
2: Són els milions extra que el govern espanyol destinarà a les comunitats autònomes en els pròxims 14 anys. Catalunya rebrà a través de diferents canals 170.000 milions.
5: I 40%.
2: És el percentatge en què s'han reduït el nombre de delictes al metro de Barcelona. Els furts representen el 85% dels delictes que es cometen a la xarxa de transport públic. La pressió dels Mossos contra els carteristes ha fet que el percentatge baixi.
5: I que ens feia d'alguna xifra, espera't. 40%, no, ja està. Pensava que en quedava alguna.
2: Ja està, no en tinc
5: Pensava
2: més.
5: Que en quedava alguna més. Gràcies, Francesc. Ara les tres imatges, amb el Pol Foradada. A la primera imatge veiem la pizzeria Verona, al barri del Putxet de Barcelona. Davant de l'entrada, al carrer, s'hi apilen els sacs i maquinària de construcció, mentre uns operaris debaten les properes feines que toca fer.
19: Cinc dies després que aparegués l'esvoranc, les obres se centren encara en reforçar el subsol. Primer es va fer amb camions Cuba, ara els operaris fan les últimes injeccions de ciment i, mentrestant, els veïns, amb una tensa espera, saben que, com a mínim, no podran tornar a casa fins a finals d'aquesta setmana.
5: A la segona imatge hi veiem un nucli urbà petit, una vintena de cases blanques dalt d'un turó. Tot el que queda al davant i a la dreta d'aquest grup de cases està absolutament calcinat.
19: Són algunes de les 7.000 hectàrees arrasades pel foc que va començar a Los Gallardos, Almeria. De fet, en primer terme s'hi veu el restaurant Anita, on sembla, on tot apunta que podria haver començat aquest incendi. L'últim balanç, 13 víctimes mortals, encara hi ha 10 denúncies per desaparició que no s'han resolt. El foc està estabilitzat, que no controlat.
5: A la tercera imatge, Marc Márquez, ahir al vespre, després del Gran Premi d'Alemanya, aixeca els dos braços en senyal d'alegria i a sobre el casc s'hi ha col·locat una corona de joguina.
19: Sí, una corona inflable per celebrar la seva desena victòria al circuit de Sachsenring, un circuit que li va com en ell el dit al de Cervera. De fet, es converteix així en el pilot en guanyar més vegades en un mateix circuit en la categoria reina. A banda, la victòria impulsa Márquez directament a la lluita pel títol. Ja és tercer només a 18 punts de Jorge Martín.
10: Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: Atenció a aquesta notícia que circula. Detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Fet servir a diari, però rares vegades per a les finalitats previstes. Així presentava la dona al seu marit en l'anunci que va publicar a Facebook Marketplace per vendre'l. La notícia afirma que és l'anunci més honest de l'any. El va posar a la venda per $100 o per la millor oferta que rebés, obrint-se així a la possibilitat de vendre'l encara per menys en diners. La dona va publicar l'anunci amb diverses fotografies del seu marit de 49 anys. En una de les imatges es veia l'home sostenint una esbrossadora que, segons la dona, el seu marit no ha utilitzat des de l'administració Obama. A xarxes socials, l'anunci de venda del marit d'aquesta dona ha rebut més de 1.200 missatges d'oferta. També ha rebut 3 propostes de matrimoni. Ara la dona ha estat detinguda per la policia acusada de tràfic de persones.
5: I això és real o és fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
22: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
23: La intel·ligència artificial està redefinint els perfils professionals de la publicitat, les relacions públiques i la comunicació digital. Un estudi elaborat per professorat de la Universitat CEU Abat Oliva proposa una classificació de 12 rols emergents o redefinits, vinculats a àmbits com l'automatització, l'analítica, la governança, l'economia de creadors i la gestió de crisis. La recerca destaca que davant eines cada cop més potents guanyen valor competències com el criteri estratègic, la verificació, l'ètica i la presa de decisions responsables.
22: La comunicació avui dia és 360 graus. Per això, el grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat CEU Abat Oliva et prepara d'acord amb les últimes tendències en entorns digitals i audiovisuals i t'ofereix dobles graus en periodisme o en màrqueting. Canvia el teu present, crea el teu futur.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Som-hi, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diuen que detenen una dona després de posar a la venda el seu marit a Facebook és una notícia falsa. La dona, però, s'ha fet viral a les xarxes socials, però, de fet, és una notícia satírica que circula com a real. La imatge de la dona detinguda que mostra la notícia no és real, està feta amb intel·ligència artificial.
5: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
5: 7 minuts ens falten per arribar a les 8 del matí. Val la pena que repassem els titulars d'aquest matí. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet.
1: És una de les novetats del matí. Protecció Civil ha ordenat aquest matí les primeres evacuacions per l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, tot i que ens precisen que en principi no hi ha perill imminent.
18: Els bombers han treballat tota la nit amb 270 efectius i prop d'un centenar de dotacions terrestres per contenir l'incendi forestal d'Aiguamúrcia a l'Alcamp. Oriol Corbella, cap d'intervenció dels bombers.
3: Veurem tota la feina que fem al llarg de tota aquesta nit. Si aconseguim tancar aquests flancs, que com dic són 800 metres, és una zona també que és abrupta, que cal fer molta feina tirant mànegues.
18: I d'altra banda, ha pujat a 13 el balanç de persones mortes a l'incendi de Los Gallardos, Almeria.
1: També aquesta nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans, bàsicament els països del Golf.
4: Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz.
1: I tenim un conflicte diplomàtic que el govern francès carrega contra Mariano Rajoy.
18: Per haver escrit en un article que la selecció francesa de futbol té un bon joc, però que no hi ha francesos. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior.
6: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc, i això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Un informe de l'ONG Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, alerta que l'escola pública experimenta un retrocés. De fet, diu que l'actual model de concerts agreujarà la situació.
4: Segons l'entitat, en els últims 4 cursos, l'escola pública ha perdut pes a favor de la concertada en 8 de cada 10 municipis de més de 10.000 habitants. En conjunt, el pes de l'oferta pública ha passat del 59,3% al 57,9%.
1: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, us expliquem que gats i gossos són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
18: Les protectores alerten de l'increment de casos de persones que no se'n poden fer càrrec davant les dificultats de trobar un lloc on viure. Noé Terrassa, de la Fundació FADA.
7: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc, que acaben pagats per diner públic o abandonats.
24: Avui serà un dia de sol, de cel molt entrenyinat per la presència de pols en suspensió. Aquestes primeres hores algun banc de boira a les comarques de les Terres de l'Ebre, que s'aniran trencant a mesura que avanci el matí. Un dia de sol, un dia una miqueta de vent, que farà que la mar estigui bastant moguda, sobretot a la Costa Daurada i Costa Central, precaució si van a la platja. Una tarda d'alguna nuvolada, en principi sense precipitacions, i amb temperatures que avui s'enfilaran fins als 38-39 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, i estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. La zona de temperatures més alta serà entre dimecres i dijous, amb valors que arribaran als 40 graus, però sembla que tindrem ruixats, alguna tronada a mitjans de setmana, i això ajudarà a mantenir una mica ratlla les temperatures.
1: I pel que fa al trànsit, Clàudia Serra, bon dia, com ho tenim, això?
25: Bon dia, doncs, a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, les més destacades a les rondes, Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, en sentit Llobregat, també a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit subprecaució per una possible incidència en aquest punt, i recordem que encara està tallada la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca, en sentit Barcelona, per un accident.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
25: Fins ara.
1: Recordem també que una de les novetats d'aquest matí és que s'ha desallotjat una part dels veïns que estaven afectats per l'incendi d'Aiguamúrcia. Segons ha explicat Protecció Civil, la idea és que puguin tornar a casa aquest mateix vespre. De fet, l'evacuació s'ha fet, diuen, l'evacuació preventiva, al Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanil de Querol per aquest incendi d'Aiguamúrcia que, recordem, continua sense control.

0: Si arribarem a les 8, ja sabeu que li hem donat festa al Manu Guix, però això no vol dir que no pugueu dedicar la cançó que vulgueu a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu, pel matí, pel motiu que vulgueu, com estem avui, al matí també, però volia dir pel motiu que vulguem. Heu d'enviar una nota de veu al 636-360609, al 636-360609, dieu com us dieu, a qui li dediqueu i per què. Per exemple, és el que ha fet l'Ari.
1: Hola, bon dia, sóc l'Ari de Vilanova i la Geltrú. I res, jo dic una cançó a la meva mare, la cançó de Hearts of Glass de Blondie, perquè aquests dies la meva mare va molt cansada amb aquesta calor i la feina, i així, doncs mira, rep una alegria.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Avui la novetat continua estant a l'incendi d'Aiguamúrcia, que continua a aquesta hora cremant sense control. Aquest matí, des de Protecció Civil, s'ha enviat un missatge al mòbil per evacuar de manera preventiva alguns dels 2.500 veïns que hi estaven confinats, en concret els del Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases Romanell de Querol. Se'ls desallotja preventivament per bé que Protecció Civil insisteix que no hi ha perill imminent pel foc. Es demana una evacuació ordenada d'aquests veïns, que en principi es diu que podrien tornar a casa al vespre. Tot i això, se'ls demana que agafin documentació, medicaments i animals de companyia i que deixin casa i finestres tancades i la parcel·la oberta. Aquest incendi ara mateix, i anirem en directe, continua ara mateix cremant sense control. Les perspectives no són del tot dolentes, però continua ara mateix sense estar estabilitzat. Recordem que, insistim, 2.500 veïns han estat confinats, alguns dels quals, però, ja s'ha demanat que desallotgin casa seva i han demanat que s'evacuïn. En principi, el vespre hi haurien de poder tornar. Tenim 78 municipis catalans en risc extrem d'incendis. Són menys de la meitat que la setmana passada, però el risc continua sent molt evident. Això està íntimament relacionat amb el temps, amb aquesta calor. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens deies abans, però, que les condicions d'avui són raonablement bones per intentar encarrilar aquest incendi d'Aiguamúrcia.
1: Almenys aquestes hores del matí, sí, les humitats són elevades encara i la brisa que s'anirà establint al llarg del matí tampoc no hauria de ser gaire forta i, a més, hauria d'aturar-se a partir de les 6 o de les 7 de la tarda. Per tant, a veure si aquesta condició doncs ajuda els bombers a practicar millor aquesta extinció.
0: I, a banda d'això, ens espera calor, encara, Vull dir, no 40 graus, com deies tu, però déu-n'hi-do.
1: Avui no. Avui les temperatures arribaran fins als 38-39 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Sol, potser alguna goteta a les Terres de l'Ebre aquestes primeres hores del matí, i la situació de més calor correspondrà a dimecres i dijous, que les màximes poden arribar als 40 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i també a l'interior de les comarques de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Però sembla que la situació seria de més ruixats i, per tant, doncs això podria mantenir una mica ratlla les temperatures aquesta setmana.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: I una altra notícia que hem conegut de fa ben pocs minuts, que no té res a veure amb l'incendi, però als fans del cinema us sonarà. Sam Neill, l'actor, ha mort. El protagonista, entre d'altres, de Parc Juràssic, ha mort, segons ha comunicat la seva pròpia família, ha mort a Nova Zelanda, on vivia des de ja fa molts anys. 8 i 3 minuts. I la notícia del matí és la que dèiem ara mateix. Aquest incendi d'Aiguamúrcia al camp continua sense control. Els bombers deien ahir que confiaven en estabilitzar-lo avui, però aquest matí hem sabut aquest desallotjament de veïns que d'alguna manera ha sorprès, perquè hi havia 2.500 veïns que sí que estaven confinats, però s'ha anunciat aquest desallotjament que comentàvem ara. Anem en directe al centre de control d'aquest incendi, a Sant Jaume dels Domenys, amb el Manel Sastre. Manel, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què en sabem d'aquests desallotjaments?
2: Mira, són desallotjaments preventius. El foc no està estabilitzat del tot, sobretot al flanc esquerre, i els bombers temen que amb l'augment de temperatures del dia i també de la marinada, que està creixent una mica ara, es pugui reprendre, sobretot, com dèiem, aquest flanc esquerre, que és el que encara no està perimetrat del tot i que ha llançat alguns focus secundaris. No preocupen, però sí que l'evolució del dia podrien fer-los créixer, i si hi hagués una embranzida del foc es podria comprometre algunes de les cases d'aquesta zona, de la zona dels Ranxos de Bonany, bàsicament, i també d'algunes masies disseminades per allà. Són unes 300 persones les que s'ha ordenat el desallotjament en aquest punt, i segons explicava l'Oriol Corbella, que és l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, s'ha decidit fer a primera del matí de forma ordenada per si al migdia hi havia algun problema, però que en principi esperen contenir el foc, deia.
3: Però és una evacuació endreçada, planificada, que hem fet a través d'un SALERT i a través parlant amb Protecció Civil i coordinats amb Mossos per tal de que fem aquesta evacuació en el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals.
2: Ara mateix a l'incendi treballen 73 dotacions dels bombers i s'incorporen ara, en aquests moments, 6 mitjans aeris que han d'ajudar força a controlar un foc que es calcula que té una àrea aproximada d'un perímetre d'unes 170 hectàrees i que tenen perimetrat en la seva gran majoria, excepte aquest petit front del flanc esquerre, que és el que preocupa.
0: Doncs a veure com evoluciona aquest incendi. Insistim, que la notícia del matí són aquests veïns desallotjats de manera preventiva, com precisava molt bé el Manel. Però, clar, hi ha una altra cosa, Manel. Estem davant del tercer foc en pocs dies en aquest municipi, i hem sentit a les últimes hores tant l'Ajuntament com els bombers dient que, tenint en compte això, aquesta, entre cometes, coincidència, doncs no es pot descartar cap hipòtesi.
2: Sí, és força estrany. Ahir ho deia l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Sendra, que és difícil d'entendre aquesta coincidència de tres focs a la mateixa zona en pocs dies de diferència. A més, és una zona complicada, perquè tot i que hi ha algunes zones que orogràficament estan bé, perquè hi ha força vinya en altura aquí plantada que fan de tallafoc natural, el cert és que aquest últim incendi s'ha iniciat en un punt on hi havia molta massa boscosa, i sí, els bombers deien que si hi havia més d'un miler d'hectàrees que corrien en perill. Hem de dir que a les 9 hi ha una compareixença dels agents rurals, a veure si tenen més dades avui, ara que hi ha tantes hores, i ens poden donar més explicacions dels indicis en què estan investigant. De moment, totes les hipòtesis estan obertes i no sabem res més a hores d'ara de quin hauria estat l'origen d'aquest foc.
0: Manel Sastre, des del Centre de Control de l'Incendi a Sant Jaume dels Domenys. Gràcies, parlem després. Fins ara.
2: Fins ara, bon dia.
0: És el que ens explicava el Manel Sastre. Important, aquesta compareixença dels agents rurals d'aquí una hora, a les 9, a veure si hi ha alguna explicació, perquè hi efectivament sentíem l'alcalde dient, costa de creure que sigui una casualitat, tres incendis en el municipi, pràcticament a la mateixa zona, en pocs dies. Insistim també que la bona notícia és que el temps segurament acompanyarà en aquestes tasques d'extinció. Ahir els bombers deien que no descartaven avui ja poder-lo donar per estabilitzat, però també ens hem llevat amb aquesta evacuació preventiva, sense perill imminent, diu Protecció Civil, però evacuació, al cap i a la fi, de veïns de la zona, a la qual se'ls diu que deixin casa seva, que agafin el més important, que agafin medicaments, per exemple, les mascotes, però que deixin casa seva segurament com a mesura preventiva, pel que diu des de Protecció Civil. Aquest és ara mateix l'incendi que tenim actiu a Catalunya, és l'incendi que continua sense control. L'altre gran incendi d'aquests últims dies, d'aquest cap de setmana, per exemple, és el d'Almeria. Aquí, malauradament, hem de dir que ja són 13 les persones que han mort en aquest incendi forestal. Pol Foradada, què tal? Bon dia.
4: Sí, bon dia. L'última víctima que va morir ahir al vespre era una dona de 93 anys, una dona britànica que estava ingressada a l'hospital des de dijous a la nit. També hi ha encara 10 denúncies per desaparicions que no s'han resolt. Els bombers sí que han pogut estabilitzar aquest incendi, però encara s'hi treballa per poder-lo controlar, tal com explica el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla.
5: Parece que empezamos a ver cosas positivas, ¿no? La primera de todas es la estabilización del incendio. Estabilización del incendio, que significa incendio perimetrado y acotado, sin peligro de llamas.
4: Aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà el centre de comandament a Los Gallardos.
0: Aquesta és la situació a Almeria, aquesta és la situació a Catalunya, però evidentment això no és exclusiu d'aquí, d'aquestes zones. És exclusiu de pràcticament tot el cos, sobretot la costa mediterrània, a França, per exemple. Ara mateix tenim un gran incendi que està arrasant un dels principals pulmons verds de la regió de París, en concret el bosc de Fontainebleau.
4: I ja hi ha 800 hectàrees cremades en un foc que es diu que té unes dimensions excepcionals. El subcap del Servei d'Urgències de París, Benoît Vivien, feia aquesta crida aquesta nit als veïns a confinar-se.
6: Quan tenim un foc amb tant de fum, cal quedar-se a casa, seguir les indicacions i seguir les instruccions.
0: Tot això és el que deien a París, tot això és el que deien amb aquests incendis al bosc de Fontainebleau. Realment els incendis ja va avisar l'informe de Nacions Unides sobre el canvi climàtic a tota aquesta regió del sud d'Europa seria la més afectada o una de les més afectades per aquests incendis. I tot això amb aquesta tercera onada de calor de l'estiu que, com deia el Tomàs Molina, s'allargarà com a mínim fins dimecres. Aquesta vegada es podrien superar els últims rècords de temperatura amb màximes que tornaran a passar dels 40 graus.
4: I és per això que els bombers han reforçat el dispositiu a tot el país, perquè hi ha encara 72 municipis en risc extrem d'incendi. Jordi Castellví és sotsinspector del cos.
7: En la majoria de casos, el confinament és la millor forma d'autoprotegir-se. I en cas que bombers determini que aquella zona no és segura, ordenarà una evacuació planificada i sempre acompanyada dels grups d'emergència.
4: De fet, durant els 9 primers dies d'aquest mes de juliol, els bombers han hagut de fer front a gairebé 400 focs de vegetació a Catalunya i, en molts casos, de manera simultània. Avui La Vanguardia destaca en portada que el foc ja ha cremat gairebé el triple d'hectàrees que l'any passat en aquesta època de l'any a tota Espanya.
0: I després tenim les altres conseqüències d'aquestes altes temperatures, per exemple, en el camp. Aquí podríem parlar de dos tipus de conseqüències. Una, l'estrictament laboral. La setmana passada, un temporer de 64 anys va morir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després d'ingressar-hi arran d'una aturada cardiorrespiratòria que va patir mentre treballava en una finca agrícola de Serós, al Segrià. Segons va avançar a TV3, l'home estava treballant al camp quan es va trobar malament i els serveis d'emergència el van traslladar i ara hauran de determinar les causes de la mort. Com passa molt habitualment en aquests casos, no està clar que sigui un cop de calor, la única causa de la seva mort. Recordem que encara no n'hem tret l'aigua clara de la treballadora de la neteja de Barcelona que va morir fa un any mentre feia la feina enmig d'altíssimes temperatures, però vaja, estem ja d'un temporer que ha mort enmig d'una onada de calor mentre estava treballant. Això fa que molts sindicats diguin que s'han de prendre més mesures, ja se'n prenen, però que se'n prenguin més per protegir la salut d'aquests treballadors. Aquest és un dels efectes que trobem d'aquestes altes temperatures en el camp. L'altre són els cultius pròpiament dits. A les comarques de Lleida, per exemple, el 80% dels camps de pera tenen deshidratació. I això, entre d'altres coses, farà que les peres que es cullin siguin més petites. Anem a Menàrguens, a la Noguera, Alba Mor.
8: L'estrès per la calor extrema atura el creixement del fruit. Com a resultat, els pagesos de les finques afectades colliran peres més petites i, per tant, de menys valor comercial. Les altes temperatures també tindran conseqüències de cara a la campanya vinent, segons apunta el responsable de vegetals d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes.
9: Ara mateix, aquesta varietat està fent una inducció floral per cada campanya següent. Què ens trobarem? Que de cada campanya següent la inducció floral o borró floral no serà bo, no serà prou apte per tornar a produir una altra pera, estem trobant que una davallada de quilos per la següent campanya.
8: La conferència és la varietat de pera més produïda a Catalunya i representa el gruix principal de la collita de fruita de llavor.
0: I encara parlant de collites, la calor i els incendis també han afectat la campanya del cereal, que en aquest cas entra a la recta final. Diuen que no serà dolenta, però que s'ha assecat menys, Julià Bacar.
10: A Catalunya s'han assecat 1.700.000 tones de cereal, una xifra lleugerament inferior si la comparem amb l'any passat, però que consolida la recuperació del sector després de quatre campanyes nefastes. Un any molt marcat pels incendis, com reconeix Antoni Llaràs, responsable de cereal de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
11: Condicione, vigilem molt, fem bufar les collitadores matí i tarda perquè no s'acumule gènere que després pugui ser l'inici d'un incendi, però és cert que amb aquestes calors pues, los riscos.
10: I també pels alts costos de producció derivats de la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que els preus han pujat moderadament. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Aquesta és la situació dels incendis. Insistim que l'incendi d'Aiguamúrcia continua ara mateix sense control. Insistim també que s'han desallotjat persones de manera preventiva i que hi ha aquesta sospita al voltant de que hi hagi hagut 3 incendis a la mateixa zona en pocs dies. A les 9 els agents rurals diran el què. En fi, ara mateix escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Ens falten un parell de minuts per arribar a un quart de 9. Hem de parlar del Mundial, hem de parlar de França, hem de parlar de Rajoy.

0: Cal no oblidar que França ha estat dues vegades campiona del món i finalista a l'última edició. Ha guanyat tots els partits en què ha participat en aquest Mundial i ocupa la primera posició del rànquing FIFA. Té, a més, una plantilla d'altíssim nivell. Això sí, sense francesos. Una plantilla d'altíssim nivell sense francesos. Això és el que diu l'article de Mariano Rajoy, que ha aixecat una tempesta política a França. Han sortit no un, no dos, sinó quatre ministres del govern d'Emmanuel Macron a la càrrega contra l'expresident espanyol. Anem a París, Isabel Galí.
1: El ministre francès d'Interior, Laurent Núñez, ha conegut les paraules de Rajoy en directe al mig d'una entrevista al canal BFM TV i en calent ha dit que són totalment inacceptables.
2: Si ell és exacte, és absolutament inacceptable.
3: Sí, això és veritat, és absolutament inacceptable. Això no és el que França representa. França és un país divers on tothom pot prosperar, on tothom troba el seu lloc. I això és tot. No vull comentar-ho perquè no ho havia vist.
1: Un altre ministre, la d'ultramar, Naima Mutxu, ha lamentat l'odi cap al que França representa. Les victòries de la selecció, ha dit, fan reaparèixer obsessions i insults racistes arreu. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Isabel Galí, des de París. Aquest tema no només ha esclatat en mitjans polítics, diguem-ne, ara sentíem, com ens deia la Isabel, aquestes declaracions de ministres d'Emmanuel Macron, sinó que, sobretot, ha tingut un enorme ressò, i l'està tenint encara, als mitjans de comunicació francesos, Pol.
4: De fet, hores d'ara, la notícia és la sisena més llegida a la web del diari Liberació. En un article que titula amb la paraula fàstic, considera que les afirmacions de Rajoy textualment recorden més les divagacions d'un oncle feixista i borratxo al final d'un àpat familiar que les declaracions d'un ex-líder polític. I a la televisió...
5: Une phrase qui n'a rien d'une maladresse, c'est un discours politique, un discours identitaire, un discours raciste au pays de la droite franquiste.
4: La frase no és cap sorpresa ni una falta de traça, és un discurs identitari i polític del país de la dreta franquista. Això deia un tertulià de la cadena BFM. Le Monde recorda que la senadora paraguaia Celeste Amarilla ja va fer comentaris racistes contra Kylian Mbappé i ara és Mariano Rajoy qui ataca tota la selecció francesa.
0: Això a França, però en aquestes crítiques a Rajoy s'hi ha afegit Pedro Sánchez. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Sí, li ha replicat a les xarxes. El president espanyol diu que Rajoy avergonyeix Espanya amb unes declaracions que qualifica de xenòfobes i reivindica que la pertinença a un país no s'ha de mesurar pel cognom o el color de la pell, diu, sinó per l'arrelament o la voluntat de contribuir, sigui jugant a futbol, escriu, o cuidant de la gent gran. I acaba desitjant que dimarts a semifinals guanyi el millor i que perdi el racisme. Missatges als que s'han sumat més ministres del govern espanyol. Pocs suports, en canvi, a Rajoy entre les files del PP, almenys a les xarxes. Veurem com es posiciona avui el partit que reuneix la direcció.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Veurem, efectivament, què diu el Partit Popular avui, perquè avui, a més, per acabar d'afegir-hi morbo, Pedro Sánchez es reuneix amb Macron. El president francès reuneix a París els líders de la coalició de voluntaris, ja sabeu, aquests països que volen ajudar a Ucraïna, i el president espanyol és un dels participants. I recordem que el partit Espanya-França, de semifinals del Mundial, és demà. Demà és 14 de juliol, que és la festa nacional francesa. I, a més, s'ha anunciat un important reforç de la seguretat, un important reforç policial de cara, sobretot, a quan acabi el partit, en funció de com pugui acabar. En fi, aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.

0: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
5: Un quart i 3 minuts de nou. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els bàsics del matí amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Aquesta nit hem de lamentar una notícia que hem conegut, la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques prop del santuari de Fontcalda, a Gandesa. Laia Framis.
7: El despreniment d'una roca a la zona del riu Canaleta ha tocat el santuari de Fontcalda, a la Terra Alta, ha provocat la mort d'una nena de 9 anys i ha ferit una dona de 24. Va passar ahir a primera hora de la tarda, quan diverses persones es banyaven en una platja que hi ha al riu. És un punt habitual i força concorregut de bany a l'aire lliure, amb una font d'aigua termal i diversos gorgs i piscines naturals. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: I també de les últimes hores, també malauradament, un home ha mort mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
8: Tenia 54 anys. En aquell moment, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany.
5: I mentrestant, els veïns desallotjats per l'esvoranc del barri del Puiget a Barcelona continuen sense poder tornar a casa, en principi fins aquest divendres. Els comerciants tampoc no poden obrir, i és per això que aquests botiguers demanen algun tipus d'ajuda o, com a mínim, que facin via les companyies asseguradores.
9: En concret, els botiguers afectats per l'esvoranc reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant el fet d'haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que, mentre no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu, no poden tramitar la reclamació.
5: Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i escolteu una notícia que hem conegut aquesta nit, un informe de l'entitat equitat.org, el que abans es coneixia com la Fundació Bofill, ja sabeu que té una especialització en temes educatius, doncs aquest informe, que hem conegut aquesta nit, alerta del retrocés de l'escola pública. De fet, diu que l'escola pública perd pes en 8 de cada 10 municipis que ha analitzat.
10: I aquest pes l'ha perdut en favor de la concertada, segons diu l'informe, que s'ha fet amb les dades de les preinscripcions escolars de l'última dècada, en municipis de més de 10.000 habitants. L'estudi apunta que a l'hora de reduir el nombre d'alumnes per mestre, aquesta baixada es fa de manera desigual.
5: Segons les dades d'Equitat.org, el curs 2023-2024, l'oferta pública representava aproximadament un 59%. El pròxim curs, el curs 26-27, representa un punt menys, un descens important en tan poc temps. I l'estudi reclama que això d'alguna manera s'endreci i sobretot es reparteixi millor.
8: Assenyala que estem en un context de baixa natalitat i, per tant, de reducció de places escolars, i alerten que el risc és que aquesta reducció s'apliqui molt més a l'escola pública. L'entitat parla d'una sobreoferta de places concertades que, segons diu, no s'ha corregit perquè aquest any s'ha renovat gairebé tots els concerts.
5: Evidentment, aquest estudi arriba en un moment de malestar, sobretot dels mestres i dels sindicats que el representen.
11: Hem arribat a un consens de demanar i convocar vaga el 8 de setembre.
5: 8 de setembre és el primer dia de curs. Per tant, aquesta serà la notícia. Aquesta és el que deien aquest cap de setmana a l'Assemblea Educativa, on hi havia representants diferents sindicats anunciant una vaga, una protesta, pel primer dia del pròxim curs escolar. Aquesta setmana, la consellera d'Educació ens anuncien que té previst reunir-se justament amb els sindicats per continuar-ne parlant. En aquest context, les associacions de famílies li reclamen al govern que busqui com sigui una solució.
12: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot amb l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
5: És el que deia Catalunya Ràdio, la directora de les associacions de famílies d'alumnes, Lidón Gasull. El govern deia aquest cap de setmana que la consellera Niubó manté aquestes reunions i, de fet, posava la xifra que s'ha reunit en més de 100 direccions de centres educatius en les últimes setmanes i en els últims mesos. Són les 8:22, encara notícies que han passat aquestes últimes hores. De fet, aquesta mateixa nit, els Estats Units han llançat una nova tongada d'atacs contra desenes d'objectius a l'Iran.
9: Segons Washington, per impedir que Teheran posi en perill la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El règim dels ayatolàs ha contestat l'atac amb el llançament de míssils i drons cap als països veïns que donen suport als Estats Units. Teheran assegura que ha bombardejat bases aèries dels Estats Units a Kuwait, Bahrain i també Jordània.
5: Donald Trump, què diu? Doncs culpa l'Iran de no respectar l'acord a què es va arribar dissabte, en teoria, sobre la gestió de l'estret d'Hormuz.
2: Està obert. Els vam bombardejar ahir a la nit. Són gent molt, molt malvada i malalta. Vam tenir reunions amb ells. Vam acordar un acord ahir, un acord perfecte per nosaltres. Sense armes nuclears. Sabeu això? Res. Ho van renunciar tot. I després van marxar de l'habitació i en una hora van llançar un dron a un vaixell.
5: Aquesta és la confusa situació ara mateix entre els Estats Units i l'Iran al voltant d'aquest acord que tècnicament es continua negociant, tècnicament es va tancar, però continuen els enfrontaments i continuen els bombardejos. I avui, qui en parlarà d'això és la Unió Europea. Es reuneixen els ministres d'Afers Estrangers de la Unió per analitzar, entre d'altres coses, aquesta revifada de la guerra a l'Orient Mitjà. Brussel·les, Bruno Fortea, mires.
6: L'Orient Mitjà marcarà un cop més la reunió dels socis europeus. Tot i que no s'esperen compromisos concrets, refermaran la necessitat de protegir la llibertat de navegació a l'estret d'Hormuz i buscaran fórmules per garantir la seguretat dels països aliats del Golf Pèrsic, atacats per l'Iran en les últimes hores. Protagonisme també del conflicte entre Israel i Palestina, enmig de la inquietud per la situació humanitària a Gaza i per l'expansió de les colònies jueves il·legals a Cisjordània. Vista la falta de consens entre els socis europeus per suspendre l'acord d'associació comercial i política amb Israel, avui els ministres examinaran un pla B que inclou la possibilitat de prohibir de forma total o parcial les importacions dels productes que vinguin dels assentaments jueus a Cisjordània. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, mires pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Gràcies, Bruno. Aquesta és una de les possibilitats que es debati avui en aquesta reunió de ministres d'Afers Estrangers. Què fer amb el comerç que arribi de Cisjordània? Però això, hi ha dues coses importants a dir. En totes les operacions comercials que hi ha entre la Unió Europea i Israel, el que es compra a Cisjordània ocupa una part molt petitona, proporcionalment molt petitona, i segona, ni tan sols en això hi ha consens, perquè hi ha socis europeus que no hi estan a favor. Per tant, s'espera que, com en altres ocasions, avui es xuti la pilota cap endavant. En fi, ja que parlem d'Israel, el país farà eleccions, ara ja és oficial, el pròxim 27 d'octubre.
10: O el que és el mateix, el Parlament del país ha fixat els comicis per la data més llunyana que podia. Seran les primeres eleccions després de la guerra de Gaza, a més cal recordar que el primer ministre Benjamin Netanyahu té pendents 3 judicis per corrupció, per presumptes intercanvis de favors amb empresaris i que no tenen data de resolució.
5: Per tant, no se sap encara si Benjamin Netanyahu anirà a aquestes eleccions absolt o encara com a acusat en aquests judicis que deia el Pol. En fi, si abans parlàvem de la cimera dels ministres europeus d'exteriors, avui Brussel·les també aborda una altra qüestió important, el seu pla o les seves intencions amb les xarxes socials.
8: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, presenta l'informe elaborat per un grup d'experts sobre possibles mesures per protegir els menors. Segons el Financial Times, la idea seria atorgar-se nous poders per multar les grans tecnològiques si és que no garanteixen una major protecció.
5: 4 minuts i arribarem a 2:15. Atenció amb això, perquè avui el diari El Mundo explica que Junts va retreure per escrit al govern espanyol que els ha enredat, que els va enredar, en concret, amb el calendari de l'amnistia.
9: Després de trencar amb el PSOE, els de Puigdemont van entregar un informe en què en part justificava la decisió pels enganys i els balls de dates amb l'aprovació i l'aplicació d'aquesta llei clau en el pacte d'investidura.
10: Informe en què s'apunta directament a l'equip negociador encapçalat, recordem, per Zapatero o per Cerdán. Primer, haurien dit que el Tribunal Constitucional avalaria la llei d'amnistia immediatament després de la seva aprovació, i això ja fa més de 2 anys. Però després, amb el pas del temps, aquesta data, diuen els negociadors de Junts, el PSOE l'anava endarrerint. També s'acusa el govern espanyol d'un paper passiu i fins i tot obstructiu per tal que la Fiscalia del Tribunal Constitucional boicotegés el retorn immediat de Carles Puigdemont.
5: Tot això en aquesta setmana, que serà clau, eh? Recordem que dijous celebrarem la decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia. Al llarg del matí aquest tribunal donarà a conèixer la seva opinió i això podria desbloquejar o no el possible retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. Ho seguirem aquí en directe al matí de Catalunya Ràdio i avui començarem a escalfar motors a l'Àgora. Però encara en pàgina judicial hem d'explicar que avui l'Audiència de Madrid estudia la decisió del jutge Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici a jurat popular.
8: Sobre la taula dels magistrats hi ha diversos recursos, però no s'espera que la resolució sigui immediata. També avui la dona de Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport.
5: Tornem a Madrid, Alba Gil.
13: Els 5 magistrats comencen avui a examinar els recursos de la Fiscalia i les defenses de Begoña Gómez, l'assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés contra la decisió de Peinado d'enviar-los a judici amb jurat popular. Deliberaran a porta tancada i tot apunta que la decisió no se sabrà aquest dilluns. El ple també estudiarà un recurs recurs contra l'arxivament del delicte d'intrusisme i un altre sobre la possible escissió de l'acusació popular, que lidera Azteoir. Fins ara, l'audiència ja ha corregit Peinado una desena de vegades. Tot plegat coincideix amb el dia en què la dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar el passaport després que li tornessin temporalment per assistir a la graduació de la seva filla a Londres. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Encara dels tribunals, avui declara pel cas Leire el primer advocat que es va fer càrrec de la defensa de José Luis Ábalos, i a Catalunya, el judici pel suposat retard en la vacunació de policies i guàrdies civils encara a la seva recta final.
9: La Fiscalia i els sindicats policials i les defenses exposen les seves conclusions. En aquest judici, recordem-ho, s'acusa la cúpula de salut durant la pandèmia de retardar la vacunació dels agents.
5: Dos minuts i arribarem a dos quarts. Al matí de Catalunya Ràdio us explica, atenció amb això, si teniu o sou amants dels gossos i dels gats, són els altres damnificats de la crisi de l'habitatge.
10: Les protectores han detectat un increment de les persones que no es poden fer càrrec del seu animal de companyia per les dificultats de trobar un lloc on viure. Ho explica la coordinadora del Jardinet dels Gats a Barcelona, Alexandra Salvador, al matí de Catalunya Ràdio.
14: I ens trobem en casos força desgarradors. En el sentit de gent que té gats des de fa 8, 9, 10 o 13 anys que s'ha de canviar de domicili perquè els han pujat al lloguer i es troben que no tenen marge per trobar habitatge on els permetin tenir el seu company.
8: Segons dades de la Fundació Affinity, un 12% dels abandonaments ja són per un canvi de domicili, el doble que abans de la pandèmia. En aquest context, Esquerra Republicana ha registrat una bateria de preguntes al Congrés per demanar que s'elimini les clàusules dels lloguers que prohibeixen tenir mascotes. També ho demana la Fundació FAADA, com explica Noé Terrassa, membre de l'entitat. Ho ha explicat al matí.
15: És un tema de polítiques públiques, també, perquè, clar, aquests animals acaben a algun lloc. Acaben pagats per diner públic o abandonats.
5: I tot això quan falta un mes per l'eclipsi solar, és el 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials no para d'augmentar. Els fabricants diuen que no donen l'abast, Roger Santaló.
16: L'única empresa que les produeix 100% a Catalunya i amb certificació avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les i que ara ja només en treuen d'estoc. El director comercial de Celestec és José Crespo.
17: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. I estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
16: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
5: Hem arribat a dos quarts de nou, de seguida la resta de titulars, entre ells el que dèiem abans, la mort de l'actor Sam Neill, el protagonista de Parc Juràssic, però abans fem un cop d'ull a la mobilitat d'ara mateix. Sílvia Andrés, com ho tenim això? Molt bon dia.
18: Bon dia. Parlàvem abans d'una incidència que afectava les línies R13, R14 i la RT1 al tram de la plana Picamoixons per un robatori de coure que s'ha produït aquesta matinada. La incidència s'ha solucionat i de manera progressiva la freqüència de pas dels convois s'anirà normalitzant. També veiem que hi ha retards a la línia R1 de Rodalies a causa d'una incidència a l'estació de Calella. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Lleida Pirineus a les 10 ho farà 50 minuts més tard, i pel que fa a l'aeroport del Prat, el vol KLM cap a Amsterdam, que havia de sortir a les 9:20, ho farà passades les 10.
5: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
5: Punts vermells a aquesta hora?
19: Mira, el punt més complicat a aquesta hora el tenim a la P7. Hi ha cua de Mollet del Vallès a Cerdà Banyola del Vallès en sentit sud, perquè hi ha hagut un accident que talla en aquests moments dos carrils. Recordem també que està tallada la circulació encara a la P2 entre Montblanc i Barberà de la Conca en sentit Barcelona, aquí perquè a primera hora del matí també hi ha hagut un accident.
5: I punts taronja?
19: Tenim retencions destacades a aquesta hora encara a les rondes, Ronda de Dalt i Litoral, sobretot en sentit Llobregat, i a les principals entrades a Barcelona destaquem la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal.
5: Gràcies, Claudi. Fins ara.
19: Fins ara.
20: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
5: Que passa per la calor d'aquests dies, que doncs continuarà sent intensa, potser no tant com uns dies, però com uns dies enrere, però tornarà tard o d'hora. Tomàs Molina, bon dia.
21: Bon dia, bon dia. Doncs sí, el pic aquest de calor arribarà entre dimecres i dijous. Al voltant de dimecres serà quan les temperatures siguin més altes, però sembla que podran quedar situades al voltant dels 40-41 graus allà on més pugin, perquè hi haurà nuvolades, hi haurà ruixats i tronades que les pot mantenir a ratlles. De moment, avui, la temperatura quedarà per sota dels 40, arribarà fins als 38-39 a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre, o també a l'interior de l'Alt Empordà. Un dia de sol, amb algun ruixadet, amb alguna goteta a les Terres de l'Ebre, potser aquestes primeres hores del matí, i amb temperatura, ja ho diem, amb aquesta tendència a pujar els propers dies.
0: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: Dos quarts de nou i tres minuts. Escolteu El matí de Catalunya Ràdio. Ho hem dit només començar.

0: Ho hem sabut fa ben pocs minuts, ho hem sabut una mica abans de les 8. Ha mort l'actor Sam Neill, segons ha informat la seva pròpia família. Sam Neill tenia 78 anys. Se'l recorda, sobretot, per ser un dels protagonistes de la saga de Jurassic Park.
1: Però també va participar Freddy a grans èxits de Hollywood, com El piano o L'home que xiuxiuejava els cavalls. En els últims anys va treballar a la sèrie Peaky Blinders, on feia de comissari dolent. Recordem que el 2019 Sam Neill va ser gran premi honorífic del Festival de Cinema de Sitges.
0: Sam Neill, que ha mort als 78 anys, això ho hem sabut aquest mateix matí, ja feia temps que deia que s'havia recuperat d'una malaltia, però la seva família n'ha confirmat la mort aquesta matinada. En fi, encara alguna cosa més que volem explicar al matí de...

0: Camps pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Montse. I els equips de restauració del Museu Nacional d'Art de Catalunya investiguen 6 obres de la seva col·lecció per resoldre, diuen, els misteris que les envolten.
2: És, de fet, la proposta de La ciència de l'art, la sèrie documental que aquests dies s'ha estrenat a CaixaForum Més per primer cop. Les càmeres han entrat als tallers, als laboratoris i arxius del museu. Són episodis de 13 minuts, cadascun dedicat a un cas diferent, com ara la reconstrucció del milicià ferit o el penediment d'Isidre Nonell. Ho ha explicat Roser Toll, directora de la sèrie.
3: Hi ha un treball molt bonic, que és fer-se preguntes i arribar a respostes i a sorprendre's. Jo crec que la curiositat, en aquest cas, és la base de tot. I a mi m'encantava veure l'evolució emocional de les restauradores i la relació que estableixen també amb les obres que restauren.
0: Amb la sèrie documental, el MNAC vol continuar treballant en la seva tasca divulgativa i en la reivindicació de l'ofici de la restauració en els museus.
1: I parlem d'estrenes, perquè Alicia Falcó, Georgina Amorós i Laia Morull protagonitzen El mapa de los anhelos, una de les estrenes a Netflix, una de les novetats destacades, juntament amb el final de Heartstopper, Marc Garriga.
4: Netflix ha adaptat el drama romàntic d'Alice Kellen, El mapa de los anhelos, i l'ha transformat en una sèrie amb un repartiment ple d'intèrprets catalans. Narra com una noia, tot i donar-li cèl·lules mare a la seva germana malalta de leucèmia, gestiona la seva mort. La mateixa plataforma estrena Heartstopper, Para Siempre, un llargmetratge que serveix per concloure la famosa sèrie sobre una història d'amor adolescent homosexual. Altres estrenes destacades són Lucky, una minissèrie d'acció d'Apple TV amb Anya Taylor-Joy i Annette Bening, Tiptoe, HBO, un potent drama queer contra l'odi, i Còmplices hasta el final, a Prime Video, una divertida comèdia sobre una dona que descobreix que la seva íntima amiga de tota la vida és una assassina a sou. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. I parlant d'estrenes...

La versió amb actors de Baiana no ha tingut un bon cap de setmana, almenys per les previsions de Disney. 95 milions de dòlars d'una recaptació aquest cap de setmana a tot el món per una pel·lícula que, clar, va costar més de 250.

0: banda de tot el que penja d'aquestes famoses declaracions, vaja, declaracions, d'aquest article de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa, on no juguen francesos, deia ell. A banda d'això, hem de parlar, Robert Prat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Del nou Barça de Flick, que comença avui formalment la pretemporada amb les proves mèdiques.
1: Sí, avui mateix arrenca, això sí, sense 15 jugadors pel Mundial de Futbol. L'equip s'anirà entrenant a Barcelona i farà un estatge de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. El club encara no ha tancat la plantilla de la plantilla. La pròxima temporada, la prioritat és contractar Julián Álvarez.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada. Y en su momento diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta.
1: Un Laporta que qualifica el Mundial de Leo Messi d'extraordinari.
2: Extraordinari, extraordinari, perquè vaja, sembla que porta 8 gols, a més gols d'una gran, alguns d'ells d'una gran qualitat, i és el seu talent, bé, s'imposa sempre.
1: Rafinha es quedarà, el club espera tancar el fitxatge d'Adeyemi del Dortmund i que s'afegirà el de Gordon. El Madrid també comença avui els entrenaments i també ho fa l'Atlètic de Madrid.

0: I Marc Márquez s'acosta al títol del Mundial de Motociclisme.
1: I pateix, eh? Pateix perquè diu que cada gran premi és una lluita contra les seves lesions, que té dolor sempre i que, doncs, pilota compaginant aquest dolor que sent en cada moment que es puja damunt la moto. Però guanya amb la victòria del Gran Premi d'Alemanya. Márquez se situa en només 18 punts del liderat.
2: Que este brazo derecho, que aunque esté ganando, parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
1: 8 i 9 d'agost, Gran Premi de la Gran Premi.

0: I a 5 minuts d'arribar a 3 quarts de 9, Robert, Jannik Sinner es referma com a número 1 del tennis mundial.
1: Gran final al torneig de tennis de Wimbledon, va superar la final d'Esberef.
2: Ha estat una gran final, novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tot a la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
1: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món, que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledon, 2 Opens d'Austràlia, 1 US Open. Jornada avui de descans al Tour de França, amb un Pogacar intractable que manté els 2 minuts i 42 segons d'avantatge sobre Jonas Vingegaard.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
11: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
12: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
13: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
14: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
15: Els anys 60 era una professió d'èxit.
16: Les hostesses eren glamuroses. Eren boniques. Semblava com si el món fos
15: però també estereotipada.
17: Necessiten empleades dòcils.
16: Però també una certa disponibilitat sexual.
17: Van començar a pensar fins on podem pujar la vora de les faldilles.
16: Era realment insultant.
15: Nits sense ficció. Vol amb mi. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Qui diu que a l'estiu no passa res?
19: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
18: El mercat del Barça de Flick.
19: La sortida del Tour des de Barcelona.
18: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
19: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
18: La recomposició del Girona segona.
19: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
18: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
19: El sol o a l'ombra.
18: Escolta el Tot Costa.
20: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
22: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
20: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio, el periodista Vicent Sánchez, la sindicalista Fra Blanco, la periodista Marta Monforte i l'advocada Montserrat Nebrera. Com esteu? Com porteu la calor?
1: Bé, sí, ja ens anem adaptant, sí. Ja estem pràcticament cuits, sí. Per tant, com les granotes.
0: Sí, no? Vicent?
2: Quina calor.
0: No notes res, tu ja.
2: No, depèn, hi ha mamífers, rèptils, amfibis. Sí. Com que jo no sé exactament en quina categoria em puc incloure.
1: Els de Messi que ho sabem, en quina categoria estàs.
2: A veure, digue vostè, amb aquesta clarividència sí. Que la defineix.
0: 3:15, comencem l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. Avui hem de començar a parlar de moltes coses. Hem de parlar del Mundial i de Mariano Rajoy, que també en parlarem de seguida. Però, d'entrada, aquest cap de setmana ha passat una miqueta raonablement desapercebut, allò que baixem tots l'atenció una mica al cap de setmana. Tindrem vaga per començar el curs escolar.
2: Això estava previst, no?
0: Sí, bueno, previst. Es veia venir, però...
2: Es veia venir, etcètera. Bueno, hi ha un problema enorme que el govern actual no ha pogut o no ha sabut resoldre. I, evidentment, quan temps de vacances, és temps de vacances per tothom, deien allò de les vacances dels mestres, antigament,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, exacte.
2: I ara, quan tornem al curs, clar, el sindicat majoritari, que és l'Usted, va quedar desautoritzat amb la seva proposta, i es nota que hi ha un clima, que això també ho hem comentat algunes vegades així, es nota que hi ha un clima molt, molt cabrejat, molt empipat, molt dolgut en tot el col·lectiu, en una gran part del col·lectiu, que torna a fer-se evident. El que no sabem ara és si després que els professors de secundària se'n van apartar, quina serà la repercussió que tindrà tant la vaga com els actes de protesta que s'encadenen a partir d'ara. Jo crec que en aquest cas el govern de la Generalitat actual confia que totes les propostes que fa aniran desactivant tot això, perquè no el veig d'entrada tampoc molt disposat a continuar cedint més a les exigències dels mestres. I, per tant, ja ho veurem, però aquí el problema no s'ha solucionat i després encara vindrà el pitjor problema, que és que quan tot això estiga, si és que arriba a encarrilar, que jo crec que sí, s'arribarà a encarrilar, després el que hem de veure és què passa amb el model d'ensenyament. Ja no són només recursos i diners per a l'ensenyament. Això és també què està passant en l'ensenyament, perquè els resultats finals no acompanyen, no funcionen, i perquè jo crec que no és una qüestió només econòmica, sinó que és una qüestió totalment de mirar i de replantejar-se el model. I això és molt més difícil, eh? Perquè això ja... els sindicats en aquest sentit no estaran, no poden estar a l'aguait del que cal fer i del que s'ha de fer, i els mestres com a col·lectiu no ho sé, i el govern em sembla que tampoc està massa disposat a revisar què és el que s'ha fet fins ara. Sense una revisió del model d'ensenyament, el fracàs escolar es mantindrà. I si algú em diu, vostè com el revisaria? Bueno, això ja m'enrotllaria massa. I passa paraula.
0: Ara parlem amb la resta de goristes, però deixeu-me que saludi la Iolanda Segura, que és la portaveu nacional de l'USTEC, del sindicat majoritari. Senyora Segura, com estem? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Ja ho dèiem, eh? És a dir, poc o molt es veia venir, però es confirma, el curs començarà amb una vaga. Hi ha marge per desconvocar-la?
3: Bueno, doncs tot dependrà de si la conselleria té la voluntat de tornar-se a reunir per posar més elements a sobre la taula o fins i tot avançar tot allò que s'ha pactat també, perquè hi ha qüestions importants com serien les ràtios, no? Que ara són doncs, massa elevades en els centres educatius. És una de les demandes principals, no?, que posa sobre la taula doncs, el col·lectiu. Que posem sobre la taula, nosaltres formem part del col·lectiu, que posem a sobre la taula sobretot doncs, també doncs això, començar aquesta reducció doncs, de forma efectiva ja de forma imminent i que l'alumnat n'ESA ja compti per dos, que això també ajuda molt i descongestiona molt les aules i dona doncs, aquest aire que es necessita, no?, per poder atendre l'alumnat amb qualitat. Hi ha moltes qüestions a sobre la taula que hem de avançar. Tot el que s'ha acordat. Jo em va fer gràcia al Vicenç quan ha dit hem quedat desautoritzats. Precisament tot el que s'ha acordat no? I que tirarà endavant, nosaltres celebrem que tirin endavant tot el que s'ha acordat, us recordem que ha estat gràcies a l'USTEC. Que a la consulta sortís que no, senzillament el que escenifica és un malestar que va molt més enllà d'aquests passos endavant, sinó que precisament el que es demana és un canvi de model. I estem molt d'acord, estic molt d'acord en la reflexió que ha fet final, que si no hi ha un canvi de model educatiu, aquests avenços mai podran desplegar-se de forma efectiva, perquè no es tracta de posar recursos, no es tracta només de reduir ràtios, sinó de, es tracta de fer aquest canvi d'un model que està demostrat que no funciona. I per tant, mira, vaig llegir un article aquest cap de setmana, crec que era Antoni, no voldria dir el nom ara erròniament, però era molt interessant perquè deia precisament que estem intentant no, aplicar una sèrie de canvis sense canviar el model. No? Tenim un model ja antic, no? que ja no està donant resposta a les necessitats socials, i en canvi se'ns demana als professionals de l'educació que fem canvis sense canviar aquest model. I clar, això no funciona. No funciona de cap manera. I per tant, doncs, és important abordar aquesta qüestió més enllà de aquests canvis que ara, bueno, aquests avenços, que no són canvis, sinó aquests avenços que puguem haver acordat ara o que seguim mantingut ara en aquest acord del mes de març i de maig.
0: Però hi ha prevista alguna trobada amb la conselleria des d'ara fins al principi de curs?
3: Sí, hi ha previst una trobada justament avui, on li traslladarem precisament tota una sèrie de demandes a posar sobre la taula. En primer lloc, el 6% del PIB. Això és el que garanteix que puguem fer els desplegaments necessaris. Primer, el canvi de model, garantirà el canvi de model, perquè el canvi de model, evidentment, ha d'anar acompanyat dels recursos necessaris, dels espais necessaris, de l'estructura necessària, no? amb totes les mesures i recursos per construir aquesta escola inclusiva, per blindar el català, per fins i tot tenir unes infraestructures que ens permeti una climatització en els centres confortable, etcètera, etcètera. Aquest 6% per l'escola pública que actualitzi aquest model, no? O que faci una reforma estructural d'arrel sense aquest 6%, si no avancem aquí, això serà sempre un horitzó llunyà, i necessitem que això es concreti, no? I es faci una calendarització imminent. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert, que no sabem el que pot durar.
0: Vostè esmentava alguns dels punts claus en aquestes discrepàncies. Vostè parlava de les ràtios. Ara faré una d'aquestes coses que no s'ha de fer mai, que és parlar d'una experiència personal. Però l'altre dia una amiga meva, que és mestra a favor de la vaga, em deia, si es redueixen les ràtios, si s'aconsegueix que cada mestre tingui menys alumnes per classe, el tema s'acaba, el conflicte s'acaba.
3: No, tampoc és així, perquè no només és reduir ràtios, és també posar aquells recursos necessaris en els centres que puguin atendre a tot l'alumnat i generar els espais, generar les hores de coordinació, poder crear uns equips, que diríem uns equips psicosocioeducatius, tant, no?, amb aquestes coordinacions tant d'aquests professionals externs com interns, per abordar què necessita cada alumne, sobretot aquell alumne que té unes necessitats específiques que li poden derivar de moltes causes que són factors externs com propis, no?, que determinen les seves condicions d'aprenentatge, no?, la seva capacitat d'aprenentatge. Tot això, si reduint ràtios, és una ajuda, perquè tu, evidentment, no és el mateix atendre 30 alumnes que 15 o 25 que 10, evidentment. I això t'ho dic jo, que ho he patit, ho he viscut, no?, en centres que he estat, també necessitem aquests equips. Necessitem aquests equips perquè hi ha alumnes molt afectats, que les condicions mediambientals, la seva situació personal de vida li afecta directament en el seu estat emocional, i això, evidentment, afecta directament les seves condicions d'aprenentatge. Tot això, si a aquest alumne no se li dona una solució, estarà abocat al fracàs i no tindrà les mateixes oportunitats que tenen la resta. I qui diu aquests alumnes, diu els que tenen necessitats educatives especials, els nouvinguts. Tenim una complexitat molt gran que l'hem de poder atendre evidentment, la gran mesura universal és reducció de ràtios, però també necessitem aquests recursos que creïn aquests equips. Això és el que necessitem, aquesta estructura en els centres educatius amb aquesta combinació de factors. Després ja venen altres qüestions, igual d'importants, per crear l'escola catalana que nosaltres, que la societat catalana necessita.
0: Sí, jo li deia perquè no sé si es considera, vist des d'ara, que potser es va posar massa l'accent en la remuneració, és a dir, es va posar massa l'accent. Va ser un error destacar massa allò dels 400 euros més al mes que va dir vostè l'ara?
3: És que nosaltres no vam destacar el tema remuneració. Va fer molt els mitjans de comunicació. Nosaltres vam treballar aquells eixos que ens va demanar el col·lectiu, que per una banda era la retribució i per altra banda era l'escola inclusiva, no? Amb la reducció de ràtios, amb totes les mesures i recursos, portàvem més treballada l'aspecte de l'escola inclusiva. Nosaltres portàvem un pla molt detallat dels recursos necessaris, els objectius detallats. O sigui, som els que, no és per res, però som l'organització que més treballat tenim aquest tema, el tema de l'escola inclusiva. Fins i tot el tema de la burocràcia. Nosaltres vam portar un pla de 30 mesures per la reducció de la burocràcia que vam elaborar amb aportacions també que ens havia fet el col·lectiu des dels propis centres. Vull dir que el que passa és que què passa? Que el tema de la retribució va ser el més costós. Va ser el que on més traves s'hi posaven i semblava que era com que és on focalitzàvem. No, és el que a l'hora de negociar va ser més complex perquè la conselleria, evidentment, no volia cedir ni un cèntim més. Però a nivell, diguéssim, d'importància, per nosaltres el tema de la inclusiva era cabdal.
0: I una cosa més que li volíem preguntar a la Yolanda Segura, la portaveu nacional de l'USTEC. Aquesta nit, Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, ha publicat aquest informe on denuncia el pes, la pèrdua de pes de l'escola pública davant de la concertada. No sé si comparteix el diagnòstic.
3: Totalment, totalment. Mireu...

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Esplugues FM.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la festa major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa. perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Molt benvinguts a l'Espluga Gent, un espai on ens acostem a entitats, associacions, però també a persones que tenen alguna cosa a explicar. Avui hem convidat en Jordi Campó i Boada, productor musical, pianista, compositor i escriptor. Ell ja va ser a Esplugues FM per presentar la seva primera obra, La noia del violoncel, i ara el tornem a tenir aquí per parlar d'una segona novel·la, La cantant de Fado. Molt bona tarda, Jordi.
4: Molt bona tarda, gràcies per convidar-me.
3: Escolta'm, com ha anat aquesta experiència d'escriure, de ser escriptor?
4: Home, molt bé, no? Sobretot sí. Les primeres vegades sempre són màgiques. Uh-huh. He recollit un bon grapat de lectors, un bon grapat de crítiques i un bon grapat d'amistats, perquè escrivint i parlant amb els lectors també es poden fer amics, no? I què millor per fer amics que una cosa com és l'escriptura, la literatura i la música, no?
3: Sí, sí, sí, perquè els teus llibres tenen molta música, que després sí. En parlarem. A veure, has parlat de crítiques. Crítiques bones, n'has tingut alguna de negativa? Com ho portes, això de les crítiques?
4: Les encaixo bastant bé. La veritat és que haig de dir que la majoria han sigut bones, no? Mm-hmm. Almenys els que no els ha agradat el llibre potser no ho han dit, però el feedback que he tingut ha sigut molt bo. La veritat és que encaixo bé també les dolentes, que són les que et fan créixer, perquè les crítiques bones només et fan créixer l'ego, no?
3: Sí.
4: Les dolentes et fan aprendre, potser et fan replantejar-te coses, uh-huh. I jo el que sí que faig és escoltar-les, encara que siguin dolentes, clar que fa mal, però escoltar-les i fer que t'ajudin a créixer.
3: Quan vas venir per presentar La noia del violoncel, ens vas parlar que estaves escrivint ja aquest llibre que portes, del que avui ens parlaràs i que a més presentes aquí a Esplugues. A veure, de què va La cantant de Fado?
4: Doncs mira, per curiós que sembli, el protagonista de La cantant de Fado és un noi que es diu Guillem. És un pianista de jazz de Barcelona que, empès pel seu mànager, se'n va passar una temporada a Lisboa. Aquest noi pateix el que se'n diu la síndrome de l'impostor, que els passa a molta gent, que són uns supercracs, però ells no ho saben.
3: Yeah.
4: Ell es pensa que és un gran mediocre, malgrat que és un pianista reconegut a nivell mundial. Va patir un accident fa un any abans, en el qual va morir el seu millor amic. Allò el va deixar destrossat i l'ha deixat immers en una crisi creativa important. Doncs això que et deia, empès pel seu mànager, li diu, escolta, vés-te'n a Lisboa. Ell va fer una conferència a Lisboa, perquè a l'estiu ha de participar al Festival de Jazz, i resulta que en aquesta conferència se suspèn perquè no hi ha anat ningú. Llavors, faig un petit flashback, però cap al revés, no?
3: Sí.
4: Cap al final. Al final, el Guillem anirà a la mateixa conferència que s'ha ajornat durant uns mesos. Veurem si passats uns mesos el Guillem ha sabut créixer i haurà sigut capaç d'omplir l'auditori o bé si allò que ets seràs per sempre i si estàs predestinat a que ningú t'escolti, potser ningú t'escoltarà mai. Entre aquesta primera conferència i aquesta segona passen moltes coses i haurem de descobrir si aquestes coses fan canviar el Guillem. Com et deia, el Guillem té la síndrome de l'impostor i quan arriba a Lisboa ell coneix una misteriosa cantant de fado que es diu Rita aquí es genera una història d'amor molt potent, d'aquelles que esquincen l'ànima i arrenquen el cor, fins que a la meitat de la novel·la passa una cosa molt grossa, tan grossa, que no te la puc explicar.
3: Això és novel·la negra? És un thriller? Un gènere? Sí. Es pot etiquetar o no?
4: Sí, de fet està etiquetat com a thriller. Jo, la meva intenció no era escriure un thriller, jo volia parlar d'altres coses. O sigui, això que t'he explicat és el thriller. D'acord? Hi ha un misteri, aquesta noia té un passat que anirem descobrint i hi ha molt de misteri. Però jo, en realitat, el que volia parlar al rerefons, és a dir, que si rasquem una mica en l'escorça d'aquesta novel·la de misteri, jo volia parlar de les pors. Però no de les pors a la pluja, o al vent, o a la nit, o als fantasmes, sí, sinó a les pors internes que ens generem nosaltres mateixos. Aquestes pors que ens acompanyen les 24 hores del dia. I volia parlar de com dominen, quin poder tenen sobre nosaltres, com ens dominen, són l'amo i senyor de nosaltres. I, de fet, jo mateix en la novel·la dic que els fantasmes no existeixen excepte els que ens inventem nosaltres mateixos. Aquests sí que existeixen i són reals i viuen amb nosaltres les 24 hores del dia. El Guillem és una persona que té moltes pors. I ell és un noi que té molta paciència, que sempre ho aguanta tot, que és l'ase dels cops. I no per casualitat la novel·la comença que el Guillem té un ganivet al coll. D'aquí una mica el thriller. I una pregunta per respondre. El problema és que desconeix la resposta d'aquesta pregunta. Pot ser que quan al Guillem li hagi passat això mil vegades, de ser sempre l'ase dels cops, de que és incapaç de pagar ningú ni de trencar cap plat, pot ser que algun dia, quan li passi la 3001, se li inflin els pebrots i passin cosetes i potser hagi de trencar algun plat? Podria ser, clar. No? Ja ho anirem veient, això, per saber-ho haureu de llegir la novel·la.
3: Aquí ho deixem.
4: Ho deixem aquí.
3: I, escolta, Jordi, com t'inspires per filar tota aquesta història i per què Lisboa? És a dir, tot té alguna cosa a veure amb tu? Hi ha algunes experiències viscudes en aquesta ciutat? O no? O tot és fruit de la teva imaginació?
4: Jo vaig fer un viatge a Portugal i vaig fer-lo més sense masses expectatives. Pensava que, bueno, Portugal a mi no se m'hi havia perdut res. I quan vaig arribar allà vaig dir, ostres, a mi això m'agrada molt, però molt. Jo estava, en aquell moment, estava en moda novel·la. Estava buscant una història, perquè diuen que les històries ja existeixen i que són elles les que ens atrapen a nosaltres. Dic, bueno, doncs a veure on és la meva, no?, que em vingui a buscar ja. I resulta que quan vaig anar a Lisboa estàvem fent un free tour d'aquells que es fan per la ciutat i la noia que ens acompanyava, que ens feia de guia, era lisboeta, però parlava castellà, i ens diu, tengo una sorpresa para ustedes, jo en realitat soy cantante de fado. Es va posar a cantar un fado al mig de la plaça Luis de Camões, i a mi se'm va posar la pell de gallina, vaig mirar la meva xicota i li vaig dir, Neus, aquesta és la meva segona novel·la. Haig de dir que amb aquesta noia hem fet amistat, hem tornat, i en 2 anys he anat a Lisboa 14 o 15 vegades, a mi m'apassiona aquella ciutat, i hem fet amistat amb ella, i anem a sopar, i ens porta a escoltar fado locals d'aquells inhòspits, de que només coneixen els vilatans. A mi la veritat és que em va fascinar el món del fado quan vaig arribar a Lisboa. Jo m'he introduït bastant en el món, he conegut guitarristes, altres cantants, he conegut molts tipus de fado, el fado corrido, el fado menor, el fado badío, però de tot això no en parlo a la novel·la, perquè seria vomitar una documentació que potser a l'autor no li interessa. El que he fet ha estat anar més enllà, anar a l'essència, anar a l'arrel, a l'ànima del fado, i fer que la novel·la, tota ella, sigui com un gran fado. El fado és la música tradicional portuguesa, que és molt trista i molt alegre alhora. El fado és una música de molts contrastos. Llavors, he intentat que la novel·la sigui tota ella un gran fado, una gran saudade. La saudade és un concepte portuguès que vol dir nostàlgia, melangia, però també diuen que és alegre. Amb això no t'hi pots aclarir mai. Llavors, he volgut que la novel·la tingui aquests contrastos d'alegria, d'eufòria absoluta i de decepció absoluta, també.
3: És a dir, a partir d'aquesta cantant de fado, vas anar incorporant altres personatges, línies argumentals, i vas anar farcint el que després ha estat la història que finalment has portat a publicar, no?
4: Exactament.
3: Llavors, aquest cop t'ha costat més que la primera vegada? Tenies més, més pressió? Perquè, clar, primer et vas estrenar i un cop ja has fet un primer llibre, no sé si el segon costa més o tens com més ulls posats al clatell.
4: El segon és infinitament més difícil que el primer. No us ho podeu ni imaginar. A mi ja m'ho havien avisat. És en compte que el segon és on la gent es fot les patacades. Clar, jo el primer el vaig escriure per escriure'l, amb tota la meva innocència i la meva ingenuïtat. Jo no tenia intenció de publicar-lo, no coneixia ningú del món editorial. La sorpresa va ser publicar-lo i, a més, tenia tot el temps del món per escriure'l. Clar, el segon l'he escrit per publicar-lo. I, a més, l'he publicat en columna, que han seguit confiant en mi, i hi havia la pressió doncs, d'un termini d'entrega, que jo el volia acabar perquè el volia publicar durant el 2021... I amb aquella sensació que potser amb la primera novel·la ja t'has buidat i ja ho has dit tot. No és veritat, però has de rascar més. A nivell estilístic crec que he crescut, però sí que sóc molt més autoexigent a mi mateix. L'editorial també m'ha exigit molt, la Glòria Gas, que és la meva editora. És molt potent, la tia, m'ha fet pencar molt, amb molt bon criteri, ha sigut molt dura, no me n'ha deixat passar ni una, com ha de ser. Haig de dir que he gaudit, perquè escriure em fa gaudir, però també he passat moments d'angoixa i bastant marca de la casa, eh? Sí. No et vull enganyar. Sí, jo sóc bastant d'allò
3: de patir,
4: d'això és una merda, això no li agradarà a ningú.
3: Llavors també tens el síndrome de l'impostor, una mica, o què?
4: Jo penso que dir un d'un mateix que té la síndrome de l'impostor és d'una pedanteria nivell diós.
3: Clar, però quan et dediques a determinats oficis, tu sent músic, no? Sempre pot haver-hi aquest coquet de dir, ostres, no hi arribo, no soc... Mm. No? Quan depens de, a vegades, de... No hi ha unes dades, o hi ha uns criteris, però després hi ha molta gent que pot opinar sobre la teva feina lliurement, i aleshores sempre estàs com exposat, no? I aquestes crítiques poden fer que dubtis del teu criteri o de la teva creativitat o de la teva feina.
4: Clar, tot el que sigui material artístic conté una subjectivitat brutal. El que per tu és meravellós, per un altre és el pitjor que s'ha fet mai. És a dir, clar, quan entrem en aquest terreny, on trobes tu l'objectivitat per saber si això és bo o no és bo? Uh-huh. On està el punt aquest? Perquè un et pot dir que és molt bo i l'altre que és molt dolent. Clar, això, ajuntat amb l'autocrítica, és cert que jo mai sempre crec que no sóc prou bo amb res, però crec que és veritat. No és ni falsa modèstia ni això que dius de la síndrome de l'impostor. Els que pateixen la síndrome de l'impostor realment pateixen un trastorn, pateixen molt, o sigui, s'angoixen moltíssim. És un trastorn diagnosticat psiquiàtricament. Crec que no és el meu cas. Una cosa és dir, bueno, crec que no soc prou bo, i l'altra és patir la síndrome de l'impostor. Sí que és veritat que l'autocrítica et fa créixer, però si et passes una mica també és nociva per un mateix, no?
3: S'has de prendre perspectiva.
4: Sí, però costa molt trobar la perspectiva en una cosa que ja estàs tan ficat i que portes tant temps. Perquè per compondre una cançó, per exemple, jo com a músic, potser tardes uns dies, una setmana, però clar, per escriure una novel·la tardes anys i perds completament l'objectivitat. No saps si allò té molt valor o si no en té. Afortunadament, tinc una editora meravellosa
3: que et posa una mica a lloc, no? I que t'ajuda.
4: Sí, sí, sí.
3: A veure, els teus llibres, la música és una protagonista. Aquest llibre també té banda sonora. Uh-huh. Sí?
4: Sí.
3: I on la podem trobar? Perquè va acompanyada amb el llibre, va a part, en paral·lel.
4: Va a part, la podeu trobar gratuïtament al YouTube. A més, no només hem fet unes cançons, sinó que he fet també uns videoclips de les cançons on es veuen els músics gravant a l'estudi. Podeu veure a mi tocant amb un piano de cua. En la primera novel·la vaig compondre 5 cançons i a la segona vaig dir, no em vull complicar tant la vida. Per tant, n'he compost 7.
3: Això pot parlar, eh?
4: Clar.
3: Tu com portes el tema de les presentacions? T'agrada, no t'agrada? I ja que n'has viscut amb el primer llibre, què és el que més t'agrada de fer presentacions? El contacte amb la gent, el poder debatre, que et preguntin, que et diguin el què?
4: A mi m'encanta fer presentacions. Tot el que sigui el contacte amb el públic m'encanta. I si a més són d'aquells preguntons i que es generen debats, això ja és meravellós. De la primera novel·la en vaig fer 33.
3: Ostres. Sí, et vaig veure per xarxes, que voltaves molt.
4: Déu-n'hi-do. Amb concert, totes les presentacions, interpreto en directe la banda sonora de la novel·la, a totes les llibreries i centres culturals, i una amiga meva, que és actriu, que es diu Elisenda Gutés, llegeix uns textos extrets de la novel·la, i llavors toquem la cançó que fa referència a aquell moment de la novel·la.
3: Uh-huh. Sí. I escolta'm, algun lloc on has fet una presentació que t'ha sobtat, el lloc, l'espai, la gent que hi ha anat?
4: Uh-huh. Mira, he fet presentacions a llibreries, sobretot, a centres culturals, a biblioteques, però he fet clubs de lectura a cases privades.
3: Ah, sí?
4: Pensava que aquesta seria la cosa més estranya que faria, és a dir, un grup de gent que fa anys que tenen un club de lectura i conviden els autors. Vaig anar a casa seva, allò, quinto primera, jo sóc l'autor, vaig pujar al piano, vam fer un concert a piano i cello, allà es va generar un debat preciós sobre la novel·la. Ostres. I llavors ve el millor. Quan passen aquestes coses, et conviden a un sopar que no t'ho pots ni imaginar. Van començar a treballar un pernil, un formatge, i dic, ostres, tu, això sí que és estar ben tractat. Jo pensava que aquesta seria la presentació més peculiar, fins que em van trucar i em van demanar si volia anar a fer un club de lectura a la presó de Cambrians 2. Evidentment vaig dir que sí. Jo i l'Elisenda vam anar, piano, i nosaltres a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, a fer un club de lectura. És a dir, que els interns, com a activitat de Sant Jordi, van treballar la novel·la, la primera novel·la, La cantant de fado, perdó, La noia del violoncel, uh-huh. I doncs allà en van fer unes preguntes, es va generar també un debat molt xulo, i bueno, quan estàs en un lloc així, amb els interns, et canvien molt les perspectives de moltes coses, sobretot aprendre potser a no jutjar les persones d'entrada sense conèixer d'on venen, sense conèixer les seves circumstàncies. La veritat és que em van tractar amb una amabilitat, amb un respecte i amb un carinyo que no hagués dit mai que em tractarien així en una presó.
3: Et va sorprendre.
4: Molt, i em vaig emocionar molt. Tenien un munt de preguntes molt interessants per fer-me. Vam tenir una conversa molt enriquidora de la novel·la i arran de la novel·la doncs, van sortir altres temes d'actualitat, com pot ser doncs, la política, la violència de gènere, el respecte a la dona, i converses que potser no t'esperaries que tindries mai amb un intern d'una presó uh-huh. i que les pots tenir.
3: I no et van explicar per què van triar el teu llibre per aquest club de lectura? Quins van ser els motius? Va ser perquè els interns el van triar? Va ser els monitors que van decidir que era un bon llibre per portar a terme aquest club de lectura? En vas saber el què?
4: Sí, aquests xicots, bueno, xicots i senyors, perquè hi havia gent gran, també estan estudiant l'ESO, i llavors els professors, l'equip de professors va triar la meva novel·la per fer un club de lectura. Llavors, ells com que tarden un temps a llegir-se el llibre, perquè el llibre és en català i doncs, hi ha molta gent que els costa una mica llegir en català, s'ho prenen amb temps. Llavors ja fa mesos que em van dir, ens has de dir si sí o no, perquè nosaltres necessitem un temps per llegir, que llegeixin la novel·la i per poder-la treballar llavors nosaltres a classe de català.
3: Uh-huh.
4: O sigui que ho van triar per part de l'equip de professors.
3: I això s'acaba aquí o tens pensat seguir escrivint? A veure, el Jordi tindrà la doble vessant de músic i escriptor o què?
4: Home, jo si em volen ja he vingut per quedar-me. Bueno, quan decideixes escriure, quan adquireixes el compromís amb tu mateix d'escriure, saps que ja deixes de dormir dues o tres hores cada nit per tota la vida.
3: Ja.
4: Dissabtes, diumenges, vacances, caps de setmana, sempre. Jo cada dia escric, obro la novel·la o em documento.
3: Més enllà de totes aquestes hores que li dediques de documentació, d'experiències, perquè la documentació, bueno, la feina de recerca que has de fer per poder després fer un llibre amb una història que surt del teu cap. Per tu què és escriure?
4: Mira, per mi escriure va suposar, quan vaig començar, canalitzar part de la meva creativitat cap a terrenys que desconeixia. Després de 20 anys, 23 anys ja d'ofici, que em dedico exclusivament a la música, no és que no que hagi deixat d'agradar-me, però sí que de vegades ja no creixes més, perquè cadascú té el seu límit. El fet de descobrir que juntant paraules podia inventar-me històries que m'emocionaven a mi, vaig creure que potser també podien emocionar altres.
3: Uh-huh.
4: I crec que així ha estat. En aquest temps he aconseguit un bon grapat de lectors i per mi ha suposat, a part d'això, saber expressar emocions que de vegades als homes ens costa expressar-les. En tenim aquest dèficit emocional que també el patim nosaltres, eh? I escriure suposa poder-li dir a la meva mare que l'estimo sense que em faci vergonya.
3: Ostres, que maco. Des d'Esplugues FM us recomanem la cantant de Fado, d'en Jordi Campoy, editorial Columna Edicions, que la podeu trobar aquí, a la llibreria d'Esplugues, aquí costat. I moltes gràcies, un plaer tenir-te aquí a la ràdio i que tornis quan vulguis
4: al
3: proper llibre. Això serà ja una tradició, eh?
4: Estaré encantat que aquestes tradicions es vagin complint pels segles dels segles.
3: Doncs fins la propera, gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui us parlem del Cercle Artístic d'Esplugues. Ells estan de celebració, fan el seu 25è aniversari i tornem a tenir el Xavier Ribó i a la Yolanda Martínez. Benvinguts a tots dos. I gràcies, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. M'agradaria que m'expliquéssiu què és el Cercle Artístic i quina és la seva finalitat.
2: El Cercle Artístic són un conjunt de gent que pot ser d'Esplugues o de fora que els agrada l'art. L'art amb l'ample aspecte, vull dir que pot ser música, pintura, a l'art, crear, ser creatius. Llavors, el que passa que el que més tenim són gent que es dedica a les arts plàstiques, però en tenim dels altres arts també. Tenim gent que fa pel·lícules, tenim gent que es dedica a la fotografia, gent que és músic, tenim de tot. Tot el que és creatiu i que vol crear coses, encara que sigui coses de dintre la cuina, també pot vindre, perquè estem oberts a tothom, a gent d'Esplugues, de fora, de tot arreu. Lo nostre és agermanar-nos amb la gent que ens envolta i sobretot dintre d'aquesta base d'estimar-nos i voler fer ser creatius, volem fer art de totes les maneres.
1: Us reuniu un cop al mes? Bueno, més que reuniu-vos, feu una mostra al carrer el darrer diumenge de cada mes, és així?
2: Correcte. L'últim diumenge de mes, a no ser que sigui per agost o dates així que no hi ha gent, normalment, o al cap d'any, al final d'any no, però els altres diumenges, no, a no ser que plogui o que faci molt de vent, estem sempre davant del Robert Brilles exposant les nostres obres d'art. Convidem a tothom a vindre, sigui del cercle o no, tothom que tingui algú que vulgui exposar-ho, lluir-ho, ensenyar-ho als seus veïns i tot, pot vindre perfectament, serà benvingut un mes entre nosaltres.
1: Per tant, les persones que passeu el darrer diumenge de mes i veieu que sempre hi ha unes altres persones amb unes taules i estan mostrant les seves creacions, hi ha uns quadres penjats, doncs és el Cercle Artístic d'Esplugues.
2: Sí. Bé, nosaltres Facebook. Tenim una revista nostra, però és una revista informàtica, digital, i després tenim la

0: Montse Cruz-Elaegui. Clar, ella s'ha encarregat una mica de fer la part de disseny de cartell i això que publiquem en el grup de WhatsApps, que jo també vull dir que precisament que la gent que estigui interessada en l'art o a rebre informació del que fem, pues estem l'últim diumenge de cada mes per dir, escolta, sempre que m'interessa saber què feu, pues, l'afegim al grup i rep tota la informació que
1: hi ha molta gent que s'hi ha apuntat i tot. Pensa que aquí, encara que siguem dos, a darrere tot això, el que menys he treballat, com aquell que diu, he sigut jo, perquè hi ha un equip de noies que, començant per tu, per la meva senyora, per la Marta Galtés, per moltes que són les que han tirat això endavant.
2: Les deesses del món.
1: Les deesses del món, les que creen. Després hi ha hagut aquí algun infiltrat, algun com aquest, el doctor, però que és un doctor que val més vindre a veure'l aquí que no al Vall d'Hebron.
0: Bueno, és un doctor nefròleg del Vall d'Hebron que està jubilat.
1: Val més, bueno, ara
0: però
1: sí,
0: bueno,
1: l'any passat no estava encara, em sembla.
0: Sí, no, sí que sí, estava, sí, el que passa que com està estudiant Història de l'Art, doncs ja està ahí aficionat.
1: Pues sí, bueno. Molt bé. Fem moltes coses i els cartells, si algú s'hi ha anat fixant, ha vist el que has dit tu, que els ha fet tots la Montse, i tots són sobre un patró, perquè és una unió. I això ho hem anat enviant, la informació, la crònica de la vida d'Esplugues, però clar, són revistes que per molt afins que siguem i molt amics i molt d'això, ells tenen els seus espais, ja ens han dit ho posarem, no ho posarem, això. I després hi ha el pont d'Esplugues, que el pont d'Esplugues abans podies enviar coses allà, ara ja no, ara tens que enviar-ho a través de Cultura, i Cultura ho envia o no ho envia, i queda molt lligat, està molt polititzat tot això. Nosaltres no hi volem entrar.
2: Ja, però bueno, perquè ara l'Ajuntament és allò que diuen els castellans, con la iglesia hemos topado. És molt duret d'entrar al cercle aquest de l'Ajuntament i que et publiquin coses.
0: Bueno, perquè segons jo tinc entesos que, clar, tot va per temps, no? I tens que entregar la publicitat amb molt de temps per publicar-ho. I què passa? Que potser en aquest temps de distància no tenim la informació. Tenim el cartell o no s'ha tancat la conferència. Llavors, clar, l'altra opció és dir, vale, pues xarxes socials. A les xarxes socials a mi m'han dit que sí que es pot publicar i no fa falta aquest mes i mig o no sé quant de temps que necessitem per publicar l'agenda.
2: Correcte.
1: De fet, l'agenda de l'art, que ens coneixem tots, de Cornellà, d'aquí, d'allà, tots estan connectats a la nostra d'això, Vull dir, jo sé que ens envio i sé que ho saben els de Cornellà, els de Sant Joan d'Espí, la que també hi ha els amics del Sant Joan d'Espí de l'art, tots, vull dir, m'entens? Coneixem tots.
2: El que funciona és el boca a orella, oi? El boca a orella,
1: bueno, clar,
2: de la gent que coneixes i dels teus contactes.
0: Sí, però hem de potenciar, perquè jo me'n recordo que va coincidir un acte també per la Masterclass va coincidir un acte que es feia també al Parc dels Torrents, em sembla, que era de protecció oficial. Protecció Civil, que van coincidir. Llavors, clar, no es va fer la publicitat i, clar, la llàstima és que la gent treballa, la gent ve, no es fa la publicitat i són quatre gatos que, saps? O sigui, has treballat tant perquè surti bé i és una llàstima.
1: Però això pensa que amb la societat que anem endavant, la gent és molt selectiva i sap molt el que vol, A vegades et ve gent que dius, per què ha vingut? Perquè s'han assabentat que això, i això ell ho volia saber. Si no, no. Vull dir, abans com no havia res, doncs anava la gent a el que feien. Ara hi ha moltes coses. Ara de conferències, aquí a Esplugues, no sé, hi ha moltes entitats que en fan, Moltes, l'Avens, aquí, allà, moltes, Llavors la gent mira a vegades si aquella cosa li motiva anar-hi o no,
2: Correcte.
1: Vull dir, això està claríssim, pots fer coses i pot ser que hi vingui algú i pot ser que no vingui. A vegades ve gent que no, dius, no sé, que raro que estigui aquest senyor aquí, I en canvi és perquè allò li motiva, li agrada la història, li agrada l'art...
0: Però és precisament el que dèiem abans, no, Xavier, que diu, encara que siguin pocs, potser n'hi ha un que diu, sí. Ah, mira, doncs... Pues,

0: Això m'agrada i ho portaré a la meva ràdio o una altra, no sé, que faci publicitat d'una altra manera.
1: Nosaltres procurem fer coses que siguin relacionades amb la creació. Jo dic creació perquè
0: Sí.
1: en crear coses, del res, d'allò que una persona diu això ho llenço a la basura, ho agafa un artista i fa una obra d'art i ho penja.
0: Clar,
1: No vull dir
0: sí.
1: noms de grans artistes, però quan n'hi han que han agafat un sillín i un manillar i han fet una escultura, pues, i avui en dia hi ha moltes coses així. El que passa que, clar, si omples la casa de trastos per fer escultures, no hi caps.
0: Bueno,
1: Per
0: jo
1: tenir
0: amb
1: unes
0: els
1: cases
0: quadres al final
1: petites.
0: també he tingut que dir, bueno, quasi, quasi deixa de pintar perquè no tens espai. És una llàstima, de
1: No,
0: veritat,
1: ja,
0: perquè...
1: bueno,
0: I
1: ja.
0: d'on els metes?
1: Clar, i després, depèn quin tipus de quadros fas, pues sí, la gent li pot agradar, però igual tu prefereixes fer altres tipus d'art, no sé, eh? Altres, jo, molta gent que faig un paisatge, un d'això, la gent, que maco, però a mi ho faig posant tots els meus coneixements per fer allò, però em motiva més fer un altre tipus d'art, més creatiu, més... M'entens, eh? I així cada artista, la prova està
0: Bueno.
1: que vas a l'exposició i rius, i perquè veus que hi ha moltes coses i gent, no sé, gent que fa coses a vegades de l'estrella polar i del cel
0: I
1: o de la
0: de
1: lluna
0: Buda
1: i
0: també,
1: budes
0: sí.
1: i hi ha de tot. I en canvi aquell que fa una odalisca fantàstica, o uns paisatges, m'entens, tremendos. Jo ara faig pintura protesta, bueno,
0: Bueno, però això que deia, sí, que bueno, el Xavier és el que li
1: Però,
0: caracteritza,
1: bueno, sí,
0: la...
1: perquè a mi m'agrada quan
0: Sí.
1: vaig pel carrer que, pues, que em pari i em digui allò que has fet, no està bé, perquè no sé què. Per dir, bueno, veus, li va llogat els sentiments. En canvi, si hagués fet una cosa que maca no hagués dit res, m'entens? Jo m'imagino Goya com va pintar el que mataven allà els espanyols, els fusillaven, el d'això, el que era el 5 de... el quadro
0: Dos.
1: aquell, les coses que li devien dir els francesos,
0: Sí.
1: I en canvi, què passa? Pues a mi em motiva això, tu. Ara estic fent el 8 d'agost, que es veu els Mossos tirant gas sobre els avis. Clar, ja sé el que em passarà. Em passarà com sempre, que em venen algun mos que em coneix i em diu aquell quadre no m'ha agradat perquè nosaltres no vam... Jo dic, perdona, jo hi era, vaig veure-ho. Allà com la gent s'arrossegava per terra i no podia. Vull dir per molt que ho amaguis, jo tindré un quadre que cada vegada que el vegi veuré això. I ja està. I m'és igual el que tu diguis.
0: A veure, jo és el que penso també, no, Xavier, de que l'art serveix per treure el que tens dintre o què és el que vols expressar. I si tu vols expressar això i vols denunciar una situació, doncs fes servir el que tens a
2: Clar,
0: mà, i en aquest
2: però
0: cas és la pintura.
2: exacte, però l'art sempre ha plasmat la realitat, perquè no
1: Sempre.
2: teníem fotografies, no teníem mitjans tècnics. Per tant, l'art
0: Correcte.
2: és la manera que tenia d'expressar-se a certes persones i connectar amb la població. El que passa que després l'art el va capitalitzar a l'Església pel tema econòmic, no?
1: No,
2: Però,
1: i l'Església
2: eh?
1: també el feia servir perquè volia motivar la gent, que es veiés la pietat, que es veiés allà el plorar, la santitat, totes aquelles coses. I jo, en canvi, pues mira, pinto el Hansel a la presó, que és un artista com jo, i està allà i no sé per què. Igual podia estar jo, com un altre,
2: Sí.
1: Per què està aquell noi a la presó? Per haver dit una cosa que tothom la pensa. No, si hagués fugit, ja hagués tornat. Ja estaria aquí com
2: La
1: no
2: resta
1: sé.
2: que han pogut tornar.
1: Sí, m'entens, eh?
2: Els que han pogut. Sí.
1: I clar, i a vegades no vaig a puestos perquè no vull fer preguntes als polítics perquè si els
2: Millor,
1: veig...
2: no, millor que no. Millor que no.
1: M'entens, eh?
2: Millor que no. Millor que no.
1: M'entén? Perquè
2: Sí, t'entenc,
1: no...
2: millor que no, millor que no.
1: I els hi diria de tot
2: Millor que
1: cor
2: no.
1: des del punt de vista artístic, perquè com veig un artista tancat allà...
2: Correcte, correcte. Gràcies al Xavier Ribó i gràcies a la Yolanda Martínez per estar avui aquí amb nosaltres i per explicar-nos totes aquestes activitats i moltes felicitats pel vostre aniversari.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, gràcies.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues. ¿Sabes? Algo me preocupa.
5: ¿Te preocupa?
2: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
5: No, para nada.
2: ¿Entonces?
5: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
6: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
7: Sou una entitat, organització sense ànim de lucre,
8: associació de veïns,
9: artista,
10: ONG, músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gratis!
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. la piscina del parc dels Torrents d'en Ferrer, l'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1, el Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

estrelles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça a la vora dels teus peus. Que casa és gran encara, no preparis els adeus.

0: que és la petita rambla del poble sec.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: acertar.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
6: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas hi haurà a l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complex Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Pedro Sánchez ha decretat l'estat d'alarma a tot l'estat durant un mínim de 15 dies per fer front al coronavirus. El decret entra en vigor aquesta mateixa nit i serà el govern espanyol qui prendrà el control de tot el territori.
1: Allà on siguis,
2: Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Coplejant. Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil i a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges a les 9 del matí
2: i a la teva ràdio.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa. perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic música, dansa, tradició, de quina entitat parlarem avui?

0: Avui us parlarem de TIC, tradicions i costums, de l'Espluga Viva. I per això tenim amb nosaltres el Joan Sant Agustín, mestre de música. Hola, benvingut.
1: Hola.
0: Bé, mestre de música i mestre graller.
1: Efectivament, sí, sí. El meu instrument és la gralla.
0: Molt bé. Joan, explica'ns una mica així per sobre què és tradicions i costums de l'Espluga Viva. En què consisteix?
1: Bueno, el grup de tradicions i costums de l'Espluga Viva és un grup de gent que ens dediquem a la divulgació, a preparar projectes sobre les tradicions, sobre la música d'arrel, sobre les arrels, diguéssim, tradicionals d'Esplugues, i tot això amb uns formats, diguéssim, doncs, el més atractius possibles perquè la gent els puguem compartir, diguéssim. S'han editat uns... Bueno, es van editar uns llibres fa un temps. Organitzem el Festival de Música de Tardor a la Relat, que són una quinzena de concerts de música d'arrel tradicional. Participem activament en la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular d'Esplugues, tot en l'àmbit, diguéssim, de la cultura tradicional i de la música d'arrel, diríem.
0: Si agafem el calendari, diguem-ne, manual, doncs faríem Sant Joan, la Flama del Canigó, passaríem per les festes de Santa Magdalena... No, vull dir, segur que em deixo alguna cosa, eh?
1: Bueno, sí, però vull dir que
0: mig,
1: no...
0: La Fira de Nadal, també...
1: Sí, hi ha...
0: Moltes coses.
1: Una mica seguim una mica el calendari festiu, però, bueno, evidentment no arribem a tot arreu ni estem tampoc a totes les festes que es fan a Esplugues, que hi ha moltes entitats que també hi tenen la seva a dir i a organitzar, diríem. Nosaltres som una entitat modesta, diríem, que, bueno, que mica en mica estem intentant, pues, allò, donar difusió i que la gent conegui pues el patrimoni cultural i tradicional que tenim a Esplugues i en general al país, no? Vull dir que
0: quan hi ha festa major o qualsevol activitat en la que hi participa una entitat de cultura popular, doncs trobem els músics que els acompanyen.
1: Correcte, sí, sí.
0: I aquí està l'aula de música de l'Espluga Viva.
1: Sí, una de les activitats que tenim permanents, diríem, durant tot l'any és l'aula de gralla, que, com el seu nom especifica, diríem, doncs són classes de música. En aquest cas, l'instrument de la gralla, que és un instrument dels més populars, diríem, dels més coneguts a l'hora de fer les funcions d'acompanyament dels gegants o del ball de bastons o d'animar els cercaviles, etc. TIC es va especialitzar, diguéssim, en aquest sentit, en l'instrument de la gralla, i aquesta activitat la fem arreglada, diguéssim, i durant tot el curs, diríem, els alumnes i les alumnes estan tot l'any, diguéssim, s'estan preparant, s'estan formant de cara a tenir músics grallers de cara al futur per seguir acompanyant, diguéssim, els diferents elements de la festa.
0: Ara parlarem una mica dels instruments de l'aula i després tornarem a agafar el caire musical directament parlant de les entitats. Anem una mica. Quins són els instruments que durant tot l'any teniu a l'aula de música, a més de la gralla?
1: Tenim la gralla, diguéssim, i tenim una altra secció, diríem, que són els tallers de guitarra, que... Bueno, també són cursos que són permanents, diguéssim, durant tot l'any. I llavors ara ens estem plantejant de fer una cosa que li diem els tallers d'estiu de l'aula, que seran al juliol, de cara a ampliar una mica l'espai musical, diguéssim, d'aprenentatge, de formació, i que es pugui fer aquí Esplugues, diguéssim. Llavors, aquests tallers, els instruments que hi haurà seran l'acordió diatònic, el flabiol i tamborí, el timbal, hi haurà un conjunt instrumental i hi haurà la gralla, també. Llavors, aquests instruments, tots tenen, diguéssim, venen de l'arrel tradicional, són instruments que es fan servir també per acompanyar, tenen una funció d'acompanyament dels elements festius. Si hi ha alumnes, si hi ha gent que vol aprendre a tocar algun instrument d'aquests que he citat, de cara a poder fer permanent, diguéssim, l'ensenyament d'aquests instruments. Així és com la gralla, que estem tot l'any, doncs el mateix amb el flabiol o amb l'acordió, etc. Diguéssim, estem en un poble que és una mica dispers en aquest sentit.
0: Però hi ha forces músics tradicionals aquí a Esplugues. O podem, ho sembla a mi.
1: Forces, no sé què vol dir, però sí, efectivament, sí que n'hi ha. Mm. Llavors, el que es tracta és de que la gent, els nous músics o la nova gent que vulgui aprendre a tocar instruments, doncs tingui una sèrie de recursos al seu abast, cursos, i que això es pugui anar repetint durant el curs, de cara a consolidar una mica el que és la formació musical d'aquests instruments tradicionals, perquè no oblidem que hi ha una escola municipal de música, però que aquesta escola municipal de música no oferta instruments tradicionals. Allà no pots anar a estudiar la gralla, ni pots anar a estudiar l'acordió diatònic, ni pots anar a estudiar el flabiol, ni el timbal.
0: Per tant, ens trobem a Esplugues, que té un referent musical, que és l'escola municipal, però no es potencia la música tradicional.
1: Bueno, no es potencia, diguéssim, que aquí ja no em vull ficar on no em demanen, però, clar, la gestió, diguéssim, de l'escola de música està contractada. Llavors, a partir d'això deu haver un pressupost, deu haver uns recursos destinats a l'escola que no inclouen, de moment, no inclouen aquests instruments tradicionals. Sí que es va fer un intent, un curs, diguéssim, que es va, si no m'equivoco, es va regalar a cost zero, diguéssim, l'assignatura de tenora, l'assignatura de gralla, però jo, crec que no oferten actualment els instruments tradicionals, diríem.
0: Joan, jo vull també incidir en la importància que té tots aquests músics quan anem a festa. Clar, no podem agafar una música d'un USB, abans era d'un casset, d'un USB, i que els músics ballin, perquè jo et veig amb bastons, per exemple, i depèn del dia i depèn de la colla que balla, el ritme suposo que deu ser un o deu ser un altre, no? Sí. I voldria incidir en la importància aquesta de tenir la música en directe i amb músics que estan allà mateix.
1: Aquest és un dels grans temes, diríem, de fons del tema musical de les colles. És evident, és evident que en el cas que comentaves de la colla de bastoners, evidentment necessiten músics. Els geganters necessiten músics perquè els gegants ballin. Els castellers necessiten els músics per aixecar castells, etcètera, etcètera. Llavors, quin és el problema, quina és la qüestió, com funciona, diríem? Diguéssim, està en mans de cada colla escollir si volen música en directe o no.
0: Però per castells no pots triar, perquè el castell no puja sempre al mateix ritme. Depèn del pilar com puja.
1: Clar. Hi ha coses que són sagrades, com és el toc de castells, que es fa amb gralla i es fa quan s'ha de fer, i no hi ha més tutia, diríem. El problema de la música en directe és que diguéssim que hem d'escollir, si, o hem de mirar com volem que soni això, no? El toc de Castells mateix, com volem que soni a plaça? Volem que soni bé, volem que soni regular, volem que soni... No? Llavors, clar, normalment les colles volen que la cosa soni bé, no? I que estigui afinat i que faci vibrar, no? Que faci vibrar els que pugen al castell o els que fan ballar els gegants, etc. I aquí entraríem amb aquell tema que és recurrent, diguéssim, que és que les colles, hi ha moltes colles que tenen músics propis, formats a dintre de la colla, i hi ha colles que no en tenen. Llavors els han d'anar a buscar fora. Et poso el meu cas concret. A mi els bastoners, jo vaig habitualment a tocar amb la colla de bastons, però a mi no em contracten. Jo sóc de TIC, no sóc de la colla de bastons. Llavors, diguéssim, bastoners, en aquest cas, s'hauria de preocupar una mica de la formació dels seus... Si volen tenir músics propis, de la formació dels seus músics, diguéssim. Jo ja m'he preocupat de formar-me com a músic en el seu moment, però... Vale, llavors, ara, què passa? Que quan necessiten músics, o els han de llogar, o han de demanar... Pots venir a tocar, que no sé què, que no sé quantos... Vale.
0: A tu te demanen com un amic, de fet, bueno, que vagis a tocar
1: jo més. Jo, amb el cas de bastoners, jo ja els he dit... A veure, no diré coses que no he dit, que no els he dit amb ells, tampoc. Vull dir que... Jo a bastoners vaig perquè fa 40 anys que vaig. Tens? O sigui, vale, vaig estar un temps que vaig deixar d'anar, però és una cosa més romàntica que una altra cosa, actualment, no? I llavors, el que passa que em preocupo de que els que venen a tocar, que alguns són alumnes, pues ho facin el millor possible i el millor i que la cosa soni bé, que els balladors estiguin a gust ballant, que la gent que ho està mirant i escoltant estiguin a gust, una mica és aquest el tema. I les altres colles, pues, una mica el mateix, no? O sigui, clar, jo he vist que a vegades, perquè no hi ha més remei, perquè no hi ha possibilitat, que és posar el ball de nans, per exemple, amb un CD. Bueno, ara dic CD...
0: amb un USB.
1: Sí, les tecnologies canvien.
0: Sí, el llenguatge ens marca l'edat, Joan?
1: Sí, exacte. Vale, llavors, quan sento això, no? Hosti, a mi em sap greu, no? Perquè dius, hosti, però si hi ha músics, no? Que passa que potser ells et dirien, bueno, però és que els músics cobren, no? Bueno, clar. Jo professionalment treballo d'una altra cosa, però sí. la meva professió, diguéssim, de fons, és la música, és tot això. Llavors, aquí llavors entrem en aquell tema, no? De que si els músics han de cobrar o no sé què...
0: Clar, perquè poder la gent es pensa que els músics que van amb les colles ho fan per afició, perquè, de fet, els membres de les colles, bueno, ho fan per afició.
1: No, perquè hi ha els dos models, o sigui, si perquè això ja, aquí a Esplugues, a més, ho hem viscut, diguéssim. Castellers té uns quants grallers i gralleres propis, no? Llavors, bueno, doncs mentre que tinguin efectius que puguin anar tocant al toc, jo vaig estar una temporada anant, abans de la pandèmia, a donar-los uns tallers també de formació de gralla, i llavors ells són uns quants, llavors a les sortides, doncs, bueno, van fent, no? Però hi ha moments que no tenen, que ningú dels grallers pot anar-hi a tocar. Llavors, com ho fan?
0: Han de llogar músics.
1: Clar, llavors, a mi m'ho poden demanar alguna vegada i he anat, no he cobrat, i no passa res. Però aquest és un altre... Ja és un altre nivell, o és una altra qüestió, diguéssim. És dir, la colla té recursos per poder llogar músics per anar a les sortides? Això és el que s'han de preguntar. I si no en tenen, crec que s'haurien de plantejar, doncs, que la Regidoria de Cultura, l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest esforç o en aquesta cosa d'ajudar les entitats i de col·laborar amb les entitats, tingués en compte tota aquesta part, no? Que, clar, la colla de bastoners, en algun cas, ha anat amb un lloro, que se'n diu, no? Uh-huh. Pel carrer, han fet un cercavila amb un lloro que tenen i els balls els han anat punxant. Clar, hi ha algú que potser li pugui estar bé, això.
0: O que ni s'hi fixen.
1: Però no, no. Joan... No té cap sentit, diguéssim. Si precisament una institució com un ajuntament, jo crec que s'ha de preocupar del patrimoni cultural que tenim a Esplugues, no? I el patrimoni cultural que tenim a Esplugues, un tant per cent molt elevat, és la música que tenim, les músiques que tenim, els balls propis que tenim, etc, etc, etc. Tenim tot un patrimoni que sí, que a vegades hem comptat amb l'Ajuntament en algunes ajudes, però evidentment les ajudes en aquest món de la cultura sempre són poques. És així.
0: El 2005, TIC Espluga Viva fa un treball de recerca que finalment acaba amb aquest llibre i amb aquest que sí que és un CD, no un D,
1: sí.
0: no un
1: USB, exacte. Sí.
0: En el que tenim recollides tots els balls, totes les danses d'aquí d'Esplugues, i clar, és molt important.
1: Sí,
0: i hem de donar el valor que mereix.
1: El 2005, això ja fa una eternitat, diguéssim que vam també ho creiem, però és que també ho creiem ara, perquè la cosa ha anat a més, diríem. El 2005 vam creure amb la possibilitat de fer un llibre i un CD de música, diguéssim, una gravació d'estudi professional, etc, etc, amb el resum de la festa de Santa Magdalena, que una mica és l'exponent, és el màxim exponent, diguéssim, de festa a nivell tradicional, diguéssim, que tenim a Esplugues. I estan representades tots els balls de les colles,
0: sí.
1: Bueno, tota la història, etc. Diguéssim, del 2005 ara ha passat molt de temps i ara hi ha més músiques, ara hi ha més gent que toquen instruments, la festa també ha donat un tomb.
0: Perquè, Joan, tu has dit, tenim un patrimoni i estem parlant tota l'estona de tradició de fa 20 anys. La meva pregunta ara seria... Podem considerar que una cosa que està instaurada fa 20 anys ja és patrimoni i tradició nostra? Perquè aquí
1: sí.
0: A vegades hi ha un debat, eh?
1: No,
0: que,
1: però
0: què és tradició?
1: És erroni pensar que la tradició l'estem fent ara mateix.
0: Sí.
1: La tradició, o sigui, la tradició cada dia va canviant.
0: Nosaltres
1: no podem reproduir el que vam fer fa 150 anys. No podem reproduir-ho. Nosaltres... De fa 150 anys podem tenir una música que hem recuperat, podem tenir no sé què, podem saber si hi havia un ball, pues, actualitzar-lo, però la tradició la fem dia a dia. La tradició canvia cada dia. No és una cosa que dius, quan passen 30 anys ja és tradicional.
0: No, si a partir d'avui...
1: Mira, és tradicional quan la gent vol que sigui...
0: És com quan la gent queda a fer el vermut molts mesos seguits i diu, ja s'ha convertit en una tradició que quedem el primer diumenge de cada mes, la colla, a fer el vermut.
1: T'explico un exemple.
0: Sí.
1: I em sap greu perquè l'Ajuntament aquí té que... hauria de dir alguna cosa. Hi ha una cosa que s'ha fet durant 20 anys, que és el seguici del pregó,
0: sí,
1: de la Festa Major. És un seguici que anem totes les colles acompanyant el pregoner.
0: Per Sant Mateu, sí.
1: Per Sant Mateu, arribem a plaça, no sé què, ja, llavors ja es produeix el toc d'inici, que són totes les peces posades amb un arranjament molt modern, molt nou, diguéssim, i les colles ballen allà al mig de la plaça. Bueno, doncs això està en perill, ara mateix està en perill. Tu dius, bueno, clar, jo dic, hòstia, una feina de fa 20 anys es pot treure del mapa d'un plomasso? O sigui, tota la gent que vam començar això i que arribem ara, i ara, hòstia, ara se'ns està plantejant, bueno, no és que se'ns hagi plantejat, és que ens han retirat a la coordinadora la subvenció que teníem.
0: Uh-huh.
1: O sigui, cada any hi havia la subvenció i el suport... I aquest suport a la cultura que diu l'Ajuntament que té, doncs ens l'han tret. O sigui, ara mateix no podríem fer el seguici aquest. No el podem fer.
0: Perquè hi ha un cost.
1: Perquè no hi ha recursos. O sigui, no. Bàsicament, perquè tot, tot costa diners en aquesta vida, i l'Ajuntament, per les seves activitats, pels seus projectes culturals, pel seu... Bueno, es gasta els calés que calguin. Ara mateix està en perill. El toc d'inici, el seguici del pregó, acompanyar el pregoner, les colles d'Esplugues... O sigui, han passat 20 anys i... Bueno, és una tradició. No ho sé si és una tradició. Sí. Però és que no podem tirar 20 anys per la borda.
0: És el que et deia abans. Qualsevol fet que es reprodueixi amb una certa assiduïtat, que dà per fer el vermut, la gent, diem, s'ha convertit en una tradició. No cal que tingui ni 150, ni 30, ni 5 anys. En el moment en què tu i jo estem aquí parlant i intentéssim fer tot un seguit de xerrades per parlar de la cultura d'Esplugues, ja seria una tradició que tu i jo quedéssim per la ràdio per parlar-ne. I ho estem iniciant avui. És tradició tot allò que nosaltres li volem donar una continuïtat. Entenc.
1: Sí, sí. Malauradament, hi ha moltes tradicions o hi ha moltes festes que si no tens la complicitat, en aquest cas, de la institució, perquè nosaltres veiem, però no només amb la Festa Major, amb moltes activitats, que necessitaríem que l'Ajuntament realment fos còmplice d'aquests projectes culturals, però no ho és. O sigui, tu no pots ser còmplice de l'inici de la Festa Major i retirar el suport. O sigui, el que estàs fent és, diguéssim, carregar-te, bueno, la feina d'aquests 20 anys. O sigui, tota aquella paraula, totes aquelles paraules de nosaltres estem amb les entitats perquè col·laborem amb les entitats... Bueno, tot això, quan entrem en segons quines polèmiques, doncs se'n va a no risc, no serveix. Fora el toc d'inici, fora el pregó, fora... O sigui, què vol dir?
0: O sigui, perquè els hi deuen interessar altres coses o altres activitats dintre la Festa Major.
1: No, a veure, sempre hi ha els famosos temes aquí a Esplugues, que no diré res que ningú sàpigui, que són les xiulades que es produeixen el dia del pregó.
0: Efectivament.
1: Però això ens afecta a tots. O sigui, si l'Ajuntament es pensa que les entitats estan còmodes amb això, s'equivoca. O sigui, s'equivoca. Però, bueno, això és un altre... Seria un altre debat més... Entraríem a dintre d'un altre tema. No, parlàvem dels músics, no?
0: I de la tradició...
1: Bueno, la Festa Major és el gran exponent, no? Uh-huh. Hi ha una banda, hi ha els grups que acompanyen la cercavila, doncs els gegants, els bastoners, els castellers, en èpoques normals, diríem. I tots aquests músics, clar, per una banda que s'han de contractar moltes vegades i per l'altra banda que necessites que pugi gent i que es formi, diguéssim, perquè tocar un instrument, fer de músic, bueno, té la seva complexitat, no?
0: Però ara està una mica difícil, perquè... amb els rapers, que a la canalla jove li agrada molt fer rap, doncs posar-se a tocar la gralla o un acordió és una miqueta heavy ara, eh?
1: Sí, sí, sí. A part de que Esplugues, a veure, no tenim tradició, diguéssim, de fa molt de temps, de cursos, d'instruments tradicionals, no tenim encara aquesta, diguéssim, passat, no?
0: Els tallers estan oberts, o fins i tot diria més enllà, les aules de música tradicional, estan oberts a tot tipus de públic a partir de quina edat? Si ara et ve un nano de 6 o 7 anys?
1: No.
0: Pregunto, quin perfil o quins petits coneixements han de tenir de música?
1: En principi, a veure, l'edat posaríem a partir de 12.
0: A partir de 12 anys. Sí. I les classes comencen amb una miqueta de teoria de música, amb el...
1: Bueno, llavors,
0: han de saber una miqueta de solfeig...
1: De moment, el tema del solfeig, de la teoria, de l'aprenentatge de la lectura, tot això es compagina una mica a les classes. Això són classes d'instrument, o sigui, representa que l'alumne pues, ha de tenir una petita formació de solfeig i si no, pues, llavors el que fem pues, bueno, és una mica partir la classe o sigui, a mesura que vas aprenent l'instrument, vas aprenent la solfa que es necessita per aquell instrument. El que no fem és ensenyar cant, no? Si el teu instrument és la gralla. Això ja seria una altra segona fase, una fase següent a aquest taller, si funcionessin les classes, doncs seria allò fet, tenir una classe doncs, de solfeig, de teoria, etc. No?
0: Però l'aula sí que garanteix que qui imparteix les classes de música és un mestre.
1: Sí, sí, clar.
0: I aquí la importància que volem transmetre de que quan veiem una persona que està davant d'uns gegants o tocant davant d'un pilar de castells, és una persona que ha tingut que fer els seus estudis de música bàsics per a aquell instrument. No és una persona això... que surt al carrer perquè
1: no,
0: li fa il·lusió.
1: Això, sí, però això no és sempre així. Perquè això depèn de les colles, no depèn de mi, diríem, per dir d'alguna cosa.
0: Però ja no em referia a l'aula, també.
1: Vull dir que per això et deia al principi que les colles, o sigui, això com a concepte, no, de general, les colles s'han de plantejar, igual que es plantegen a l'hora de ballar quins passos han de fer i quins passos no han de fer, i no, pues, en el cas de la música, pues, el mateix. Quin model musical volen a la colla? Músics propis, contractats, bueno, tot això s'ha d'anar plantejant i s'haurien de plantejar la formació dels seus músics. O sigui, si jo estic en una colla de bastons, jo vull tenir músics propis i tinc candidats per aprendre, doncs perfecte, perquè llavors jo els hi he de dir, mira, heu de fer classes, o la colla us paga les classes, o mil fórmules que hi ha.
0: I això no seria... No, no vull dir competència, però això no podria coordinar d'alguna manera la coordinadora, el tema aquest, del model musical que volen les colles?
1: Bueno, aquí entrem en un...
0: Ja, jo ja m'estic posant poder en un tema que no em
1: bueno,
0: toca,
1: és,
0: eh?
1: És possible, sí, sí, sí.
0: Mira, i una vegada es tingui aquest model i aquesta coordinació...
1: Això m'ho apunto perquè... M'acabes de donar una idea, perquè una de les coses que ens estem plantejant a coordinadora, a part de tenir comissions, diferent tipus de comissions, són espais o reunions específiques, monogràfiques, sobre temes concrets, diguéssim. Uh-huh. Llavors, jo aquest tema, veus, ara me l'apuntaré...
0: Apunta tu, perquè una vegada tingueu aquest model musical tradicional,
1: sí.
0: És més fàcil anar a l'Ajuntament, presentar aquest projecte de model, sí, sí, sí. I que l'Ajuntament s'engresqui, s'il·lusioni i el recolzi.
1: Jo la veritat és que he de creure que les colles, quan van... Habitualment tothom tenim uns convenis, no?, que se'n diu. Un conveni per 2 anys, o 3, o 4, o 1, depèn. Llavors, jo vull creure que les colles, no?, quan presenten els seus convenis, una partida... No? Les partides doncs, és per la música. No? Jo vull creure que és així. No sé si és així o no, però vull creure-ho. Però pels inputs que rebo de les diferents colles, jo crec que o l'Ajuntament per aquesta partida no dona ni un duro, o bé que no es demana, també, possiblement. Bueno, doncs totes aquestes qüestions jo crec que s'han d'abordar, s'han de plantejar i s'han de trobar solucions, o sigui, solucions, diguéssim, de cara al futur, o sigui, perquè ja... mira, mentre que vas replegant algun músic i no sé què, vale, tot funciona, però quan no, què fas? O sigui, t'has de plantejar llogar un grup de gralles o un grup de no sé què. I llavors, bueno, és aquí el tema. Diguéssim que... No, això que dèiem, perdona, que ara m'he despistat una mica.
0: Sí, ja t'hem anat, que volem parlar de la gralla i dels tallers i ens estem parlant menys d'altres coses.
1: No, però tot va lligat. No, això que deies, ja m'ho apuntaré això perquè és una bona...
0: Clar, perquè
1: és
0: si
1: un
0: tu...
1: bon tema per plantejar a nivell de coordinadora.
0: Clar,
1: i,
0: perquè bueno. Si tu tens un projecte definit i molt quallat i consistent... Es presenta a l'Ajuntament i ja està. Vull dir.
1: Sí, sí.
0: Perquè al fin i al cap els ajuntaments, i no parlo d'aquest, els ajuntaments, en definitiva, són gestors dels nostres recursos,
1: dels
0: nostres impostos, dels nostres pressupostos.
1: Sí.
0: I, per tant, si tu li presentes un projecte i a un ajuntament li agrada, doncs hi posarà els recursos econòmics.
1: Sí, però jo no sé... O sigui, jo no sé exactament per què aquest ajuntament nostre, no sé, i més que quan diem ajuntament, tampoc m'agrada referir-me a l'ajuntament, perquè l'ajuntament, evidentment...
0: Perquè som tots, definitiva, l'ajuntament.
1: Però l'ajuntament funciona perquè té un equip de govern. Llavors, aquest equip de govern, i ho dic així clarament, perquè ha sigut així, o sigui, funciona per el que ella interpreta que són els seus interessos, diríem. O sigui, és el que et deia. A coordinadora li ha retirat 5.000 o 6.000 euros, crec que són. Ara no tinc els números exactes. 5.000 o 6.000 euros d'un any per l'altre sense aviso previo, diríem. O sigui, perquè una cosa és negociar un conveni o una cosa que jo demano a l'Ajuntament, ei, negociem, que això pot ser, no pot ser, pam, pam... I al final arribes amb un acord.
0: Sí.
1: Però en aquest cas no és així. És una decisió unilateral d'un equip de govern que diu a mi no m'interessa el toc d'inici, no m'interessa el seguici del pregó i, per tant, d'entrada retiro la subvenció. I després ja negociarem o ja veurem. Després ja veurem. Clar, això... Ells... Tornem sempre a lo mateix, no? Ells es dediquen a la política. Ells es dediquen a això. Cobren per això. Jo per tocar la gralla amb bastoners no cobro ni un duro. Jo per tocar la gralla amb geganters, a vegades he cobrat alguna cosa i a vegades no. Jo tota la meva formació que vaig tenir, a mi no me la va pagar ningú. Les gralles que m'he comprat, me les he tingut que pagar jo. Ningú m'ha donat cap ajuda. Etcètera. Ja no, o sigui, això dius, bueno, però això és una opció personal. D'acord. No, però el cas de les colles, si una colla vol tenir grallers propis, doncs ha de tenir unes gralles, ha de tenir, no sé què, ha de tenir uns recursos, perquè si no, no funcionen les coses. Sense recursos és molt difícil.
0: Doncs comencem per un dels pilars que necessita la nostra tradició i la nostra cultura, que és que hi hagin persones que toquin aquests instruments, que són l'acordió diatònic, la gralla, el flabiol, el tamborí, el timbal, i després aquest conjunt instrumental,
1: sí,
0: amb la unió de tots aquests instruments.
1: Correcte.
0: Joan?
1: Una cosa només. Ho dic perquè, a part d'aquests instruments, d'instruments tradicionals, i precisament aquí a Esplugues, crec que actualment tenim tres sacaires.
0: Què són sacaires?
1: El sac de gemecs.
0: Ah, el sac de gemecs, sí.
1: Però que no, nosaltres no podíem... O sigui, a l'hora de plantejar-nos aquests tallers tampoc podíem ofertar 50 instruments perquè evidentment, ja sabem que no hi ha gent per tot, diria. Però, bueno, vull dir, això no treu de que... O sigui, si això mínimament funciona i arrenquem aquest curs amb alguns instruments, pues, que tot anirà, bueno, ampliant-se, no? A la llarga o a la curta, dependrà una mica també del suport, de si podem fer campanyes, mil coses, que anirem ampliant instrumentació. És que ara quan has dit això, m'he recordat dels sacaires, diguéssim, el sac de gemecs. Suposo que més o menys tothom sap.
0: I que a més és molt important perquè en la nostra cultura, la música tradicional, tant és important la gralla, com el sac de gemecs.
1: Sí.
0: El que passa que poder és un instrument que, tot i que és més conegut visualment, a l'hora de tocar-lo n'hi ha pocs.
1: Bueno, n'hi ha pocs, no és senzill, no és barat.
0: Podés tocar més a la banda de València, a Aragó, més que aquí?
1: No. De fet, és a tot arreu es toca, diguéssim. Vull dir, bueno, a tot arreu d'àmbit català, diguéssim.
0: Sí.
1: A Mallorca es toca molt.
0: Doncs...
1: Però això, que a vegades no ens adonem, però els instruments, tal com està actualment el panorama... No són baratos, diria.
0: No.
1: Llavors, això és una qüestió que ja, bueno, coneixem alguns constructors d'instruments que estan fent mans i mànigues per fer instruments que siguin bastant assequibles i, bueno, és una perquè evidentment tampoc tenen suport. O sigui, quan parlem de suport, és que en general tot aquest mundillo, hosti, poc suport, comparat amb altres àmbits, eh?
0: Joan, com que ho hem dit fa una estona, poder a meitat de l'entrevista, se t'està acabant el temps.
1: Sí.
0: A veure si convertim en una tradició que TIC vingui a la ràdio a explicar-nos projectes i dir-vos que l'aula TIC de Tradicions i Costums està a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9 d'Esplugues. Podeu trucar per les tardes al 93 473 3909 o bé enviar un correu electrònic a secretaria@esplugaviva.cat. Per part meva ja estic. Joan, alguna coseta més per finalitzar, que ens queden 2 minuts?
1: No, bueno, esperar una mica que aquesta entrevista o que aquests punts de vista que tenim els que ens dediquem a aquest mundillo, pues, arribin d'una manera clara i transparent als oients. Donar-te les gràcies també per aquesta entrevista.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Avui us volem parlar de campanes i de toc de campanes. Les campanes van començar a ser usades fa 2.500 anys a la Xina. També van ser usades pels romans. Les campanes han esdevingut el que són avui gràcies a que a partir del segle VI i VII es va decidir convertir-nos en una eina de comunicació amb l'exterior del temple. Podem trobar campanes a les parròquies, als monestirs, a les catedrals, i aquestes marcaven els temps amb els seus tocs. Tocs de resò canònics, matinades, laudes, prima, conventuals, nona, vespres o completes. Els tocs de campana van ser declarats un element festiu patrimonial d'interès nacional l'octubre del 2017 pel govern de la Generalitat de Catalunya. Des d'aleshores s'han organitzat diversos simposis, accions encaminades a donar a conèixer el món campaner. I si fem història aquí a Esplugues, si volem parlar del campanar de Santa Magdalena i de les seves campanes, avui a l'espai d'entrevistes us ho expliquem. I avui amb nosaltres tenim a la Teresa Carbonell i a la Lluïsa Morera en representació d'aquestes dues entitats. Hola, molt bona tarda a les dues.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Gràcies novament per ser amb nosaltres i en aquesta ocasió doncs, per parlar de tocs de campana. Expliqueu-me com comença, com sorgeix aquesta idea de voler parlar del campanar, de les campanes i dels tocs de les campanes. Com comença?
6: Jo diria que comença a partir de la motivació de la Teresa Carbonell, que tenia un record de l'últim campaner d'Esplugues, que havia viscut molt a prop d'ell i trobava a faltar les campanes de Santa Magdalena que sonessin.
4: Parlem del carrer
6: Montserrat.
4: Montserrat i de la gent que hi vivia i que el darrer campaner d'Esplugues doncs, vivia allà al carrer Montserrat.
5: Sí, el senyor Marcial Fuentes i la seva senyora. Anna Núñez.
4: Que m'han dit que era molt important
5: la senyora,
4: dona,
5: oh, i tant.
4: Que sempre guiava...
5: Tocava molt bé les campanes, també, ella. Mm. Molt bé les campanes, sí, sí.
6: A partir d'això ens encomana la idea de dir per què no, perquè no poden tornar a sonar les nostres campanes, encara que només sigui per festa major o per segons quins actes. Comencem a parlar-ne i veiem que sí, que podem fer-ho. Parlem amb la parròquia, que són els que custodien les campanes. Les campanes són del poble, però les custodia la parròquia. Tenen un bon so, sabem que són bones, i es comença a contactar amb membres, amb gent, que estan a diferents associacions de campaners. Arriba el Covid i això s'enredreix. Aconseguim organitzar, dintre de les limitacions, el primer acte de recuperar les campanes del nostre poble. No recuperar les campanes, sinó recuperar els sons de les nostres campanes. El primer acte que es fa es dedica molt a la història de les campanes, que estan recollides en un llibre de la parròquia, però va valer la pena que ens ho expliquessin la gent que les coneixia i ens donen a conèixer que tenim unes campanes amb un bon so, amb una bona qualitat, i que poden fer aquesta funció de tornar-se a convocar el poble si reconeixem els tocs. I aquest va ser el primer any. El primer any en Joan Torres ens explica la història i després dues associacions de campaners, uns de Sant Feliu, del Bisbat de Sant Feliu, els campaners, i els altres són de...
5: d'Olesa
6: de Montserrat, que baixen amb un carrillón i baixen en diferents campanes, perquè les campanes de Santa Magdalena estan electrificades i encara no sabíem com s'havia de tocar diferent. I ens quedem amb les ganes de sentir tocs de campana. Sabem la història i sabem uns tocs i venen una gent.
4: I ens expliquen que cada campana té el seu nom. Vull dir que les campanes del campanar d'aquí de l'església, de la parròquia de Santa

0: Magdalena, cadascuna d'elles té el seu nom.
1: Hi ha una que es diu, la campana gran, es diu Magdalena. I té, bueno, les campanes van ser tirades quan la Guerra Civil, sí. Van ser foses per fer canons i per fer armament. Aleshores, quan es van tornar, quan es van posar el campanar, aleshores la campana gran es diu Magdalena, l'altra campana es diu Manuela. La campana gran li van posar una inscripció que diu: he callat durant 4 anys, he callat durant 4 anys refeta de nou, reuneixo els fidels i fou padrí l'alcalde d'aquest municipi. O sigui que havia callat i ara ja tornava, refeta, tornava a donar veu. I l'altra campana diu: acabada per fi la guerra, cantaré els goigs de la pau. I aquesta va ser padrí el senyor Gaspar Calvet, que era d'allà de Can Ramoneda, que li va posar el nom de la seva dona, que es deia Manuela. La primera va ser padrí l'alcalde, que era el senyor Melcior Llavinés en aquell moment. Són les dues campanes que tenim ara. Com ha dit la Lluïsa, els experts diuen que sonen molt bé, que són les campanes molt maques d'una foneria d'Olot.
0: Molt maco els dos noms, Santa Magdalena i
1: Manuela.
0: Magdalena i Manuela, molt maco.
2: I el que ens fa molta il·lusió és que, i amb els tocs de campana, comença la festa major per nosaltres.
0: Per tant, seguirem la tradició de la que les campanes criden, el que sigui.
2: Ens convoquen.
0: Ens convoquen a casament, ens convoquen a festa major, ens convoquen.
2: Per tant, donem a l'equip, pensem, es convoca a festa major, amb el so de les campanes. La motivitat és aquesta. No fer-ho un altre dia qualsevol. Per tant, hi recuperem tons.
0: Però abans m'has comentat que les campanes que tenim estan totalment electrificades, o sigui, no?
1: Estan mecanitzades.
2: Estan mecanitzades, però es poden
0: fer manuals, o sigui, són mixtes. Ara li diríem híbrides, són manuals i automàtiques, no?
1: Actualment les campanes poden tindre els dos sistemes. O sigui, tu tens les campanes mecanitzades perquè no tens un equip de campaners. No tens uns campaners que puguin dedicar-se a tocar la campana. Llavors es van mecanitzar les campanes per aquest sentit. El que passa que aquestes campanes es poden tocar a corda des de dalt al campanar.
0: Des de dalt.
1: De dalt al campanar. Tu pots trucar un Àngelus que tens mecanitzat o pots tocar l'Àngelus des de dalt del campanar amb el badall perfectament, i això és el que ens farà aquest senyor. O sigui que no sonaran els tocs de les campanes mecanitzades, només podent sonar algun, sinó que aquest senyor, ell directament des de dalt al campanar, faràs tocar els sons, diferents sons de campanes. Que inclús hi ha, a veure, moltes vegades les campanes, bueno, es poden també, el mecanisme es pot treure el mecanisme aquest, vull dir, es poden fer d'aquesta manera. Llavors, hi ha un sistema de tocar que és el toc només amb el badall, hi ha el sistema que és volejar campana, bueno, volejar, no donar la volta, sinó moure la campana, però llavors s'ha de fer amb corda tot això. Llavors convé que aquests tocs hi hagi... Seria bo que aquí hi hagués algun gent que seria bo que fossin també músics, perquè si un és músic, no és que només hagi de ser explícitament músic, però si una persona és música, entén molt més el to del so de les campanes i és fàcil, més fàcil de poder tocar les campanes. Llavors, fora bo que aquí a Esplugues sortís una gent, uns músics i uns no, que es poguessin dedicar amb aquest tema de cuidar el nostre campanar, de cuidar les nostres campanes. Però mentre seria bo que estiguessin uns tocs que quan els sentíssim, com deia abans la Lluïsa, ja diguéssim: oi, això és l'Àngelus, això és toc de missa, això és toc de festa, això és toc... Diferents tocs, no? El d'enterrament, que hi ha les diferents variants, si és home, si és dona, si és infant. Hi ha tota una sèrie. També hi ha els tocs de temps, que són tocs per espantar les tempestes. Ara, en aquests moments no calen gaire, però bueno, vinc a dir que hi ha molts tocs i, com hem dit abans, cada poble té uns tocs que no són iguals que els altres, que cada un té els seus. Qui fora bonic, que hi hagués algú que fos capaç d'anar a buscar i rebuscar quins eren realment, perquè ara no tenim cap persona viva que hagi sigut, tenim un campaner actiu que ens pugui explicar com eren els nostres tocs.
0: Clar,
1: i aleshores fora bo que algú, algunes persones es poguessin, això arribés a encendre aquest foquet amb una sèrie de gent que fos capaç d'investigar, de veure quins eren els nostres tocs, inclús crear-ne de nous, que no passa res. Es poden crear tocs nous que siguin els característics dels nostres pobles, que són els que valen fins que arriben, fins que se senten, o fins a on se senten els tocs de les campanes. Fins allà, aquell toc és el característic. Bé, és una mica... és aquesta idea, no? I el poble del costat poden tindre un altre toc semblant, però que no sigui igual, per tocar a lo mateix. Si és igual, perfecte, però no cal tampoc.
0: Teresa, veig que t'apassiona el tema de les campanes.
1: Ah, és que m'agrada molt les campanes.
0: Es nota,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, es nota, es nota. M'agraden molt les campanes. I per això em sabia, bueno, em sabia molt de greu que les campanes nostres estiguessin, que no sonen gaire, i que inclús arribés un moment, com ha passat en altres llocs, que hi hagués gent que els molestés el so de les campanes i que arribessin a ser mudes. Les campanes és la comunicació que hi havia abans. Abans, els whatsapps d'ara, diguem-ho així, bueno, això ho dic jo així una mica, el whatsapp d'ara, la comunicació d'ara, quan passava alguna cosa important al poble, a foc, a tempesta, quan hi havia lladres, hi havia uns tocs, si algú sabia algun camp que robaven, hi havia uns tocs que avisaven a la gent. Era una manera d'avisar la gent que passaven coses importants. Un tema de comunicació important. I clar, si el deixem mut, doncs perdem algú que és molt nostre. I és una pena que és que, a més, les campanes són bé d'interès local. O sigui, aquí hauríem de demanar aquestes campanes, que es declaressin bé d'interès local, perquè les campanes és un patrimoni, que és el que són. Les campanes són patrimoni. Hi ha, a més, bueno, hi ha dos tipus de campanes, són les campanes que sonen a dalt del campanar, però també hi ha les campanes de rellotge, hi ha les campanes de carilló, que són aquestes campanes que donen la volta, no? I moltes vegades hi ha campanars, aquí a Catalunya, que fan servir perquè les altres campanes, les del rellotge, no les van tirar a terra, i llavors fan servir campanes de rellotge com a campana que toquen, però són campanes de rellotge. O sigui que és molt important també els rellotges dels nostres campanars. Si allò que ens sembla, aquell rellotge, si sona o no sona, les campanes, allò també té molta importància i és patrimoni cultural. I és bo que li donem la importància, sí, sí.
0: Doncs per les persones que ens estiguin escoltant, us volem dir que teniu una pàgina web que està feta per la Cofradia de Campaners i Carrillistes de Catalunya. Ho trobareu a la pàgina campanes.cat i també ho trobareu a través de Twitter amb el @campanescat. Totes les persones que estiguin interessades en el tema de les campanes i aquest patrimoni cultural que tenim al nostre país.
1: No, hi ha molta gent que hi treballa molt, eh? Si algú no l'ha vist, el que és molt maco de veure també és el campanar del Pi. Han treballat molt de l'Església del Pi, han fet, bueno, dic com a exemple, n'hi ha molts altres, sí. Però han fet una tasca molt bona de rehabilitació i pujar del campanar i veure des de l'alçada del campanar tot el que són els terrats i de tota la banda aquella del casc antic de Barcelona. És una meravella, és una meravella.
0: Hi ha moltes zones que estan recuperant els tocs de campana. A la banda de Lleida hi ha un grup de gent jove també que ho està recuperant. Hi ha concursos, es fan trobades de campaners i de tocs de campanes. Vull dir que és una cosa ben viva. El que passa que el que deies tu abans, no? Que amb tot això de la comunicació que tenim ara virtual i els whatsapps i els instagrams i tot això, hi ha coses que es perdran. Però existeix, eh? Hi ha gent que encara ho està cuidant.
2: Precisament ara estàvem parlant amb la Teresa si l'Iscle podria gravar tot l'acte, perquè te'l podríem deixar, sí. Perquè segueix sonant. Perquè escoltant a vegades el toc, no acabes d'interioritzar-lo. Els tocs de campana s'interioritzen quan s'han escoltat moltes vegades. Per exemple, jo treballo a Sant Just i la campana de Sant Just toca a l'Àngelus mecanitzat. Però jo el reconeixo. Perquè a mi m'arriba l'ona. Jo el sento, són les 12. Però no perquè és les 12, sinó perquè el sento. O sigui, arriba a molts llocs. Ara, que hi hagi gent que no l'escolti, és una altra cosa. Perquè tu t'has de posar en predisposició de voler-lo escoltar. I parar-te per escoltar-lo, per adivinar-lo què és. Però et sona. Jo crec que anem de fer difusió a la ràdio i a altres llocs. Perquè la gent s'habitui.
0: Doncs estem aquí per Eduquem. Això, eh?
2: Ja, ja. Però hem d'educar el so, perquè no el reconeixem. Jo ara, en aquest moment, si toquen a foc, potser sí. Però si toquen a difunts...
1: Si toquen a foc i sents els bomberos, segur.
2: No, home, no. Esclar.
1: No, però no el reconeixem.
2: No el reconeixem.
1: No el reconeixem.
2: Vull dir, reconeixem alguna cosa que ens ve la memòria molt antiga, ens ve la memòria, però no és això. I ara, una mica, romànticament, seria això, recuperar aquestes coses pel nostre poble. Tenim unes bones campanes, doncs aprofitem-les. I és un acte senzill, és un acte del poble, és un acte participatiu. Volem que sigui, és la nostra gent, del senyor Blay, perquè hem anat a buscar un mestre campaner. Però l'acte està fet i organitzat i participat per la gent d'Esplugues. Com han de ser les festes majors.
1: Oi? Sí, senyor.
2: Que no ha de venir ningú de fora. Bueno, sí, sí, que pot venir algú de fora, però que sigui viscut per la nostra gent i participat per la nostra gent. Per tant, què més volem per una festa major? Començar així.
0: Doncs que ha de ser així, organitzat per la gent d'aquí, que això no vol dir que no pugui venir ningú de Girona, com en Blay, a il·lustrar-nos, però que la base i el gruix organitzatiu estigui fet per la gent d'Esplugues. I en aquest cas, donar les gràcies als grups organitzadors, que són veïns i veïnes, i també...
1: Associació de Veïns i Veïnes d'Esplugues.
0: Exacte. I també...
1: La parròquia de Santa Magdalena.
0: Sí. I donar també les gràcies a la coordinadora d'Entitats de Cultura Popular, que és la que aplega
2: coordina tots els actes de
0: Santa Magdalena, que volem que Santa Magdalena sigui la festa major que representa la cultura popular i el patrimoni cultural de la nostra població.
1: Exacte.
2: Sí, senyor.
1: Ho has dit molt bé.
0: Voleu afegir alguna cosa més?
1: Agrair
2: la ràdio d'Esplugues,
1: sí,
2: que ens hagi donat aquest temps per poder explicar aquest acte, que és una bona feina la que feu.
1: Home, i tant. I
0: doncs,
1: tant.
0: Nosaltres estem aquí per vosaltres, si no, no tenim sentit. Doncs repeteixo, la Lluïsa Morera, la Teresa Carbonell, moltes gràcies per haver vingut, per haver-nos explicat aquest acte. Doncs amb vosaltres us ha acompanyat la Isabel Almató i el control tècnic en Jordi Udina.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finiran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins a les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
6: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Són la una del migdia.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us portem a una persona que viu al barri de la Plana. Al llarg de l'entrevista ella ens explicarà on ha viscut, on ha nascut, quines són les seves vivències. Parlarem de diverses coses, tant de música, parlarem d'esport sobretot, parlarem de viatges i de totes les coses que a ella la preocupen. Avui tenim a la Montse Sant Martí Puig. Molt bon dia, Montse.
3: Bon dia.
2: Com he dit, veïna del barri de la Plana, i vas arribar aquí a Esplugues l'any 1975.
3: Sí, crec que sí que era 75. Tres anys després de casats, ens anem a venir a viure ja permanentment a Esplugues.
2: Quin és el teu primer record que tens de quan vas arribar aquí a Esplugues a viure?
3: Molt maco. Veníem de Barcelona, d'un barri de dalt, de Montbau, aquella zona. I anem a arribar aquí i al vespre arribàvem tard i el veí de baix, que tenia una botigueta, me'n recordo que ens deia: necessiten alguna cosa? I això ens va sobtar moltíssim, el meu marit i a mi, que a la nit, a les 9 del vespre, com alguna vegada havíem comprat alguna cosa que ens faltava, ens deien: els hi falten alguna cosa, que anem a tancar. Això a Barcelona era impensable. Ens va agradar molt i ens hi anem sentir molt de pressa, molt a gust.
2: Tot i que el barri de Montbau, tot i que està dalt de tot de la muntanya, a la falda de Collserola, tampoc no és que diguem que forma part de la gran ciutat, també és un barri acollidor, eh? No és molt gran, i a l'època que tu vas viure no hi vivia molta gent a Montbau.
3: Sí, hi havia un cementiri que donava a nivell del pis on vivíem, el cementiri on estava enterrat, em sembla que el Carrasco i Formiguera, em sembla que era, ens donava a nivell, perquè la muntanya era així, i l'edifici era tan alt que vèiem els morts i els enterraments allà ben bé. Era un cementiri de poble. Sí, estava bé, eh? Perquè caminaves una mica i et trobaves ja en el camí de ronda, fins i tot podies caminar, però la familiaritat que n'hem trobat de seguida aquí no l'havíem trobat allà al barri aquell.
2: Per tant, et trobes una Esplugues acollidora, amable.
3: Sí, sí, molt bé.
2: I a més una Esplugues que també es veu al mar, com a Montbau.
3: Ah, exacte, sí, sí, sí.
2: Per tant, això no vas trobar a faltar aquest passatge, eh?
3: No, però des de casa no el vèiem.
2: No el vèiem.
3: Però des dels carrers. Sí,
2: des dels carrers i el terrat de Montbau, sí.
3: Sí.
2: Quins records més tens de la teva infantesa? O joventut, fins i tot.
3: D'infantesa, jo vivia a Gràcia. Vivíem a Gràcia, a la meva família. Fins als 15 anys vaig viure a Gràcia. I després anem a anar a viure al Guinardó, allà a l'avinguda de Montserrat, davant de l'escola del Marc, que hi havia allà. Anem a estar molt bé, eh? És un lloc molt maco i molt bé. També aquests són els records físics. El meu pare treballava, tenia una fàbrica de caixes de cartró, o un taller de caixes de cartró. Ara és fàbrica, però abans era un taller. I tots hi col·laboràvem, o sigui, nosaltres érem nenes llestes perquè les vacances volíem anar a treballar, volíem anar a l'escola, perquè si no ens tocava llevar-nos més d'hora i anar a la fàbrica a treballar. O sigui, des de ben petites i petits, som dues germanes i un germà, hem treballat sempre a la fàbrica, estudiar i treballar, fins que anem a acabar la carrera i llavors doncs vaig dir: jo vull el meu.
2: I què vas estudiar, Montserrat?
3: Primer vaig estudiar mestre a l'escola de magisteri. Vaig fer magisteri, però al mateix temps ensenyava... Jo nedava, era nedadora del Club Natació Catalunya, i vaig veure que m'agradava molt ensenyar i que el meu era ensenyar, però m'agradava principalment ensenyar esport. I aleshores vaig tenir la sort, vaig anar a uns campionats internacionals i en aquell temps hi anava una senyorita d'aquelles de la secció femenina i coses d'aquestes, i em van enredar. Bueno, no em van enredar, jo vaig preguntar on es pot estudiar educació física. I hi havia dues possibilitats, estudiar l'elemental o estudiar el títol superior, que només es feia a Madrid. I me'n vaig anar a Madrid. El meu pare primer em va dir que ja ho veuríem, però al final li vaig donar els papers preparats, tot signat, i vaig estudiar Educació Física, que ha sigut el meu ofici. Però penso que també era el meu ofici de mestre d'Educació Física. Bé, no sé, aquest seria el començament.
2: L'esport t'ha acompanyat tota la vida, ho acabes de dir, eh?
3: Sí.
2: Has sigut,
3: sí,
2: finalment, sí, la teva professió.
3: Ha sigut. Primer, de molt petita, fèiem música. El meu pare eren molt musicals. Es van conèixer amb una coral, a la Coral Núria de Gràcia, de la UEC de Gràcia. I els meus pares cantaven a la coral, nosaltres ja des de petites cantàvem a la coral o fèiem música allà, a l'escola. Però després em vaig ficar en el món de la natació i això ja no era compatible perquè era diari, moltes hores, al mateix temps estudiava magisteri, va ser més complicat. I després ja me'n vaig anar a estudiar Educació Física a Madrid, que vaig deixar de nedar perquè allà ja era incompatible completament, perquè hi havia moltes hores d'esport però no precisament de natació. I després allà vaig aprendre a tocar una guitarra perquè una companya em va dir... Ah, sí, vaig ensenyar a nedar una noia, vaig ensenyar a nedar una noia gran que m'ho va demanar el meu exentrenador i em van donar uns diners i amb aquells diners em vaig comprar una guitarra. L'any següent vaig arribar a Madrid, a l'escola, i clar, no sabia tocar la guitarra, però una companya em va dir, jo te n'ensenyo. I ràpidament m'hi vaig ficar i vaig estar fent el que podia. I vaig anar rascant la guitarra, cantant allà. Eren uns temps molt diferents dels d'ara. Podies anar a Madrid, fins i tot en una escola, en una residència que era d'una gent que no lligàvem gaire, i tu podies parlar de tot, podies parlar en català. No hi havia cap problema. Cantava Raimon, totes m'aplaudien, totes anaven allà i felices. Alguna et deia en Cristiano, però bé, era una minoria, però... Eren uns temps molt diferents, eh? Jo estic molt preocupada perquè hem canviat completament. Jo allà parlava en català, les quatre catalanes que eren en el curs, i deien, vale, bueno, aquesta és en Cristiano, però va, i feien en broma, eh? Ho feien en broma i ja ho entenien. Bé, va ser així, i vaig començar a tocar la guitarra i a cantar allà. Traduïa les cançons, els explicava, i les senyores aquelles de la secció femenina, totes molt bé, molt contentes i molt apanyades. No sé, jo, si això és important, però penso que ara això no existeix. Anem a campionats al resta d'Espanya i no se m'acudeix portar una senyera. Cosa que tota la vida, des de fa, quan eren els anys 70, 60, que no havia mort ni el Franco, anàvem amb la senyera i la posàvem allà, penjada al darrere de la banqueta d'esport, i ara no podríem anar-hi, se'ns ficarien damunt. O sigui, canviem molt unes coses i a mi em sembla que per pitjor.
2: Anirem després d'aquest repàs polític que farem amb la Montserrat. Montserrat, com et marca tu aquesta època de la guitarra, de rascar cançons, de cantar? Perquè hi ha una època a la teva vida que t'influeix tot el tema musical.
3: Sí, quan vaig tornar a Barcelona, jo era escolta i dins de l'escoltisme doncs hi havia, de vegades ens trobàvem, estàvem en un foc de camp i què tocava? Pues agafar la guitarra i posar-se a cantar. I era molt maco. Un dia em van sentir uns Aleshores em van liar que vés a fer aquest concert aquí i ara el concert allà. Després tenies un representant que et deia ja els dies que havies d'anar, però al mateix temps treballaves de professora d'educació física, qual cosa dona que la veu la fa servir molt, és a l'aire lliure, sues, entres, molt complicat. I també anava a la Radioscop amb un programa amb el Salvador Escamilla, vaig estar molts anys, bueno, un parell d'anys, anant dos dies o un dia a la setmana allà a cantar. Vaig tenir la sort de conèixer gent molt maca com el Lleó Borrell, el que era poeta, el Josep Maria Andreu, que és el que feia les traduccions de cançons franceses i que li vaig cantar bastantes cançons.
2: Va ser una època molt important, perquè el Salvador Escamilla va fer una feina ingent en aquest sentit.
3: Preciosa, preciosa, era una bellíssima persona. Tot i que, bé, no ho diré, però era un senyor molt maco, molt. I a ell li agradava una de les cançons que em va donar el Josep Maria Andreu perquè cantés jo i ell les volia cantar. I penso, i jo sempre vaig dir, són cançons més properes a tu, a un home que a una dona, perquè parlar d'un home que trobarem una dona i una no sé què, i clar, eren molt maques, a mi m'encantaven aquelles cançons. Eren de Leo Ferrer, del francès, i aquell senyor, doncs, el Josep Maria Andreu volia que la cantés, i el Escamilla no volia que la cantés perquè em van dir després que és que ell la volia cantar. I jo vaig dir, bé, em sembla lògic, perquè és una cançó d'home, no és una cançó de dona.
2: I quina cançó era, Montserrat?
3: Era Vell Camarada, i la de... si ho busco, són cançons franceses i que parlava d'uns passavolants que anaven pel carrer i que algun dia havien passat només menjant un animal d'aquests de l'aire i que era molt trist. I unes cançons tristes, que a mi m'agradaven molt.
2: Però, més alegria.
3: Però eren apropiades per un home. Estava ben segur, però bé, les vaig cantar bastant i anaven bé.
2: I aquesta època musicalment et porta molt lluny. Abans has dit que no, que tenies la teva feina com a entrenadora i educadora esportiva. Per tant, és una època curta per tu.
3: Sí, curta. Va ser curta perquè va haver-hi un moment que vaig dir s'ha acabat i vaig tallar. Perquè em sabia greu, però vaig veure que havia d'escollir entre l'esport, que m'agradava molt ensenyar i tot això, o cantar.
2: Que tirava més l'esport, evidentment.
3: Tirava més l'esport. I el cantar, tot i que m'ho passava bé i era molt maco, però també soc molt nerviosa. A vegades havíem anat en llocs amb més de 1.000 persones. A Cervera, me'n recordo el pavelló que hi havia el Serrat, com a primer, però després teníem els quatre que anàvem al darrere i cantàvem les nostres cançons. I clar, tanta gent, jo és que tampoc m'agradava la gent, o sigui, no m'hi sentia molt a gust.
2: Et feia pesar d'una mica de...
3: Exacte. Sí, molt... Crec que és una mica de timidesa o el que fos, però...
2: Quina edat tenies?
3: Pues llavors ja en tenia 22, dels 22 als 24 va ser. No, 21 vaig acabar la carrera i vaig venir a Barcelona i després fins als 24, així vaig estar cantant.
2: Per tant, després... que veig que vas perdre una oportunitat que tu no la volies de poder ser una cantant coneguda a casa nostra?
3: Bé, jo crec que... alguns diuen, en el diccionari de la cançó catalana, diu Montserrat Sant Martí, cantant malaguanyada. En un altre lloc he rebut uns escrits d'uns companys i diuen malaguanyada, tot arreu. Però és que no crec que... no era el meu... jo m'agradava per català, perquè ho feia perquè jo sóc catalanista i ja està, no tinc res de política. Però em deien, és que si ets catalanista ja fas política. Dic, bé, doncs serà aquesta política, l'altra no m'interessa, perquè havia cantat amb l'Ovidi Montllor i havíem xerrat, anat de viatge junts, i xerraves amb ells i tot això. I veies, jo la cosa política tampoc no m'interessava gaire, però... bé, era això.
2: Doncs deu dir no per no interessar-te amb els noms que has dit i les persones que has mencionat estaven políticament molt identificades.
3: Sí, sí, sí. No, no, era gent maca. Però sí. Bé, per exemple, Lluís Llach, anem a cantar moltes vegades amb ell i va ser molt maco, molt, molt bé, era un bon tio. És el que recordo més, més estima. Anem fent bastants viatges a pobles, quedar-nos tancats en un dia que se'ns va espatllar el cotxe i anem a tenir la Dolors Lafitte i jo dormim en una habitació, els nois a l'altra. Va ser... Hi ha moltes aventures que van ser molt maques i que recordo molt d'estima. Però no tenia caràcter. I a més avui, perquè com havia de venir aquí i m'havies demanat una cosa, he llegit un escrit i posava... No tenia... Era, la Montserrat era un que feia uns comentaris, que ha fet una espècie de llibret de la cançó catalana, i posava... No tenia molt d'interès, eh? Jo no el recordo gaire, i em va posar... No tenia molt d'interès perquè nosaltres ja volíem... I possiblement, si m'ho arriben a dir... perquè era un grup, era un grup de, que tocaven i molt bé i tot això. Però si m'ho arriben a dir, que a cantar amb ells, potser m'hi hauria animat. I vaig cantar un parell o tres de vegades en concerts. Però no m'ho van arribar a dir. I ara me n'entero que els havia fallat la Glòria, no sé si la coneixes tu, no, perquè ets molt jove, però bueno, hi havia una noia que es deia Glòria, que era una cantant i que tenia moltes il·lusions de ser ella sola. I jo, això d'anar sola pel món, m'ho havia passat molt bé, aquests concerts que havia anat amb aquesta colla, que hi havia un que tocava la berra, l'altre tocava la flauta, l'altre el violí, una cosa ben rara, ben estranya, i jo rascava la guitarra i allò m'ho havia passat molt bé. I si m'ho arriben a dir, jo a vegades em fa gràcia, dic, un dia li diré, si m'ho arribeu a dir, m'hi hauria ajuntat perfectament. I ells no explicaven com volguem dir, és que no tinc interès, i clar, ens havia fallat aquest, i anem, van començar, però bé, són coses de la vida que no em sento gens...
2: Que han passat fora. I ja està.
3: Sí.
2: Montserrat, pel que m'estàs explicant i pel tipus de feina a la que t'has dedicat al llarg de la teva vida, és molt important per tu treballar en equip.
3: Sí, sí, penso que és fonamental. Quan en una escola he trobat un equip de gent que hem treballat més o menys a gust, que ens hem planificat la feina i que hem anat junts, perquè els d'educació física sempre som una part molt separada del reste. Però si has trobat una persona que t'hi sents a gust i portes una línia i tots ens respectem amb les nostres diferències, perquè són molt diferents. Els últims anys d'aquí a l'Institut de la Mallola, doncs el professor era de futbol i era de l'Espanyol. I jo era del Barça. En aquell temps ensenyava els nens del Barça a volei, que eren nens de l'institut. De l'institut teníem l'equip infantil del Barça, ens ho pagava tot el Barça i va ser molt maco. I aleshores, doncs, però ens enteníem molt bé, ell venia del món de futbol, no era d'educació física, era d'un altre món, però ens respectaven molt bé, jo vaig acceptar coses que a ell li agradaven i ell acceptava el 90% de les coses que m'agradaven, com jo també em quedava el 90 o el 80, doncs no era perfecte.
2: No et conec gaire perquè fa poc temps que t'he conegut. Ens hem conegut a les trobades a la plaça de l'Ajuntament tots els dimarts i això ho diem clarament i no ens n'amaguem perquè és una cosa que a nosaltres ens il·lusiona perquè compartim els mateixos anhels. Dic que fa poc que et conec, però pel poc que et conec estic segura que tu a la vida tots els problemes que se t'han posat al davant els has solucionat perquè tens una alegria i una vitalitat que a mi em dona la impressió que tu ho has solucionat tot sempre amb aquesta força que et caracteritza i que una mica has deixat que la resta es faci partícip de les seves il·lusions i de tirar endavant. I un exemple és això que em dius, que aquest altre professor poder no estava del tot d'acord, però amb el teu caràcter sempre endavant.
3: No, i ell tenia coses molt bones nenes i jo les vaig enganxar, també. No era tan diferent, però dic aquest moment. També he treballat amb sords, amb nanos sords. 18 anys vaig treballar a l'Escola Municipal de Sords de Barcelona, però era preciós. Una de les millors mestres que he conegut, jo n'he conegut dos, que jo, xapó per les senyores, una era a l'Escola Aula, que també treballava, i una altra a l'escola aquesta dels sords de Barcelona. Perquè nosaltres, els d'educació física, teníem el pluriempleo, això que molts diuen, no? Això era normal, anàvem dos, tres escoles i no... Fins que no he estat a un institut, no he tingut un horari sencer en una escola. I a l'escola de sords era molt maca, molt una directora que era una iaia, però la tia que bé entenia, que bé parlava, que bé movia els nanos. Sempre recordaré un nano, una mestra, li venia i deia, és que aquest nen no li surt la ca, la ca. I jo estava escoltant, perquè a mi pensava que em dedicaria els últims anys, i quan sigui més gran, deixo l'educació física i em dedico a mestre de sords, perquè em va agradar molt. I veies la senyora unes coses, i el nen treia la ca. I això és que em vaig quedar bocabadada. Era meravellosa aquella dona. En aquell temps els nens eren sords, purament sords, i aleshores amb gimnàstica fèiem virgueries. Vaig intentar fer vòlei amb ells fins que vaig fer un partit. I vaig donar-me compte que, clar, ells no s'escolten. I el mateix àrbitre ens deia, i per què no se dicen mía? O així, dic, és que no se senten, clar. O sigui, vaig veure que els podia ensenyar vòlei, o sigui, vaig ensenyar vòlei, però no podien jugar partits de vòlei perquè no hi havia la possibilitat. He après molt amb aquestes cagades que vas fent ensenyant i tot això, però va ser molt maco. L'escola de sords va ser molt maca, fins que llavors ja va venir una colla de gent que la millor cosa és que no sapiguessin res de nens sords. I tu veies els nens que feien el que volien. Estava prohibida la mímica, que ara és una assignatura, és una cosa de riure. I me'n recordo que venia el director i et deia, ¿qué me ha dicho este niño? I li deia, pues te ha dicho puta y maricón. Ai, perdoneu, però coses d'aquestes que a mi m'encantava aprendre a parlar amb ells i que ells m'entenguessin, i a vegades em deien, no sé, llama, sí, però fas així, no? Però també es pot fer així, però nosaltres ho entenem, Et deien, o sigui que...
2: De fet, hi ha entitats que tenen tallers del llenguatge de signes.
3: Exacte, ara, però en aquell temps, no. En una escola de sords era prohibit, els professors no havien de saber res de sords. Jo quan vaig veure aquella pandilla que van arribar, els antics se'n van anar repartits a les escoles de Barcelona. I eren els que sabien ensenyar a parlar. I els que es van començar allà havien de tractar els nens. El primer dia que vaig anar a una classe a buscar els nens petits, dic, un nen d'aquí, un nen mirant a l'altre cantó, així, i dic, i com s'enteren? Pum, anar donant copets als nens. Els professors no havien de saber perquè se les havia de tractar com a los niños oyentes. I ho dic en castellà perquè allà s'ensenyava en castellà als nens, sort, si jo deia,
2: ara tenim llenguatge de signes en català.
3: Ja.
2: De fet, hi ha una entitat aquí a Esplugues, a l'Espluga Viva, que va intentar fer un taller de signes en català, de llenguatge en català, i no ho van poder fer el taller perquè la gent no es va apuntar. Necessitaven un mínim de persones per apuntar-se, però sí que és veritat que hi ha gent molt sensibilitzada en el que els interessa el llenguatge dels signes.
3: Sí, sí.
2: I, de fet, tenim una cultura que parlem molt alt i cridem molt quan parlem. I poder aprendre què és el silenci també seria maco.
3: Oh, i tant. A la classe aquella no em gastava la veu. Aprofitava per no gastar la veu. I perquè parlaves, però sense fer so, parlant. I vaig aprendre a baixar la veu a les classes normals. Perquè, clar, amb ells podies anar parlant baixet i anar fent, gesticulant les coses, i s'enteraven perfectament. I era fluixeta, en sabia poc de parlar perquè ningú me n'havia ensenyat, només veient i veient els nens, i els nens deien, això es diu d'aquesta manera, tu ho fas d'aquesta manera, però ja t'entenem, eh? Eren molt macos, molt, molt. Va ser una experiència molt maca, aquesta també la considero molt important.
2: En la teva vida professional, com has dit ja fa estona, has hagut de fer servir molt la teva veu perquè quan estàs en un partit
3: sí.
2: has d'aixecar molt la veu.
3: Sí. Bé, potser en un partit menys. En un partit menys. Això que veieu els futbolistes, que l'entrenador que fa aquells crits en vòlei, això, si tu no has treballat abans, molt difícilment t'entendran. Un bon entrenador, sempre opino, és el que diu enrere, endavant, més aquí. Els nanos et veuen i ja saben el que tu els hi diràs. I no necessites, però els entrenaments sí. Els entrenaments, sues, vas al darrere, tires pilotes, ara tires una pilota amb un nano, i això no t'ajuda gens a funcionar, a que la veu se't arregli.
2: Has dedicat a fer entrenaments amb vòlei masculí o femení? O has fet de tot?
3: He fet, en principi, jo vaig començar amb una escola, una colla de nanes, em van venir, em van dir, l'any que vaig començar a treballar a aquesta escola, que és el primer any que vaig treballar després d'aprovar la carrera, i em venen i em diuen, ens ensenyaries bàsquet? Dic, home, jo bàsquet, la veritat, no soc, però vaig fer l'especialitat de vòlei a la carrera i m'agradava. I vaig dir, si voleu, us ensenyo vòlei. I em van venir una colla de nenes grans, de 15 anys, ja grandetes, i m'hi vaig dedicar. I anem a començar, van agafar aquí, érem 8-9 noies, i de seguida van pujar a primera divisió i tot, amb 3 anys. En aquell temps era fàcil, eh? Aquell temps es podia fer. Ara, amb 3 anys i amb nenes començades a 15 anys, impossible. Ara, en aquell temps també ho vaig aconseguir perquè hi havia un parell de jugadores, noies, que tenien talent. I el talent també es paga. Però anem a agafar aquella colla i vaig començar a l'escola que jo donava classes d'educació física, però això era lliure per al meu compte i així. I de mica en mica anem a anar fent equips, perquè l'escola era gran, i anem a començar a fer equips, les noies només feien vòlei. Clar, anem a ser l'equip que hem sigut més vegades campió d'Espanya i més vegades campió de Catalunya de vòlei en aquells temps. Algun any pues, havíem quedat primers i segons. O sigui, l'equip d'últim any quedava primer i el de segon any quedava segon. Però és que la diferència és que ens ho preníem, jo m'ho prenia molt en sèrio, i tenia un equip, de seguida vaig anar recollint noies, que eren d'aquestes que havíem començat, i feien d'entrenadores, i només érem dones entrenadores a Sant Isabel. Era una escola que es diu Sant Isabel, i que en aquell moment existia, i que ara ja no és això, és una altra escola. Ho vaig deixar perquè va deixar de ser Sant Isabel.
2: Montserrat, l'esport, dedicar-te a l'esport ha condicionat la vida familiar? Perquè, clar, vol dir treballar al llarg de la setmana, entrenaments, partits...
3: He tingut sort. Aquestes coses no es poden fer una dona o un home, fins i tot. Un home sense la col·laboració de la dona. De que digui, mira, aquestes hores estàs entrenant, però jo me n'encuido dels nanos i així. El meu cas... El meu marit ens hem conèixer en un curs d'entrenadors. Ell, el seu ofici, és aparellador. Però ens hem trobat a Santander en un curs d'entrenadors que vàrem anar i d'allà, l'any següent, ja ens hem casat i ens anem a veure uns 30 dies en tot l'any. Perquè, clar, ell entrenava un equip, ell treballava a Huarte, en una empresa, que el veien enviat a Badajoz. I allà estava fent una obra d'aquestes del ministeri i coses d'aquestes. I llavors ens vèiem, quan ell no tenia partit, doncs llavors ens vèiem a Madrid, o una vegada ens anem a veure a Mallorca, perquè jo vaig anar a Mallorca a jugar amb les meves noies. Durant un any vaig calcular que uns 35 dies ens anem a veure, comptant els 20 dies que ens anem a conèixer en el curs d'entrenadors, 22 dies que anem a estar junts en un curs d'entrenadors. O sigui que va ser ben bé el voleo. I ell va deixar la feina d'allà i va venir a Barcelona. I, o sigui, li tinc que agrair això, perquè si no, no hauria pas aconseguit.
2: I al principi ens has dit que vas venir a viure aquí a Esplugues quan feia just 3 anys que us havíeu casat.
3: Exacte, sí, sí.
2: I, per tant, la compaginació familiar hauria de ser més fàcil en el moment que veniu a viure aquí a Esplugues?
3: Llavors no treballava a Esplugues. He treballat des de que ja van haver-hi oposicions i vaig fer-les. Llavors jo treballava a Sarrià, que dins de tot treballava a Aula, a Sant Isabel, a aquesta escola, i a l'escola de Sors, que era a Montjuïc, però bé, anava amb un cotxe amunt i avall i anava sortejant tot. I després, les nits, ell, durant un temps, va estar col·laborant amb mi, també. Ja hi havia un home, ja no eren tot dones, i bé, i anem a anar fent. Després, esclar... ell ja va entrenar al Barça, ja es va anar als homes ràpidament. També vaig dir un dia una colla de noies, que eren molt maques, i que havien sigut companyes meves de jugar, i arriben a casa, el meu marit no el coneixien de res, acabava d'arribar a Barcelona. És el típic masclista, que les dones ho som. Dic, escolta, el meu marit va arribar, i venen a casa a proposar-li que faci d'entrenador de l'equip seu, que era l'equip més important de Barcelona, diguem-ne. I aleshores jo vaig dir, escolta, i a mi mai m'heu demanat això? I ell no havia entrenat mai un equip de categoria important ni res, però és un home, el típic. I els hi vaig dir, i era una noia, una que és periodista, molt maca, però li vaig tirar encara, dic, escolta, a mi, el més segur t'hauria dit que no, perquè jo sóc molt de... he començat una cosa i això és com aquí a Esplugues, que treballem i l'edat que tinc i encara continuo perquè m'agrada que sigui el millor, que ho facin el millor possible, sóc una mica matxaca i així. Però segur que els hi hauria dit que no, però dic, no mai ho heu proposat i en canvi... aquest senyor no el coneixeu de res. No hi va anar en aquell moment perquè no podia per la feina i tot això. Però amb fill ho hem solucionat amb cangurs. Després algú t'ho treu encara. No el fill, El fill no. Són altres coses. Altres coses et diuen, podries haver-te dedicat més a fer coses. El meu fill ha sortit força bé, molt maco. Està fent d'entrenador també, és geògraf.
2: Aquí a Esplugues també fa entrenador?
3: Sí, fa d'entrenador, el vòlei d'Esplugues. Al final ho hem aconseguit i em va costar, però al final ha vingut i fa d'entrenador de l'equip juvenil i júnior. I bé, i espero que de mica en mica nosaltres ja ho deixarem, però jo ja m'he posat un tope i el marit, a veure...
2: Quina edat tens tu ara, Montserrat?
3: 77 anys.
2: I encara segueixes amb la mateixa il·lusió i força...
3: Home, és perquè jo penso que això no es pot perdre.
2: Vida.
3: Això no
2: vida.
3: Es pot perdre. Sí. Perquè si no faig això, en faré una altra. Jo pensava que em dedicaria molt a fer fotos, perquè m'agrada molt fotografiar i fer fotos i així, però no tinc temps.
2: Doncs sàpigues que aquí a l'Avenç tenim la secció de fotografia. Tenim una de les seccions de l'entitat, que és fotografia, que penso que ara només hi ha un parell de dones. Però estaran encantats de que l'entitat o la secció creixi i que es puguin incorporar dones. Per tant, si un cas ja et convido, ja com a secció que som la ràdio de l'Avenç,
3: ho intentaré.
2: A que sàpigues que tenim aquí a Esplugues una entitat que es dedica a la fotografia. Sí. No vull deixar el tema del vòlei i tampoc vull deixar el tema que estàvem enllaçant ara del masclisme, perquè aquestes darreres setmanes hem tingut uns problemes que han sortit als mitjans de comunicació i que, evidentment, no voldríem deixar de parlar-ne, de tot aquest masclisme que envolta, ja no vull dir ni el vòlei ni l'esport, la nostra societat. Què ens està passant?
3: No ho sé, jo estic molt preocupada perquè veus amb nanos ben petits, ja ho veia els últims anys que he treballat de professora, que deies, mare meva, anem malament, vas veient... I pensava, bueno, ja ho solucionarem, ho solucionarem. I veig que ni veient les imatges de les coses, de que han tingut problemes aquests nanos, que han fet coses greus, I cada dia es senten més valents, perquè la societat, jo suposo que no els para. No sabem parar-los, no sabem ensenyar-los prou bé. No són prou exigents des de joves, des de petits. Veure una actitud una mica masclista. Jo veig que fan a les escoles moltes coses, però a l'hora de la veritat no, potser sí que es veurà això que han fet ara, amb nanos de 6 a 8 o 9 anys. Però dintre d'uns anys ho veurem. Però els que són ara de 12 a 20 anys és molt malament, una promoció molt dolenta, jo crec.
2: I a més, des dels mateixos clubs infundeu aquests valors de respecte, d'igualtat. Quan vam parlar amb el president de l'equip de futbol de Can Vidalet, tenen tot un ideari, tot un programari d'antifeixista, antiracista, de respecte. Quan hem parlat amb l'equip de bàsquet d'aquí d'Esplugues, exactament el mateix, el voleibol també. Vull dir que des dels clubs també feu aquesta feina educacional, de valors, però tot i això trobem alguns equips que segurament també persones. Ho fan, però són els nens aquests que...
3: Són individualitats, sí. Que una vegada juntats es senten valents. Però jo crec que el club aquest, no sé si dir el nom perquè em sap greu que ha sortit molt, que no tots són ells, i aquests doncs, eren una colla, 3-4 nanos, i potser un entrenador poc preparat, que això també és molt important, perquè a mi, bueno, i suposo que la Laia, que és l'entrenadora d'aquest equip, que no és cap nena, és una noia de 22 anys, que ja és una adulta, i diu, clar, és que no m'hi havia trobat, i jo tampoc, amb 50 anys, no m'hi havia trobat en una situació així. I clar, ara tenim un protocol. Què es farà? La propera vegada que passi això, bé, ja ho tenim tot organitzat i tots els entrenadors a l'edat que tinguin faran aquest... Però en aquell moment és que no havia passat, però és que ja que hi hem entrat dins d'aquesta cadena de problemes.
2: Heu anat ràpids, perquè clar, si ja ho teniu un protocol en el que tots els entrenadors s'han de comprometre a complir-lo...
3: Sí, bueno, però és que ells... Jo mai he vist cap entrenador nostre, perquè estan bé. Quan agafes un entrenador ja mires primer que sigui bon estudiant, perquè si no, no podrà entrenar. Vas mirant una sèrie de coses. Humanament és una nena oberta, que no tindrà mania si té una nena amb unes dificultats d'ajudar-la més i coses d'aquestes. Tu mires les persones i... No crec que cap entrenador nostre se li escapés que una nena comencés a dir les paraules o els fets, o un noi, si
2: passar.
3: Tinguéssim nois, que diguessin...

0: Primer viatge que anem a fer, Argentina ens va agradar moltíssim, preciós, la gent molt amable. Xile encara ens va agradar més la gent. Anem a estar bastant temps donant voltes per allà i va ser molt maco. Anem a veure vòlei, també anem a veure vòlei, entrenaments de vòlei.
1: No,
0: miràvem els diaris a totes les ciutats que arribàvem i hi ha un entrenament, hi ha un torneig de no sé què, i anàvem allà. Però bé,
1: sí, és... Imagineu-vos, la Montserrat i el seu home, quan van a una ciutat a viatjar, no busquen els museus, sinó els partits que es juguen.
0: També busquem els museus, sí. Si són importants. Però a Sud-amèrica, allà, a Argentina, era més la natura, era fotografiar animals, flor, els ocells que es quedaven quiets. Els ocells allà deien, i aquest ocell, que maco, i aquest, és que es queden quiets. Que
1: perquè els hi facin
0: pots anar... Jo començava com aquí, des de lluny, anar fent fotos i anar fent-ne més a prop, i de vegades estàvem a una distància de res, amb un ocellet d'aquests que aquí només aixeques el dit i ja se te'n van. Doncs jo crec que és un altre món, és un altre... Ells encara viuen molt primitius i no tenen... Els conills es paren perquè no se'ls mengen, els conills. Els conills els tens per allà al costat, al bosc, parlo a la Patagònia aquella profunda d'allà baix i... Tan maco.
1: No se senten amenaçats i no fugen.
0: No, i els hi fas la foto, dius, vine aquí. No, tant així no, però vaja, quasi. I després també hem estat a Tanzània, Namíbia. A Tanzània, preciós, una gent, els imbes. Anem a estar... anem a estar... Molt bé. Anem a anar amb grups que no eren d'aquests d'exhibicionisme i així, sinó anem a tenir, crec, bastanta sort i ens van portar gent que ens preguntava, el meu marit, anàvem amb quatre dones i ell, anàvem amb tres dones, tres, i li preguntaven, diu, i aquestes són tu, les teves dones? Són les teves dones? I totes i deien, no, aquesta és la meva dona, és aquesta. I quan et donen, quan has pagat per elles? I t'explicaven, no, jo tinc unes dones i les tinc totes en unes casetes. I deies que aquella tenia diverses dones, però perquè se les podia mantenir. I tot això, i tu passaves molt bé. Jo crec que eren bastant naturals. Amb ma germana anem a dir, és bastant natural. Jo crec que no era preparat això perquè ens semblava tan raro que ens diguessin aquestes preguntes. El de Namíbia també va ser una cosa així, que ens hem trobat en un lloc, anàvem passant i fins a les Catarates Victòria, fins allà dalt de tot, vam anar amb autocar, amb un camió i anar parant i... Molt maco, també, molt això que dius. I també anem a veure amb un els imbes, amb els altres, aquests altres, els famosos.
1: Els Masai.
0: Els Masai.
1: Sí, jo vaig anar a Masai Mara.
0: Exacte, sí, el Masai Mara i tot això. Doncs veure... Tinc les fotos dels animals. Allà és on he disfrutat més, fent fotos d'animals. Tenir un lleó aquí al costat, el cotxe enganxat a terra... i que no podíem sortir i els dos lleons així i la família allà totes unes lleones amb els lleonets. Em vaig divertir molt fent fotos, però estàvem dient al final que s'estava fent ja de nit i que això al final es van moure i anem a poder posar la reductora i anem a sortir del fang perquè, clar, però aventures d'aquestes és una cosa que disfrutes.
1: De tots aquests països, amb quin paisatge et quedaries?
0: Paisatge?
1: Una foto.
0: Una foto Argentina o Xile. Les muntanyes aquelles del Chaltén, un barri que és l'última ciutat que van crear a Argentina perquè se la disputaven aquella zona Xile i ells i van fer Argentina, van fer el Chaltén, que és com un poble de l'oeste. Eren casetes, més petit que això, de fusta, uns llocs per lligar els cavalls, perquè la vida allà els carrers eren de terra. Això sí, al final del carrer, jo li deia al meu marit, allò és la senyera. I el meu marit, va, Montset, tu veus senyeres a tot arreu? Que sí, que és la senyera, al final d'un carrer. i era un restaurant que es deia La Senyera amb la Senyera, i eren catalans, eren catalans que havien tornat després de la guerra.

0: coses d'aquestes, i els tios encara tenien allà i anem a menjar pa amb tomàquet i tot, va ser molt maco allà al Saltín. Pues hi ha unes vistes del Fitzroy i d'unes muntanyes del Saint-Exupéry i unes muntanyes precioses, i allà amb el còndor que passava i les fotos, tu passaves bomba. Va ser. Aquells paisatges van ser molt macos. Ara, com a diferents, els d'Àfrica i la gent d'Àfrica. Oh, preciosa, encantadors, tots amables. A les 8 del matí havien jugat, a les 8 del vespre anterior, bueno, feia 4 hores que havien jugat, i ens van dir que el Barça havia guanyat el Manchester, diu, perquè havíem estat el dia abans, ens havien ensenyat coses al Masai, ens havien ensenyat cosetes d'aquelles, de com les medicines que feien servir, les plantes i tot, i l'endemà al matí, quan ens venien a buscar, perquè era perillós més o menys el camí, doncs venien allà amb la seva llança i ens deien Barcelona 2, Manchester 0, i tots allà. Nosaltres ni molt menys ens havíem enterat, perquè ni els mòbils funcionaven, no entenc com s'enteraven. Però la gent maquíssima, de seguida connectaves amb ells, molt bé, molt bé. És un país, i els paisatges per diferents. Era maco per als paisatges tan diferents. Jo els hi dic als meus alumnes entrenadors, sempre... recolliu uns quants diners, perquè tampoc és tan car, i aneu a Àfrica, perquè l'Argentina és més complicat. Però Àfrica és conèixer gent, és viure. Hi havia camps de voler, també, I anem a estar... I també hem estat al Kirguistan, que això va ser un desastre, però bueno, al Kirguistan, a 3.000 i pico de metres d'alçada, hi havia uns pastors, unes pastores, que havien muntat el seu camp de vòlei allà, i com tenia una guia pro-russa, no ens va voler fer d'intèrpret. Però les noies jugant a vòlei, rematant i jugant la mar de bé, jugaven amb tècnica superbé, i estaven amb la família, suposo que a l'hivern estaven a baix, l'estiu estan amb els animals allà en un llac, no recordo quin és el nom d'aquell llac, que és un prat enorme ple de delways, ple. O sigui, feia pena trepitjar nosaltres, que veiem una del Baix i diem, ni el guardem amb un paper i està prohibit i tot allò. Allà feia pena trepitjar-les. Anaves tot el camp, tot de color rosa, així.
1: Ara que ens estàs descrivint aquesta imatge, quina olor et ve? Quin record d'olor et ve? Perquè segurament que aquest paisatge va acompanyat d'una olor.
0: No t'ho sabria dir, això de l'olor. Sóc poc colorosa, sí? Possiblement. Val. No sé quina olor podia ser. I segur que n'hi havia.
1: D'herba, de terra mullada, poder...
0: Terra mullada, sí? Això segur.
1: Perquè allà necessiten humitat.
0: Sí, perquè estàvem allà a 3.500 metres d'alçada amb el prat aquell. Un de nosaltres va caure de cul. I es va mullar del tot, però perquè va relliscar, perquè era anar caminant damunt de floretes. I sí, podria ser l'olor a terra mullada, pot ser.
1: I de tots aquests viatges que has fet, un menjar que t'hagi impressionat, sigui bo o dolent?
0: Això, el problema és que jo, Àfrica... Arribo i els 3 dies ja tinc la panxa malament. O sigui que ja ho tinc molt clar, que els 2-3 viatges que hem fet, sempre, els 3 dies ja tinc la panxa malament, però vaig fent, vaig tirant, Però ja no et ve de gust ni menjar, cosa que jo sóc molt menjadora.
1: Quan vam entrevistar a la Lluïsa Morera, d'aquí d'Esplugues, em va recomanar, parla amb la Montserrat Sant Martín, ja veuràs com és una persona interessant que et pot explicar moltes coses, i així ha estat.
0: I la Lluïsa ho és.
1: I la Lluïsa també ho és.
0: La vaig conèixer amb l'escoltisme, perquè era de la Garba, de noies guies i així.
1: Sí, ja fa anys que us coneixeu.
0: Sí, ella devia de ser... Ella és molt més jove, bastant més jove que jo, i jo era cap de Barcelona de noies guies, i I bé, i ella era una cap d'un esplet d'aquí.
1: Clar, perquè la Lluïsa tampoc és nascuda a Esplugues, vull dir, és espluguina, perquè si vivim a Esplugues sí. Som espluguines. Ella és a Barcelona, ara no recordo, em va dir el barri d'on era, I clar, després us heu retrobat també a Esplugues, perquè sí. No us vareu conèixer aquí a Esplugues.
0: Sí, però jo crec que ja hi devia de viure, perquè jo recordo d'haver vingut a fer reunions
1: aquí.
0: A casa seva, que recordava casa seva, i sempre que dic que pujo, vaig caminant per allà al barri de dalt i així, i dic, m'agradaria saber on és, perquè tinc la imatge de la casa d'haver estat allà reunida amb tota una colla de noies, que fèiem reunions de noies guies, d'aquelles que es feien i que es fan, suposo, encara.
1: Montserrat, a qui ens recomanaries tu? A qui em proposes per convidar a venir aquí a la ràdio?
0: Mira, jo havia pensat en una noia, clar, tiro el meu d'allò, però és una noia que també, que penso que està molt involucrada, és una noia jove, deu tenir potser 24 anys, així, no ho sé, potser menys o més, no ho sé. És la Rosa Ruiz, que està molt involucrada en els castellers d'Esplugues, fa castellers. L'altre dia em diu, és que me'n vaig a assajar perquè fa els pastorets. Coneix totes les coses aquestes de nens i d'aquí d'Esplugues. I a més, és una entrenadora molt maca, que ha començat des de petita fent d'entrenadora, i ara és entrenadora de l'equip sènior B, diguem-ne, el que totes les alumnes del sènior són sortides d'Esplugues. En l'any n'hi ha algunes que sí, i algunes venen de fora. Però en el B totes són d'Esplugues. Des de petites han ensenyat, han après a vòlei. I ella ara és l'entrenadora d'aquest equip sènior i també és logopeda, és una noia, doncs, mestra logopeda i així. I penso que és un exponent de gent jove que treballa a Esplugues i que fa les coses. Penso bé. Jo l'aprecio molt.
1: Doncs moltes gràcies, perquè és important. De fet, estic pensant que totes les persones amb les que he parlat en aquest espai són dones grans. I, per tant, és una oportunitat que em dones per tenir una persona jove i que aquesta persona també faci ara una cadena de dones joves.
0: Perquè ella segur que en coneix moltes. Cada dia em sorprèn amb noves activitats i m'agrada. I penso que està no només amb els castellers, sinó...
1: amb moltes més coses. Montserrat, alguna cosa que m'he oblidat de preguntar-te, de demanar-te i que tu voldries explicar-nos o dir-nos, alguna cosa important?
0: No, penso que hi ha tantes coses importants, però bé, no en tinc. Però bé, que hem de cuidar la joventut aquesta, penso que això ja no ens pensàvem que ens ho trobaríem a casa i ens ho hem trobat per primera vegada, que hem tingut que canviar la nostra manera de ser gràcies a aquests problemes i que hem de ser durs. Bueno, durs, és que no necessites ser dur, tenen que entendre que s'ha d'anar per un camí, que les dones són respectables i que no necessiten ells per fer el xulo i tot això, perquè en realitat és que no tenen cap interès, aquests nois. I no donar-los molta importància, que també aniria bé, que nosaltres ens hem trobat ficats en tot aquest merder i nosaltres ho anem a explicar perquè ens semblava que s'havia d'explicar, perquè ja que el club no ens havia dit res ni s'havia disculpat ni cap cosa, doncs havíem de nosaltres parlar una mica. Però després ens han desbordat una mica. Els periodistes voleu molta carn de canyó i coses d'aquestes, I aleshores hi havia un moment que deia Telecinco, ara ens truca, i coses...
1: I a més perquè va coincidir justament la setmana del 25 de novembre i s'ha fet una bola molt gran.
0: Això.
1: Poder, si no hagués estat el novembre, que hagués estat el juny o juliol...
0: Hauria passat
1: no desapercebut, perquè crec que no hauria passat desapercebut, però no hauria tingut aquesta volada mediàtica en el que us han fet entrevistes a RAC1, a TV3, a diversos programes...
0: I d'Espanya, i de tot arreu.
1: De tot arreu.
0: Dius, nosaltres no volíem aquest enrenou. Volíem que se sabés i que es posessin fi a moltes actituds d'aquestes i que l'única manera és denunciant-les. Però, clar, era... Després, pensant fredament, era molt imaginar-se que no passarien coses, clar. I més en aquesta setmana, que era la setmana idònia perquè els senyors fiquessin la pota ben ficada.
1: Doncs ha estat una oportunitat de superació i de millora pel vostre equip i sí, també sí. Per la resta d'equips i de persones que s'han vist involucrades.
0: Sí, sí, sí.
1: I doncs gràcies, Montserrat, novament, per haver compartit aquests 55 minuts amb nosaltres a Esplugues FM. Ja saps que tu i qualsevol persona del boli d'Esplugues, del teu entorn, qualsevol cosa que ens vulgueu comunicar i explicar, teniu els nostres micròfons oberts dintre de les nostres possibilitats. Som un equip humà de la ràdio petit. Som tots voluntaris, com en el vostre cas en el boli, que és la nostra afició, i la convertim gairebé en la nostra professió, encara que tenim professions i tenim el nostre horari laboral.
0: Exacte.
1: Val? Amb la Montserrat doncs, hem parlat d'esport, de la seva joventut, hem parlat de música, de tots aquests valors que s'han d'infundar des de l'esport, d'aquest catalanisme arrelat que tens des de la teva joventut també i d'aquest pas que hem de donar a la gent jove i tots aquests valors que ens puguin transmetre i tots aquests reptes de superació que ens dona la nostra societat.
0: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies, Montserrat, novament per estar aquí amb nosaltres. Ens veurem ben aviat pels carrers i les places.
0: Molt bé, gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Si vols que parlem de la teva entitat...
1: Són les dues del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la festa major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
3: Hola, soc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar Levandro Freire, que viu a São Paulo, al Brasil, és a dir, que no viu a Catalunya, però tot i que no ha estat mai a Catalunya, parla català. I com us podeu imaginar, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma digital. Hola, Levandro, com estàs?
2: Hola, Assumpta. Moltes gràcies per la invitació i crec que tenim una bona xerrada.
1: I tant, segur. Perquè ets com un fenomen molt interessant, no? Perquè això, el fet aquest de que visquis tan lluny i t'hagis interessat pel català, doncs per nosaltres és molt sorprenent, no? I això, doncs, és sorprenent que dominis la llengua catalana sense haver estat mai a Catalunya. Ens vols explicar com és això?
2: Ah, sí, jo tinc tota una carrera en l'àrea editorial i també tota la meva formació acadèmica és de les lletres. I crec que el punt inicial del meu interès per el català és perquè jo sóc traductor per la Justícia Federal del Brasil i la meva feina és feta en moltes llengües. I ara jo treballo amb l'anglès, el castellà, el francès i l'italià. I la justícia també demana serveis en català i estic estudiant per fer aquesta feina.
1: Doncs és curiós perquè a Espanya, per exemple, el català a nivell de la justícia és com prescindible, no? Que moltes vegades doncs, bueno, tots els textos judicials van en espanyol i ja es considera que com que tots el parlem, que tots som bilingües, doncs que ja ho entendrem. I em meravella que al Brasil es demani traduir textos al català. I tu què has fet per aprendre català?
2: Sí, sí. No, em sembla molt interessant el tema dels microestats europeus i jo estic particularment interessat en el cas d'Andorra, de Mònaco i de San Marino. Mm-hmm. I crec que Andorra és com una cirera al pastís del català perquè és l'únic país del món que té el català com la llengua oficial. Mm-hmm. Crec que és un país petit, però crec que és un personatge clau en la difusió del català.
1: I tant, a nosaltres ens agradaria que entressin a la Comunitat Econòmica Europea perquè així el català seria llengua oficial.
2: Sí, sí.
1: Seria una manera, mira.
2: Sí, és un punt d'entrada.
1: Sí. Jo crec que per mantenir una llengua és necessari comunicar-te en aquesta llengua. I què fas tu per mantenir la llengua catalana?
2: De fet, en el meu primer contacte amb el català, el meu interès era trobar un professor particular. Però després que m'ha donat que és difícil de trobar un professor de català al Brasil, vaig cercar institucions que ofereixen classes en grup, grups de conversa o serveis de voluntariat lingüístic de català. I avui jo tinc relació amb 6 institucions així, que són l'Institut Ramon Llull, la Coordinadora d'Associacions de la Llengua Catalana, la CAU,
1: sí.
2: El Consorci per la Normalització Lingüística, que té el voluntariat lingüístic, i també el Centre d'Autoaprenentatge de Català a Andorra, que ofereix un curs, E há também um centro de serviços linguísticos a Mallorca, que é o Paraula, que tem um voluntariado linguístico muito interessante, porque é difícil de trobar pessoas que falam mallorquim. E também há cinco participantes na Associação Cultural Catalônia, que é o único casal catalão Brasil. E é a própria Casa Neva, São Paulo.
1: Ah, mira.
2: Sim.
1: I com és la teva vida a São Paulo? Què ens recomanaries de la teva ciutat?
2: Ah, São Paulo é uma metrópole global que tem 13 milhões de habitantes.
1: Uf.
2: E a diferença do que passa Rio não é uma cidade turística, é um lugar que as pessoas migram para trobar feina e há muitas oportunidades de estudos também. É o centro econômico mais importante do Brasil e creio que é importante que a gente tenha esta ideia ao CAP. Quando pensa de São Paulo, que não é o Brasil não é um país de festa, é um país em desenvolvimento e tem muitas oportunidades de crescimento pessoal e profissional. E pelas pessoas que lhes agrada passear, temos uma xarxa de parques públicos muito ampla e o mais famoso é o Parque de Ibirapuera. É como um Central Park a Brasil.
1: Més difícil imaginar-me una ciutat amb 13 milions d'habitants. A Barcelona som quasi 2 milions i ja em sembla que és gran, imagina't, deu ser immens São Paulo, no?
2: Sim, sí, a gente de todo o Rio del Mundo.
1: I quina ha sigut la teva trajectòria acadèmica i laboral?
2: Sim, eu já tenho na carreira na área editorial e está trabalhando como editor de cópias originais e tradutor autônomo há 14 anos. E anteriormente, vai trabalhar grandes editoriais brasileiros que publicam livros acadêmicos sobre ciências biomédicas e estudos jurídicos. E esta feira é para preparar para aprender as línguas. Porque creio que há, por exemplo, tem relações com entidades governamentais e também universidades que publicam coisas muito importantes e é imprescindível que o tradutor esteja totalmente preparado pela FENA B, porque são coisas que a gente necessita que se faça bem.
1: Clar. Home, sí, s'hi juguen molt, no? Deu ser una feina molt en solitari, o no?
2: Sim, pero como m'agrada a leitura, eu estou encantado de ter a oportunidade de trobar tempos para ler e para desenvolver as minhas habilidades linguísticas. E creio que esta é uma feira solitária, porque é necessário muito de tempos para desenvolver-se. Porque, por exemplo, os cursos de catalão da UCBNAELA têm centenas de horas de prática e, a vegadas, as pessoas não se adonam que é necessário fazer as coisas cada dia, não é uma atividade eventual. E a mesma feira solitária é muito útil para isso.
1: Clar. Sí. No, realment, les llengües que no es practiquen, diguéssim, es rovellen, no? Que arriba un punt, doncs, que, clar, les oblides molt, no? Si no ets
2: Sim.
1: perseverant i constant i així. I què és això de tocat pel català?
2: Ah, el tocado pelo catalá es un cuadro de un programa de la RAB Radio, que es la Radio América Barcelona. Sí, yo estoy participando en catalán. Recuerdo una mica el programa Xerrem Darrieu, porque cada dilluns s'entrevista una persona que va aprendre a parlar català o estranger i la persona narra la seva relació amb el català. I hi ha moltes històries personals, històries de famílies, és molt emocionant. I aquest quadre forma part del programa A Banda e Banda América, que s'enregistra en directe a les 16 de Barcelona.
1: Ah, mira, ja l'escoltaré.
2: Sí,
1: Doncs
2: hi ha
1: mira.
2: molts episodis interessants.
1: Doncs mira, sí, una cosa més a escoltar. Sempre s'aprenen coses noves, eh? Doncs mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
2: D'acord.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta. Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.

0: del sud de terra. Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Pauline Diouf, que va néixer al Senegal, en concret a la regió de Fatick. Hola, Pauline, com estàs?
1: Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: En el Xerrem d'Arreu he entrevistat diverses persones del Senegal, però nascudes a llocs diferents, a la Casamans, a Dakar, i ara tu, a Fatick. Hi ha moltes diferències entre les regions del Senegal?
1: Les regions són geogràficament la limitació que hi ha, però també es veu que cada regió viu una etnia, una comunitat diferent. Llavors, a Fatick, per exemple, la comunitat que viu a Fatick es diu Serer, que són diferents de la comunitat que viu a Casamas, que són los Jola, o la que viuen al nord, que són los Wolof.
0: I quins records en tens tu de Fatick?
1: Fatick, tinc tot el record de la meva infància, perquè vaig estudiar allà a primària, secundària, fins al batxillerat, és quan vaig anar a Dakar per fer l'universitat.
0: Tu has dit que ets d'ètnia serer. Quines característiques té aquesta ètnia?
1: L'ètnia serer originalment es diu que venen d'Egipte, llavors tenen característiques físiques que són gent altes, una mica primes com jo, sí. Però generalment és una ètnia molt alegre, també li agraden fer festes de cultura com la iuta i altres coses.
0: Què és la iuta?
1: La iuta és un esport a Senegal. Originalment es fa a feia en els pobles, per exemple, quan després de fer la recolta, després de treballar al camp i tenir la recolta, es feia una celebració per celebrar que s'ha anat tot bé, no? Llavors és un esport que lluiten dues persones i el que fa caure l'altra persona, guanya. Llavors, sí.
0: I se segueix practicant?
1: Sí, se segueix practicant molt i al final, els darrers anys, el que s'ha fet és que s'ha convertit en un esport amb molt diner. A la ciutat, per exemple, la gent posa molt milions perquè el que guanyi ja es porta molt diner.
0: I lluiten cos a cos o hi ha algun element entremig?
1: Lluiten cos a cos, o sigui que allà guanya la força i la tècnica.
0: Així hi ha una tècnica determinada, també no és només la força bruta.
1: Això sí, hi ha tècniques, paraules tècniques que s'utilitza i també això de fer coses de mística, de marabudar-se, també ho fa molt. Això també jo crec que forma part de la part psicològica, no? Perquè quan més coses portis, no? del teu marabú, això dona més, com que més

0: No hi ha un esport propi de dona que recordi jo, però quan les dones van a l'escola, per exemple, poden fer tots els esports que volen. No? Jo, per exemple, quan anava a l'institut feia atletisme. Llavors hi ha dones també que l'agraden jugar a futbol, hi ha un equip de futbol a Senegal ara, de bàsquet també, de baloncesto, sí, de balonmano. I tots els esports que es practiquen ara, la majoria hi ha equip de futbol també.
1: Entre vosaltres us reconeixeu si sou d'una ètnia o d'una altra?
0: En general, sí, la majoria es reconeixem, no? Si veiem una persona, jo per exemple, si veig una persona de l'ètnia Serer, físicament ho pot reconèixer, però en general es reconeix més quan parla la persona, perquè hi ha un accent, cada ètnia té el seu idioma i es nota l'accent. Per exemple, a primera vista pot pensar que aquest pot ser que sigui Serer, però quan parlo amb ell, allà sí que ho noto més i ho puc confirmar més.
1: I us barregeu entre vosaltres?
0: Sí, entre les ètnies es barregem, perquè jo, per exemple, la meva família, el meu pare va sortir de la seva d'on vivien els seus pares i se va anar a altre poble. I aquest poble, la majoria són Wolof, llavors nosaltres som Serer, hi ha altres etnies Bambara, Tukulor, en el poble hi ha com menys 6 etnies diferents i es barregen. El que passa que a vegades hi ha etnies que són més conservadores, no? A l'hora de casar-se, per exemple, hi ha etnies que només es casen entre si. Però ara ja és menys. Jo, a la meva família, els meus germans, per exemple, tinc 6 germans i sol un s'ha casat amb un serer. Els altres s'han casat amb altres dones d'altres etnies. Llavors, ara sí, es nota més aquest barreig.
1: Deu anar evolucionant també, no? Que cada vegada deu importar menys i s'accepta més la diversitat i això. I la religió està lligada amb les ètnies?
0: Sí, també, perquè si veiem la religió catòlica, que és la primera que va començar a Senegal, a la zona que està més a prop del mar, que es diu la costa, és quan van arribar els barcos amb els primers missioners, i a aquesta zona es concentra la majoria dels catòlics. Després van anar una mica al centre. Llavors es nota que al nord hi ha menys catòlics perquè van començar des de la costa i sí que es nota que els catòlics estan una mica concentrats en aquesta part de la costa i una mica del centre.
1: Tu vas venir a Barcelona fa 11 anys. Com va ser això?
0: Bueno, primer vaig venir a Espanya i estava a Las Palmas el primer any, en 2009. Vaig anar a Las Palmas per estudiar. Però després, com que la meva germana vivia aquí a Barcelona i jo volia seguir estudiant, era més fàcil, no? Perquè ja tenia una família aquí per acollida. Llavors he decidit seguir estudiant i venir cap aquí a Barcelona.
1: I n'estàs contenta d'haver fet aquest pas?
0: Jo dic que sí, perquè quan estàs a Senegal estudiant o treballant, ves la gent que viatja, no? I te dona gana de viatjar, però després quan estàs aquí i tens la sort d'estudiar i de tindre un treball que et puguis permetre viure dignament, això per mi sí que és una sort i estic contenta d'haver-ho arribat.
1: Vas notar molta diferència entre els estudis que podies fer al Senegal o els que vas fer aquí? S'enfoca de manera diferent?
0: L'estudi, com que vaig vindre aquí després de la universitat, llavors jo el que volia fer era un màster en comerç internacional en el món empresarial i jo crec que hi ha una mica de diferència, però com que jo el que vaig estudiar era algo que jo volia en un sector determinat, jo crec que pot ser que sigui el mateix allà també, però no especialment. Hi ha alguna diferència, segurament que sí.
1: Però el motiu de venir no va ser que allà no poguessis fer els estudis.

0: que vas fer aquí, sinó que tenies com ganes de veure món o de conèixer altres realitats.
1: Sí, va ser que estava treballant en una empresa que tenia un soci espanyol i la idea era aprendre coses, no?, que es practicaven aquí, no?, per poder després passar-lo allà. Llavors era com que aprendre una experiència diferent, no?, per poder després poner-lo en pràctica allà, perquè sí que és diferent la manera de fer les coses, no?, i aquest era el motiu principal.
0: Segueixes a la mateixa empresa?
1: No, perquè quan vaig acabar el primer any aquí vaig tornar a Senegal perquè hi havia una nova empresa que es volia posar en marxa, però al final no va ser així i llavors la nova empresa no ha pogut començar i jo llavors tenia ganes d'estudiar més i vaig seguir estudiant. I per lo que sé és que l'empresa al final no va poder.
0: I t'has quedat aquí per motius laborals, perquè la idea era tornar al Senegal i aplicar el que havies après aquí, o hi ha altres motius que han fet que et quedessis aquí?
1: Sí, després el motiu principal sí que era trobar aquí feina, no?, després de treball, perquè jo quan vaig començar a estudiar aquí la idea era tornar, però tornar per fer un negoci, perquè allà treballar per compte d'una altra persona no era el que volia, no? Ja, la idea era tornar allà per fer un negoci. I quan vaig començar a estudiar aquí, després d'estudiar vaig dir, ara què? Quan torno ara no tinc el diner suficient per poder fer el negoci, llavors he de treballar uns anys i després ja tindré una mica del capital per poder començar un negoci. I al final ja vaig seguir treballant encara. Tinc moltes idees de negoci todavía, però encara no he pujat en marxa.
0: I tens la idea de tornar a Senegal per obrir un negoci allà?
1: Sí, tinc aquesta idea, sempre he tingut aquesta idea i estic amb dos o tres projectes que estic mirant, però la idea no seria tornar per fer el negoci, sinó estar aquí i poder fer el negoci allà, no? Poder invertir i poder anar i vendre i intentar fer passar el negoci.
0: Perquè tu que has estudiat, que t'ha donat aquesta visió empresarial?
1: Jo primer a Senegal vaig estudiar Filologia Hispànica a l'universitat i després de la llicenciatura treballava en una empresa que tenia una confederació de petites i mitjanes empreses. Llavors allà va néixer les meves ganes, no?, de seguir en aquest món de l'empresa i vaig dir jo necessito estudiar també per poder en el futur tenir el meu negoci i així va néixer aquestes ganes d'estudiar comerç i empresarials.
0: La feina que fas ara, que és per una empresa, oi? I tu creus que et dona experiència de cara al que tu vols fer en el futur?
1: Jo crec que sí, perquè ara treballo en una empresa de tecnologia, estic en el departament d'atenció al client i treballem amb les empreses només. Llavors tenim relació amb diferents tipus d'empreses i llavors per a mi sí que és el món de les empreses todavía i estic tenint moltes experiències allà.
0: Com t'ha canviat la feina amb la situació de la pandèmia?
1: Jo diria que he tingut molta sort perquè en l'empresa a la que estic treballant abans de la pandèmia teníem aquesta possibilitat de treballar des de casa dues dies a la setmana. Llavors, quan va començar la pandèmia, van dir ara tot el món hem de treballar des de casa i jo des de març estic treballant des de casa.
0: Tu vius a Sants, sempre hi has viscut i t'hi trobes bé al barri?
1: Sí, des de que vaig vendre aquí a Barcelona sempre he viscut a Sants i m'agrada molt aquest barri perquè és tranquil·let i després hi ha tots els comerços i el transport. Llavors per mi fa uns anys estava mirant per canviar de pisos, però sempre en el mateix barri. Sí, sí.
0: Tu deies que sou sis germans i tu només has tingut un fill. És per plantejament o tens la sensació que les coses estan canviant també a la societat senegalesa amb les dones?
1: Mira, la meva família tinc sis germans que són homes, però som en total 8. Som dos dones i sis homes, llavors un total de 8. I jo diria que sí que està canviant la cosa, perquè la meva mare ha tingut 8 fills, el meu germà gran en té 4. I jo i la meva germana en tenim cadascú 1. És veritat que la família, sobretot la meva mare, sempre diu, vosaltres només 1 i ja està. I jo sempre li dic, mare, jo encara no he acabat. Jo voldria, sí, tindre una altra, si pot ser, però sí que ha canviat molt la tendència. Sí, sí.

0: Tu també fas molt de voluntariat, que ets portaveu de l'Associació de Senegalesos. Quins objectius té aquesta associació?
1: L'Associació de Senegalesos, la que tenim aquí a Barcelona, l'objectiu que tenim és, primer, tenir un lloc, un espai, per la gent de Senegal que viuen aquí a Barcelona. Llavors, si ve una persona de Senegal, per exemple, que tingui o que no tingui família, si vol informació, si vol assessorament, quan vingui a l'associació, nosaltres ofereixem aquesta ajuda, no? aquesta orientació, sobretot. Llavors, jo des de que era jove sempre he estat en l'associació a Senegal i aquí també quan vaig arribar ja he entrat a l'associació i des de sempre he estat a la junta i col·laborant molt amb les dones i amb tota la gent de l'associació.
0: Teniu alguna pàgina web o si algú vol contactar amb vosaltres, com ho ha de fer?
1: Sí, tenim una pàgina web. El que passa és que aquest darrer any crec que l'estàvem tornar a fer de nou, no? Però tenim un correu electrònic i tenim també la sede que està a Calle Comerç amb Princesa, número 42. És un lloc bastant conegut perquè està EICA i hi ha també altres associacions al mateix local.
0: I rebeu moltes demandes?
1: Demanda de la gent de Senegal ara menys, perquè amb lo de la pandèmia també com que sempre no estem al local, hi ha menys gent que venen ara, però sempre sí que hi ha gent que necessita i nosaltres sempre intentem aportar aquesta orientació, informació, el que necessita la gent.
0: I també formes part del Consell de la Migració de Barcelona. Qui en forma part d'aquest Consell? I de què depèn? De qui depèn de l'Ajuntament?
1: Sí, el Consell Municipal de Migració depèn de l'Ajuntament de Barcelona i formen part totes aquestes associacions de la ciutat de Barcelona i de l'Hospitalet també que volen participar. Hi ha moltes associacions i al Senegal ja fa molts anys que formem part d'aquest Consell Municipal i jo sóc la portavoz, diguem, de l'Associació de Senegal en aquest Consell.
0: Hi ha entitats de tot arreu, diguéssim.
1: Hi ha entitats de tot arreu, però sobretot hi ha entitats d'Àfrica, no hi ha moltes, però d'Amèrica Latina, no? El que sigui d'Amèrica Latina hi ha molt. Hi ha xinesos també i diferents entitats d'aquí de Barcelona també, no? Que no són sempre la migració, sinó hi ha altres tipus d'entitats també.
0: Tu deus haver anat tornant al Senegal, perquè explicaves abans. Has vist molts canvis?
1: Sí, vaig tornar a Senegal fa un any, en novembre passat. Hi ha uns canvis, sí, però en general la impressió que un té quan torna és que aquí no ha canviat molta cosa, no? Físicament sobretot, tot sigueix més o menys igual. I la gent també, el transport i com viuen la gent, tot sigueix una mica igual. El que sí es nota són algun canvi d'infraestructures, per exemple, no? de Dakar, sobretot de la capital. Si no, a les regions tampoc se nota molt canvi i molta diferència. No?
0: I deu haver també moltes diferències socials, no? Per exemple, entre la gent que teniu accés a la universitat i la gent, i deu haver gent que apenas estudia.
1: Això sí, però jo crec que aquesta diferència en general ho fan o ho posen, no? Les famílies, perquè mira, nosaltres som una família, els meus pares eren cultivadors, però el meu pare va optar portar totes els fills a l'escola, no? Hem pogut estudiar totes. Però hi ha famílies, sobretot als pobles, que no volen portar el seu fill a estudiar o comencen l'escola i després deixen l'escola molt d'hora, no? Aquestes famílies sí que no tenen l'oportunitat, no? Que tenen aquelles que van anar a l'escola. I aquest, ahir sí que es nota la diferència quan en una família hi ha gent que van anar a l'escola i després van tenir un treball que guanyen diner o guanyen un salari. Ahí sí que es nota la diferència amb les altres famílies que no han pogut anar a l'escola.
0: Doncs bé, se'ns acaba el temps ja. Això de la ràdio és una dictadura. Segur que ens podries explicar moltes altres coses. Vull dir, m'ha agradat molt conversar amb tu i segur que als nostres oients també els hi agrada. Moltíssimes gràcies pel teu temps i per tot el que ens has volgut explicar, que ens has obert molta llum en relació al Senegal.
1: Moltes gràcies a vosaltres també per convidar-me. Ha sigut un plaer per mi poder compartir algunes coses a Senegal. I com dius, no hi ha molt de temps, sinó hi ha moltíssimes coses que es podrien compartir més també.
0: Doncs a veure si més endavant fem una altra entrevista. Fins una altra.
1: Vale, moltíssimes gràcies.

0: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a La Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat.
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i al 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
5: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
6: Venim del nord, venim del sud, de terra endins...
7: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Sandra Nitua Jorge, que va néixer a Suïssa, filla de mare d'origen gallec i pare de la Rioja. Hola, Sandra.
8: Hola.
7: Com estàs?
8: Moltes gràcies, Assumpta.
7: No, un plaer poder-te entrevistar.
8: Igualment.
7: Tu vas néixer a Suïssa, que és on havien migrat els teus pares per separat. Ells es van conèixer allà, oi?
8: Sí. En un cas era una migració exclusivament econòmica i en l'altre doncs, hi havia una part ja una mica més de... El meu pare hi tenia un tiet casat amb una dona suïssa, llavors no era exactament el mateix.
7: Yeah.
8: Però també era per anar-hi a treballar.
7: I es van conèixer a la feina?
8: Es van conèixer a la feina, sí.
7: Amb què
8: sí,
7: treballaven?
8: Sí. Treballaven a la indústria dels rellotges, que en aquell cantó de Solothurn, al poble de Grenchen, doncs era molt... Bueno, crec que encara avui en dia hi havia moltíssimes empreses de rellotges.
7: Tenen molt de prestigi, els rellotges
8: sí,
7: suïssos.
8: Sí, i vols creure que ara jo no sé la marca a la qual treballaven. Mira, veus, ja. Aquestes coses et fan pensar quantes coses no sabem dels nostres
7: pares. Sí. Deu ser una feina molt meticulosa, molt precisa, sí. No? Perquè són peces molt petites.
8: Sí, de fet, totes... treballen amb unes lupes que jo les recordo de petita per casa i arrel d'això, sobretot la meva mare de seguida va tenir problemes de no veure i de prop perquè són peces superpetites, bueno, encara avui en dia, no? Qui té un rellotge de marca molt car el pot enviar a Suïssa si la marca és d'allà i encara te l'arreglen i aquí ja no trobes, però són unes peces diminutes. Sí.
7: Tu en recordes alguna cosa d'aquests 4 anys que vas passar allà o què has sentit explicar als teus pares?
8: Sí. Bueno, passa una cosa curiosa, no? La meva mare tenia un magnetòfon que m'havia enregistrat moltes vegades, no? Aquest magnetòfon a les cintes, bueno, no sé, cap als 13-14 anys ja no el recordo, però durant molts anys recordo que la meva mare ja un cop, bueno, sense avançar aconteixements, però vaig anar a Manresa, sí, els escoltava. Llavors els records es fusionen entre haver escoltat molt les cintes,
7: yeah,
8: i les vivències. Però sí que tinc com un record de jugar molt amb el meu pare fins a aquella edat, perquè després ja no va ser el cas, i també de la natura, un llac i està donant de menjar doncs uns cignes, o tinc com un record, però és, clar, m'han explicat també tantes coses que a vegades es barreja, no? I la memòria fins als 4 anys és una mica, és una miqueta més justeta, no?
7: Tu allà et vas arribar a relacionar amb gent autòctona d'allà? Vas arribar a parlar francès o alemany?
8: Bueno, diu la meva família que jo parlava amb molts idiomes. De fet, bueno, sempre he parlat castellà i el gallec i a partir dels 4 el català, i quan la meva mare anava a treballar o necessitava ajuda, els veïns de la meva mare, que no sé si ella vivia en un primer, els veïns de la planta baixa eren suïssa-alemanys, perquè aquest cantó Anton de Solothurn és bilingüe, alemany i francès. Llavors, ella em cuidava molt i doncs, jo devia contestar jo, que... i bueno, tenen una parla gutural molt específica i sembla que jo anava contestant a la gent doncs, amb gallec. Els meus pares també tenien molts amics italians, la família del meu pare parlava francès, bueno, era una, i la meva mare amb les seves germanes doncs, en gallec, era un popurrí de, i els meus pares entre ells en castellà. Uh-huh. Llavors, des de petita pues, he sentit molts idiomes, però no tinc record. Jo sí que tinc record de quan el meu pare ja em va explicar que tornaríem, bueno, ell tornava a Manresa, perquè tot i que va néixer a La Rioja amb 2 anys va anar a Manresa, doncs ell em deia que hauria de parlar en català a tothom, si no m'entendrien, i jo estava preocupadíssima. Jo això sí que ho recordo, que faltessin 3 setmanes, 2 setmanes per l'escola i que jo no sabia català, i el meu pare em deia tranquil·la que l'aprendràs de seguida. I el proper record és ja saber parlar català, o sigui, va ser com una cosa màgica de tenir 4 anys i estar escolaritzada amb una edat que és fantàstica.
7: Haver tingut contacte amb tantes llengües segur que t'ho va facilitar,
8: sí.
7: No?
8: És que no recordo que em costés, així com amb el gallec, que anàvem a Galícia tots els estius, tots els estius de la meva vida, crec que menys el Covid i algun altre moment, doncs allà sí que els primers dies recordo que em venien al cap paraules en català, en castellà, però també sempre des del primer dia parlant amb gallec, no recordo tampoc, diguéssim, haver-lo pres, tot i que no tens el vocabulari, uh-huh. Igual que si estàs tot l'any allà.
7: Per què van decidir tornar els teus pares? Els hi semblava, sí, que la situació econòmica aquí havia variat?
8: Bé, el meu pare sembla que tenia una feina a Manresa, això ho he sabut fa poc temps, i sobretot, quan li he preguntat de gran, doncs ell sempre m'ha contestat que ell no volia que els seus fills fossin immigrants, no? Que a vegades jo faig la broma, doncs dic, bueno, però vam ser xarnegos llavors, perquè sí que és cert, jo sincerament em sento catalana, però sí que de petita i algunes vegades de més gran sembla que hi ha alguna imperfecció en aquesta catalanitat, no. I l'has d'anar com construint i farcint de tot allò que no hi era perquè no ho has viscut, no? Llavors el meu pare tenia doncs com aquesta oportunitat. És cert que els seus pares i germanes vivien a Manresa i ell volia estar allà. La meva mare no tant. I el meu pare, doncs, després d'aquesta feina no va ser possible, i una mica jo penso que, bueno, tenien una situació econòmica molt bona i uns horaris fantàstics. La meva mare doncs, plegava a les 3, el meu pare a les 4, caps de setmana. Això ja no va ser així quan va tornar a Manresa, tot i que econòmicament doncs allà va fer de taxista i li ha anat bé, però també treballant tots els dies de la setmana.
7: Ja. I en canvi la teva mare no va treballar a Manresa.
8: No. Mm. Som 4 germans, jo sóc la gran, i la veritat és que sempre recordo la meva mare amunt i avall amb la canalla.
7: Amb 4?
8: Sí, i no tenim massa temps, i tot i que també va fer, mira, això no ho sé dir mai en català, el corte y confección, quan érem, sí, petites, que també ens cuidava una veïna catalana del pis, i ella el feia, i sempre pues, va cosir per nosaltres, però no, diguéssim, per altri, potser alguna amiga, però res més. No va treballar més.
7: Ja, home, i tampoc podia comptar amb el teu pare, no? Perquè si treballava totes les hores del dia...
8: Sí, marxava molt d'hora de casa i tornava tard i treballava també els dissabtes i el diumenge al matí. Només descansava una mica els diumenges a la tarda.
7: Uh-huh.
8: Sí, sí.
7: Deies que el teu pare posava molt d'èmfasi en que parlessis bé el català,
8: sí,
7: no? I que era, sí, com si considerés, no?, que hi havia catalans purs i d'altres que no ho eren tant, no?
8: Sí,
7: d'on,
8: sí,
7: li venia, sí, això?
8: Bueno,
7: perquè ell també ve de la migració,
8: sí,
7: no?, que era,
8: sí,
7: fill de la,
8: sí,
7: Rioja.
8: Sí, sí, sí, i a més de Rioja, de tots emigrants també de la zona de Navarra i del País, bueno, del País Basc, de Gasteiz, de Bilbao. Llavors, és interessant perquè en realitat a la seva família també venien de fora, o sigui, a la meva besàvia crec que, o més, li deien la Navarrica, eren carlistes la banda de la família de l'àvia, i diguéssim, més d'esquerres de l'avi, no? I els carlistes eren molt, molt orgullosos i les coses s'havien de fer bé, tot s'ha de fer molt bé. Llavors, no pots parlar malament el català, no es pot, i sempre ens corregia. També ens corregia al revés, eh? A casa no s'ha pogut parlar en castellà i dir monxetes.
9: Yeah.
8: Però ens corregia d'una forma amable, eh?
9: Sí, sí,
8: però no,
9: és però era rigorós.
8: Sí, i que d'alguna manera, doncs, malgrat jo, bueno, ja em vaig avançant, he estudiat moltes coses, però el primer any d'estudis jo vaig fer traducció i interpretació i sí que he tingut... i volia fer primer filologia, bueno, el cas és que sempre he mantingut una cura pels idiomes i fins i tot el gallec també el vaig voler anar a estudiar perquè jo no el sabia escriure a la facultat aquí de filologia gallega. Llavors, bueno, d'intentar, tot i que doncs, mai és res perfecte perquè la llengua és una cosa viva i plena de moviments i de barreges i de pues, això, interferències, no? Però bueno, sí que és cert.
9: I fins i tot a vegades els mateixos lingüistes no es posen d'acord en segons quines coses.
8: I tenim moltes varietats i un català molt divers.
9: Sí, molt ric.
8: Exacte,
9: sí.
8: No? Llavors tampoc és... Però sí que, bueno, hi ha com uns mínims, potser, de que sempre ens ho deia, quan parleu castellà, però quan parleu català el parleu bé. I bueno.
9: I a través de la teva mare has traspuat molt, bueno, has viscut molt la cultura gallega.
8: Sí. Diguéssim que moltes coses, no, de la cultura gallega. Primer, el fet de que ens portés des de petites, a mi i a la meva germana, que són les que ens portem 4 anys, amb els meus germans ens portem 11 i 12, llavors hi ha més diferència, però amb la meva germana, doncs, quan la meva germana va tenir 3 anys i jo 7, llavors a partir d'aquell any ja ens portava per Sant Joan, o just després de Sant Joan, i fins al setembre. Llavors ens deixava allà, ens portava en tren amb l'Estrella famós que sortia d'aquí Sants tota la nit a les lliteres, que era molt divertit, i ella se'n tornava per estar una mica amb el meu pare i ells després només venien 15 dies i jo em quedava amb les tietes i amb els avis. I evidentment, doncs, això és una immersió i una... En aquelles èpoques que no hi havia telèfon, li escrivia cartes jo als meus pares durant aquells 2 mesos.
9: Clar.
8: Llavors, bueno, hi havia un poble a prop, hi havia un telèfon, una cabina, i de tant en tant, els diumenges o així, hi anàvem. Però clar, era una immersió total.
9: Sí, a la tribu, no? Que us educava
8: a la
9: tribu.
8: A la comunitat, totes les àvies del poble i tots els veïns i veïnes.
9: Mira, que ara posarem la música que has triat, que per cert és gallega,
8: sí.
9: I després seguim parlant.
8: Perfecte.

0: Quin és aquest poble del que és originària la teva mare?
1: Bé, s'ha d'explicar que és un llogarret, una aldea, que es diu Meixonfrío, de la parròquia de Vilaquinte, del Concello, que vol dir Ajuntament, sí, de Carballedo, de la província de Lugo. S'ha de dir així perquè no sempre doncs, les divisions de les administracions coincideixen amb les de la comunitat, que són molt religioses també. Les parròquies a vegades no es corresponen amb els concellos, no? Allà doncs la gent, entre cometes, no té amics, té veïns, i els veïns és una cosa molt, molt sagrada, és com una família extensa. Llavors sí, és Meixonfrío, n'hi ha tres de Meixonfríos. Galícia és una de les zones amb més topònims i d'Europa, amb noms. Al nostre concello no sé si hi ha 30 noms que no hi ha en lloc més de Galícia. És molt, molt interessant tot el tema de la toponímia, que també són totes les barreges i de més, però és molt interessant perquè pues allà entre els llogarrets la gent, les parròquies s'esbarallaven, hi ha com tot un món, no? Soc de la Galícia, diguéssim, central, de l'interior, i aquesta cançó parla del mar, i per nosaltres no hi ha mar, però sí, perquè tenim pràcticament més de la meitat de la família a Buenos Aires, bueno, també a Suïssa, no? Llavors hi ha aquesta fractura, aquesta nostàlgia que d'alguna forma pues, la mare ens ha transmès a l'estar, sobretot durant els primers anys, molt, molt, molt sola, entre cometes, a Manresa, no?
0: Sí,
1: llavors
0: sí, sí, sí.
1: Aquesta melangia,
0: la saudade, que diem.
1: Sí, bueno, ja es diu la morrinya, sí, que sí. Pot semblar un tòpic, però a mi em semblava que aquest músic, que és un músic de música contemporània, electrònica, però que tota la part folk, ell també toca la flauta, toca instruments tradicionals, fa col·laboracions com aquestes noies que canten i bueno, sembla que sento de vegades doncs la meva àvia, les famílies gallegues s'acostuma a cantar molt, la música està molt present, les pandeiretes.
0: Sí, m'ha agradat conèixer-la, me'l posaré, sí.
1: Molt bé, molt bé. És molt maco el vídeo, aprofito per dir-ho per si els oients s'animen a buscar-lo, perquè
0: sí que és maco,
1: hi ha totes unes imatges
0: molt
1: de Castelao. De fet, jo quan el miro, poques vegades el miro i ploro, és molt emocionant, sí, veure tot, a més el govern a l'exili, és com, hi ha molt en aquesta morrinya, és una morrinya densa, i sobretot en termes de Galícia, tots i totes tenim les famílies molt partides, hi ha una qüestió una mica tràgica amb tot això, el meu tiet va marxar amb 16 anys, primer a Brasil, després a Argentina, i mai va tornar a veure el seu pare, mai va tornar, quan va tornar ja s'havia mort,
0: hi ha
1: unes històries molt molt, molt dures, no?
0: I deies que anaves tornant regularment a Galícia i has vist molts canvis en el llogarret aquest?
1: Bé, doncs encara és una mica... Bueno, l'any passat hi vaig anar 4 cops, és una mica un rècord. Sí que sento... Bueno, jo de formació sóc antropòloga i a vegades som excessivament conservadors, els antropòlegs, perquè ens agrada que estiguin les coses una mica conservades per estudiar-nos i les barreges són encara més difícils, no? I és cert que la complexitat de les ciutats, amb la gent que se'n va a viure al rural, transforma molt, però encara estem en una zona que ha perviscut simplement pel fet de que hi queda gent vivint, per això. Però evidentment l'envelliment de la població, el fet que la gent jove no té oportunitats, la meva família és de pagès, encara vam fer la matança del porc al desembre, llavors, però bueno, els meus tietes tenen 80 anys, això s'acaba, i sents que no hi ha cap relleu perquè la gent més jove està treballant a Orense, a Vigo, fins i tot emigrant més lluny, hi ha molts gallecs a Andorra, gent jove que marxa perquè no hi ha oportunitats professionals, i sí que és cert que bueno, jo sempre marxo plorant perquè em sembla que quan hi torni hi hauran mort 2 o 3 persones més, o potser ja no quedaran les cases, no? Les cases, jo vinc de la casa d'Omaduro, les cases es van tancant, la gent no vol vendre, però quan ja no queda ningú pues, al final pues, igual ve una persona absolutament de fora, d'Escòcia, d'Anglaterra, i compren, i ja està, s'ha acabat, un món que s'ha parat, no? I és però malgrat tot el que explico, doncs en el nostre llogarret és una mica com l'aldea de l'Astèrix i l'Obèlix, allà una resistència, bueno, on encara ens reunim per matar el porc, per, bueno, ara ha sigut l'Entroido, els carnavals que són... Bueno, a ells els agraden les festes, bueno, aquí també,
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: es celebra tot i és allà on es fa comunitat. Però sí, evidentment, s'ha anat transformant i sobretot reduint la població molt, molt.
0: Aquests orígens et van influir per decidir estudiar antropologia després d'haver fet història de l'art, ja, sí. I estar tentada a fer filologia?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, a mi em semblava, clar, això a vegades són elaboracions que fem després, sempre he sigut una persona molt curiosa, però també hi havia com aquesta fractura que t'he explicat. Jo vivia a Manresa, en una vida, pues, anava al cau, feia música a l'escola, i de cop arribava a Galícia i anava amb l'avi amb les vaques, s'havia de matar pues, un pollastre, perquè sempre l'avi em deia, oh, una muller, ten que... no pots tenir por, ni... o sigui, has de fer aquestes coses, si no, no ets una dona. I jo, bueno, si us diu l'àvia, pues, ho hem de fer, les coses s'han de fer. Llavors, era tot tan diferent que crec que l'antropologia, doncs, m'ha ajudat a donar una mica de sentit, precisament per arribar a la conclusió que res té sentit, entre cometes, i cada comunitat històrica, doncs, li dona, doncs, aquest sentit divers que per exemple, doncs has de saber adaptar-te, doncs, ara les coses han canviat, però antigament, doncs, tu si vas a una casa de pagès d'allà, doncs, no els hi portaves ni un vi, ni un xoriço o un fuet, perquè se sentien ofesos,
0: sí.
1: Des d'aquestes coses que jo sempre les observava i potser ja no les jutjava massa, no? Pensava, bueno, aquí les coses són així. I és una mica el que l'antropologia també et ve a dir, no? Primer hem de comprendre abans de jutjar, perquè si no, no hi ha res a entendre, si
0: estàs tancat, no? Tu entens la cultura popular com a resistència als poders establerts. Què et fa pensar això?
1: Bé, doncs, és una línia de pensament que només la penso jo, i en tots els estudis sobre la cultura popular de Gramsci, en aquesta tradició que d'alguna manera pensa la festa i la revolta de forma molt propera. Això no vol dir, diguéssim, que els poders institucionals, a vegades de forma més innocent i a vegades més instrumental, vulguin cooptar tota aquesta força, tot el que pot la gent al carrer. En tenim molts exemples també a Catalunya, no?
0: Sí,
1: aquesta força que té, no sé, sempre diem, bueno, prohibeixes una festa i te'n surt una altra automàticament, no? La gent s'organitza, i això també es veu molt aquí al barri amb els carnavals, amb moltes manifestacions. Llavors és aquesta, nosaltres l'entenem a més de forma molt àmplia, de forma absolutament àmplia, no és només o els gegants, sinó allò que passa en el tot allò que passa conjuntament quan t'organitzes i quan fas la comunitat i la vius, i també la recuperació al carrer, no? Tant la festa com la revolta es manifesten al carrer. Llavors és això.
0: I veus similituds entre la societat gallega i la catalana, tu, a nivell, per exemple, de sentiment de pertinença i això?
1: Sí, haig de dir que la meva vida a Catalunya ha estat molt mediada per les ciutats, no? Malgrat que quan vivia a Manresa, doncs, sí que tenia amics pagesos, però ha sigut una vida més urbana. Llavors, la vida allà, evidentment, doncs, no és el mateix viure a Santiago, a Vigo, que jo vaig a un llogarret i a més he viatjat poc per Galícia. Llavors, clar, estic comparant un món rural amb un món urbà. Mm-hmm. Però, dit això, totalment, a més, bueno, és el llogarret, tot i ser petit, és molt curiós, allà mateix es tradueix 50 veïns i veïnes, ara ja en són menys, doncs, jo què sé, per exemple, la meitat del Barça, la meitat del Madrid. Però és que aquesta gent del Barça també cantava en Lluís Llach, també... Jo tenia amigues que havien estudiat gallec, ai, català, perquè els hi encantava
0: cançons,
1: i consideraven que els moviments d'esquerres de Catalunya havien de seguir el mateix, no, els gallecs, i al revés, gent, doncs, que no ara de modes actuals i tal, sinó no, jo des de molt petita recordo que hi havia gent que li molestava que jo i ma germana parléssim en català, i era molt curiós, no? Perquè bueno, es reprodueix una mica el que també els mitjans o a vegades opcions polítiques de la gent, no? Però evidentment, pues sí, la gent ha arrelat el seu territori, els seus costums i moltes resistències, d'una forma diferent potser, les formes de resistir del gallec, que a vegades sembla que accepta les coses, però l'idioma, malgrat tot, s'ha mantingut, molts costums també, hi ha uns carnavals antiquíssims, és a dir, que la gent és molt orgullosa de les seves tradicions, tot i que evidentment es transformen. Ara es comença a sentir a parlar del Samhain per Tots Sants. Allà es diu el Magosto, la festa de Tots Sants. I fa 2 anys que estic veient Samhain i tinc amigues a la universitat que treballen aquests nous neopaganismes que es diuen, doncs, bueno, que d'alguna forma van impregnant la relectura de les tradicions i bueno, i en definitiva és la reivindicació d'aquestes, però tot es va transformant i no ets immune tampoc a corrents globals i al món del cinema, etc.
0: Clar, clar, clar. Mira que ens diuen que se'ns acaba el temps del programa.
1: Sí, sí. És que ens agrada massa xerrar.
0: No, és molt interessant.
1: És que és un plaer, no?
0: Sí, que... moltíssimes gràcies per tot el que ens has volgut explicar.
1: Moltes gràcies.
0: Queden ganes de transportar-nos a aquests llogarrets de Galícia, sí. No? Doncs mira, et vols acomiadar amb gallec?
1: Bueno, pues non é moi difícil para mí. Moitísimas grazas a todos e todas e ata sempre.
0: Molt bé, doncs fins una altra.
1: Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:15 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Ahmed Bagat, que és amazic. Hola, Ahmed.
1: Hola, Assumpta.
0: Tu ets amazic, però on vas néixer concretament?
1: Primer, hola, bon vespre. Moltes gràcies per l'invitació per aquesta entrevista. Em dic Ahmed Bagat, soc del Marroc, exactament del sud o del sud del Marroc, del desert, soc un fill del desert. I he nascut a una zona que es diu Assamber, Assamber que vol dir una zona on el sol pegava molt, vale? És la zona de Tenerife, més allà, quasi a les fronteres d'Algèria, a la zona sud-est del Marroc.
0: Perquè els amazics esteu concentrats en una mateixa zona geogràfica o esteu dispersos?
1: Normalment, per parlar dels amazics, els amazics són els habitants natals del nord d'Àfrica, des d'Egipte, des de la zona de Siwa d'Egipte fins a les Illes Canàries.

0: n'hi ha una diferència total entre els àrabs i els amazics, perquè nosaltres som la, els originals de Nord-Àfrica i els àrabs han vingut d'allò de l'Orió.
1: I és el mateix amazic que berber?
0: Potser que berber i amazic és el mateix, però la paraula berber a vegades té una explicació antropologia, vol dir que berber o borbor és un vestit que els nomades aportaven abans, és aquest vestit blau, berber. O diuen que els romans, quan van ocupar el nord d'Àfrica, ens van cridar sempre berber o barbaros. Yeah. Més o menys és d'allà ha vingut aquesta paraula, però la paraula exacta i més significativa és amazic. I amazic vol dir és l'home lleure. Mm-hmm. Home lleure que no podem estar sota ninguna dominació.
1: És molt més maco home lliure que bàrbar. No m'estranya que us agradi més. I com vas decidir venir a Barcelona? I quant temps fa que hi ets?
0: Normalment jo tinc la meva carrera acabat al Marroc. Els estudis i l'he fet al Marroc. Tinc carrera de dret. Volia treballar a la meva terra. Però amb aquesta muda d'immigració dels joves a Europa o al nord, especialment aquí a Espanya, uns companys meus m'han recomanat de marxar de la meva terra. No volia venir abans, perquè jo he estudiat 19 anys allà. Per això merisco un puesto de treball molt bonic a la meva terra. Però com el meu pare és pobre i jo he vingut d'una zona molt marginalitzada, no tinc una altra solució. Per això, bueno, he arriscat la meva vida i he vingut aquí.
1: Però l'haver nascut en una zona pobra, tot i tenint estudis, no et permetia allà exercir en relació al que tu vas estudiar? No et podies plantejar viure a ciutat o una cosa així? Bueno, és que se'm fa difícil entendre-ho.
0: Sí que és una mica difícil, perquè nosaltres, com una idea, estudiem per a treballar amb l'Estat, una funció pública. Aleshores, això era més... Hi ha passat molts exàmens, molts cursos per obtenir una feina estable amb l'Estat, però és difícil. Com a berber, com a amazic, era més difícil aconseguir aquesta feina. Aleshores, em queda només al sector privat. Ja he treballat amb un advocat fa 3 anys. 3 anys treballant amb un advocat, ajudant advocats i a diverses empreses així, bueno, cosetes, però no era cosa molt suficient per als ingressos, per ajudar la meva família. Com he dit abans, el meu pare era pobre, la nostra zona és una zona de pobres. Som rics mentalment, som rics amb la geografia. A la nostra terra n'hi ha molta riquesa, n'hi ha mines, n'hi ha oro, n'hi ha plata, però sempre aquestes riqueses l'agafen d'allà i la porten a un altre puesto. Aleshores, no trobo una altra opció.
1: Quants anys fa d'això?
0: Que estic aquí?
1: Sí.
0: Bueno, jo he vingut aquí al setembre de 2003. Ara són 16 anys, no? Crec, 16 anys. 16 anys. I, bueno, ja mira, que estic aquí.
1: I com t'ho vas fer per arribar?
0: El trajecte o el procés migratori era més dur. Jo he estat treballant, bueno, com jo he comentat abans, que jo treballava amb un advocat a la ciutat de Nador. És al costat de Melilla, és la frontera quasi. Aleshores, cada dia vaig que els nois creuen, que els nois vinen cap aquí. I vaig que també que aquest advocat me'n pagava era més poca cosa, és una cosa poqueta i no és insuficient. Aleshores vaig

0: pensar i repensar per a venir. Però el camí era més dur. Vaig creure la mar al Mediterrani amb patera, amb una màfia. Pagava quasi 2.000 euros per a creuar la patera, l'estret. I vaig arribar quasi a una zona que es diu Garrotxa, allà al costat de Múrcia, o d'Alicant, no sé, bueno, me'n recordo. I des d'allà vaig estar una setmana a Almeria amb un cosí meu, i després jo viatjat cap aquí a Catalunya. I així passava, bueno, primer no tens comunicació, segon no tens amics, tercer no tens lloguer ni pis ni per a veure, però gràcies a Déu, Déu, entre comilles, sí, havia amics, bueno, que m'han ajudat una mica, i en 3 mesos començava a parlar i estudiar una mica el català. Aquí el Català per als Adults és un programa que fa el CAL, allà a Mollicà d'Esplugues, i buscant feina també, perquè no pots veure sense feina per pagar el lloguer, el menjar, el transport públic i la teva roba, cosites. Bueno.
1: I per què vas triar Catalunya? N'havies sentit parlar?
0: Històricament sí, quan estudiava que conec la Quínia, Catalunya, Andalusia, ni a Navarra, ni a... Bueno, això ja ho tinc clar, però per aquí Catalunya no ho sé. És com una coincidència, és algo, no sé, però hi ha caigut aquí i estic molt a gust d'estar aquí a Catalunya i estic intentant aprendre el català i parlar-lo més, però encara el meu català és mullat, no sé si ho entens bé, però bueno, estic molt feliç d'estar aquí i volia fer la meva vida aquí i estar aquí sempre, perquè em sento a Catalunya com al meu poble. Crec que nosaltres i vosaltres, un altres tots junts, que tenim les mateixes circumstàncies, llengua discriminada, cultura discriminada i terra ocupada. M'entens?

0: quan vas arribar no devies poder treballar del que vas estudiar. Quina trajectòria laboral has fet o professional?
1: Primer, bueno, per arreglar la situació dels papers i la documentació, un tema de documentació, em costava molt. Per mi treballava com es diu això, servici domèstic d'hogar. Era un contracte de 5 mesos amb uns amics que ja coneixia aquí d'Esplugues. Era una noia que es diu Rosa Frixes i el seu marit o el seu parella Ramon Gallego i la germana de la Rosa que es diu Àngeles Frixes. Aquesta gent mai oblidaré el favor que m'ha fet. M'han ofert un contracte per a poder arreglar la situació. Això fa temps, en 2005. I després s'acaba el contracte, ja tinc un permís de residència, i aquesta gent, jo he estat obligat de viure amb uns marroquís, i aquests marroquís, amics de la meva terra, més o menys de la mateixa zona, treballaven a construcció. Eren ignorants, no saben res, ni escriure ni res. Aleshores, jo he estat vivint amb ells al mateix pis, allà es flugués a la Rambla de la Gilguemera, i que faria, vaig veure que ells treballen a construcció, i al final m'han aconseguit feina de construcció. Era molt dur treballar a la construcció, però no tinc una altra, perquè sense papers primer. Volia estudiar, volia acabar la carrera, però tinc càrrec, tinc família, tinc pares, tinc, saps, germans, germanes, a d'ajudar-vos. A mi m'encanta sofrir que els meus es queden feliços.
0: I quant temps vas treballar a la construcció?
1: Més o menys són fa 10 o 12 anys, més o menys. Fiava de pintor, de pió, d'ajudant de palites, de paliteria també, maquinàries, però era molt dur, eh? Passava fred, passava calor, treballava sota pluja, era molt dur. El problema no és l'esforç que estic fent per treballar, el problema era el sofriment mental. T'imagines que tu vines d'una terra amb una carrera, amb una mentalitat d'una, diguem, una intel·ligència o una cultural, i et trobes amb una realitat negra, una realitat amarga, que tens que prestar els teus esforços físics per a poder veure.
0: I quines estratègies feies servir per suportar tot això? Perquè ha de ser molt dur.
1: Sí, sí, clar que sí, que era molt dur, però gràcies a Déu jo he arribat a conèixer molta gent al voltant de la meva residència a Esplugues. No sé si coneixes la Maria Teresa Masot, aquesta dona m'ha ajudat molt, m'ha donat molt de suport, ella és d'Esquerra, és l'alcalde també, i em dona sempre aquest suport psicològic que em faltava per a sempre guardar aquesta esperança que algun dia les coses s'es canvien de pitjor al millor. Aleshores, tuve contacte amb molta gent cap allà, cap aquí, i ara estic una mica més feliç. I tinc una bona notificació que m'ha comentat al treball ara, que és molt bona, que estic bé, que estic al buc a mi, i a les coses estan canviant a poc a poc. De pitjor a millor.
0: I quina feina fas ara i des de quan?
1: Ara fa un any que he aconseguit una feina amb una fundació que es diu IDUVIC, SCL, i la meva feina, la primera feina era traductor, com parlo moltes idiomes, llengües, que jo dono suport a uns menors, aquests menors que venen de fora no acompanyats. I ara, de cara al gener aquest, m'han canviat de contracte, m'han ficat educador social també. I aleshores, ara em sento que estic trobant la meva persona que estic buscant fa temps, perquè aquesta feina m'encanta, i treballar amb els nens, prestar suport o ajuda a la gent que necessiten, i el sector social m'encanta molt.
0: I en què consisteix en concret la teva feina de suport als menors?
1: Bueno, això soc un membre o soc una peça d'un equip educatiu o d'un equip tècnic que estan treballant per ajudar els menors. Consiste primer de donar-li suport, bueno, menjar, roba, un llet, uns cursos també de castellà i de català, i ajudar-los perquè aquests nanos vinen de fora sense pares, sense mares, estan aquí perduts. Aleshores, nosaltres intentem orientar-los, educar-los una mica, ensenyar-los els conceptes o els principis de la integració amb la ciutat catalana o la ciutat d'aquesta ciutat on estem ara, i per tenir una cohesió i una homogeneïtat d'aquests nanos amb la ciutat catalana. Aleshores, que aquests nanos no puguin ser un peligro, diguem-ne, a la ciutat. Intentem una mica fer-los una mica de límits i educar-los que s'hi porten bé. I també intentem fer tramitar documentació pels nanos, també el permís de la residència, perquè la majoria vinen de fora sense documentació. Tramitem també el passaport i la carta d'identitat nacional. Bueno, però aquests nanos vinen de tot arreu, vinen del Marroc, vinen d'Algèria, vinen del Pakistan, vinen d'Àfrica, i aleshores cada nen és un món. Això et costarà molt, perquè cada nen vine amb una cultura diferent. Per exemple, els nanos que vinen del nord del Marroc són diferents dels nanos que vinen de la meva terra, per exemple, del sud, i dels subsaharians que venen d'Àfrica o de Pakistan o d'Índia, no sé. Bueno, n'hi ha molts, i com ha dit abans, cada nen és un món. Has de tenir les tècniques o les eines per fer arribar aquest missatge de que estem un altre món, estem a Europa, és un món de civilització, és un món de normatives. Bueno, és molt, una mica molt, molt dur. Però estic molt content fer aquesta tasca. Em sento més, no sé com es diu això,
0: realitzat-me,
1: sí. Perquè que estic, que jo, no sé com es diu això, com fer que és la mantequilla al foc, que estic des de la meva feina.
0: Oi. Me n'alegro moltíssim. I aquests nois aquí tenen garantida la vida acadèmica? Perquè quines edats tenen?
1: La majoria d'ells són entre 14, 15 i 18 anys. Aleshores, jo treballo en un centre d'emergència. En un centre d'emergència no podem fer moltes coses, no. Nosaltres, quan els nanos vinen arriben aquí, vinen usada les comissàries dels cursos o de la fiscalia o de la Creu Roja. Aleshores, aquests nanos, nosaltres fem el que podem i depèn dels recursos que té la fundació nostra. M'entens? Aleshores, però fem cursos de castellà, de català. N'hi ha nois que estan fent cursos d'allò que es diu de formació professional també, però quan van a complir els anys, han de sortir del centre, que perquè les places no poden estar ocupades per un noi major en el mateix moment que n'hi ha nois a les comissàries i esperen una plaça. M'entens?
0: I quan tinguin 18 anys, això s'acaba?
1: Normalment sí. Perquè això, no és cosa nostra, també són polítiques de dalt, sí. I nosaltres no podem fer res més segons les nostres possibilitats. Mm-hmm. I si n'hi ha casos, si n'hi ha nois que han complit els anys i han sortit fora al carrer. Sí, sí. I em sap greu que vagi als nanos així sense domicili, sense treball. Però nosaltres, aunque estem en un centre d'emergència, estem buscant sempre recursos a aquests nanos. N'hi ha nanos que han sigut un pis de l'àrea, això ho fa la DGAIA. Nanos que aprofiten, ja tenen un pis, una professió, un treball. Aleshores,

0: Són les 4 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
3: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
10: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Molt benvinguts i benvingudes, una altra edició del Club del Country i avui un programa especial que dediquem als guanyadors dels premis anuals de la revista Music Row. Amb aquesta llista avui repassarem qui ha estat el bo i millor de la recent temporada a través d'aquestes llistes del mercat secundari dels Estats Units que repassem habitualment amb el nostre programa, el Top Country Music. Però al Club del Country donarem un cop d'ull perquè són molts els artistes que hi han participat i que s'han emportat doncs, premis importants com Morgan Wallen, Megan Moroney, Rascal Flatts, Hudson Westbrook, Low Cash, el segell discogràfic MCA o els compositors, com per exemple Ashley Gorry. Comencem repassant qui s'ha emportat el títol de millor artista masculí de l'any, que ha estat amb Morgan Wallen, amb cançons aquest passat 2025 com I'm the Problem, Just in Case, el I Got Better, 6 setmanes al número 1, però altres cançons que també han triomfat des del seu quart àlbum d'estudi I'm the Problem. Cançons com I'm Coming Back, What You Want, Cowgirls, Love Somebody, 20 Cigarettes, Smile, Light, Light, Lies, I'm a Little Crazy, o moltes d'altres. Escoltem de Morgan Wallen, avui per començar el nostre programa, I Got

Un dels millors artistes d'aquesta nova generació de música country, que és en Morgan Wallen, ens porta a escoltar un altre de les artistes importants d'aquest any, perquè pocs d'ells han capturat l'atenció dels fans de la música country, com per exemple l'artista de Sony Music de Columbia Records, Megan Maroney, que ens ha arribat amb el títol de millor artista femenina d'aquest any als premis anomenats Music Grow Country Breakout Awards. Peces que ens han encantat, com per exemple aquell Am I OK, cançons que ens han acompanyat, com totes les que han participat amb el seu Am I OK Tour, el tour que ha fet en directe al llarg d'aquests anys. Recordem que va debutar el 2023 amb aquell Lucky, que la va introduir amb el seu primer número 1, el Tennessee Orange, però també altres. Am I OK, que va ser un dels àlbums més reconeguts també al llarg. El mes de febrer ens ha portat el seu tercer àlbum d'estudi, Cloud Nine, amb cançons exitoses, Six Months Later, els duets amb Ed Sheeran o Casimir Reis, per exemple, o temes com aquests que escoltem, que han estat dels favorits entre els fans, Beautiful Things o aquest Wedding Dress. És la magnífica Megan Maroney.

Quina manera, millor manera per una formació, acabem d'escoltar la Megan Moroney, per cert, per celebrar una formació que els... Acabem d'escoltar la Megan Moroney, però quina millor manera de celebrar els 25 anys en el món de la música amb una victòria amb el que es considera doncs, el premi al grup o duo de l'any per Music Row. 25 anys en el món de la música amb Gary LeVoe, amb J.D. Marcos i Joe Don Rooney, que ens van portar el seu àlbum Life is a Highway, Raffle Dudes, en el qual tornava a interpretar alguna de les seves cançons i que debutava amb aquell duet amb els Jonas Brothers, I Dare You i altres cançons fantàstiques. Estiques com, per exemple, la que ens portaven el mes de maig passat amb els Backstreet Boys i que ara recordarem és aquest What Hurts the Most. Estem parlant del duo grup de l'any Rascal Flatts.

Rascal Flatts amb els Backstreet Boys, aquest One Heart's the Most, un dels títols que més ens agrada escoltar, que a vegades queda molt i de vegades queda en res. Quants artistes no han passat per el que es considera el premi el nouvingut o nouvinguda de l'any. En aquest cas, a Music Row el bateixen com Breakout Artist of the Year i en aquest cas ha estat per un jove intèrpret anomenat Hudson Westbrook, que recordem que va debutar amb el senzill que escoltarem, el House Again, que ja havia tingut un munt de reproduccions a través de les xarxes socials, però també amb d'altres cançons, el Sober o el 529, per exemple. Un artista doncs, que ens ha acompanyat ja amb algun EP, també amb el seu àlbum, i que val realment la pena d'escoltar-lo i que esperem que no es converteixi doncs, en l'èxit d'un sol any. També Billboard l'ha anomenat com a Rocky del mes, el 2025, i també altres doncs, l'han considerat com dels millors artistes a seguir. De fet, debutava, recordem, només amb 21 anys d'edat. Escoltem a Hudson Westbrook amb aquesta cançó que tant d'èxit li ha portat, aquest House Again. Well.

0: repassant els èxits de l'any a través dels premis anuals de Music Row, avui amb aquesta edició especial del Club del Country. Si una cosa té Music Row és cuidar molt la música independent, i el duo Preston Brust i Chris Lucas se n'emporta aquest premi que ens encanta a través de Music Row. És el premi l'artista independent de l'any. El 2024 varen fer un pas molt endavant a través de la música quan varen formar el seu propi segell discogràfic Galaxy Label Group, amb peces com aquell Hometown Home, que va esdevenir un número 1 durant dues setmanes. De fet, aquest èxit va aparèixer també amb el seu darrer àlbum Bet the Farm, realitzat el mes d'abril, i que incluïa temes com el Bossing Isn't She Country, reimaginant l'èxit de Stevie Wonder, aquell clàssic Isn't She Lovely, o el When I'm Older, també aquell Wrong Hearts, per exemple. Per tant, de Low Cash, d'en Preston i en Chris, recordem, perquè ens fa gràcia, aquest Isn't She Country.
1: Isn't she country, maybe?

Des d'aquest Bet the Farm Low Cash amb Vincenzi Country. Un dels premis també esperats és el segell discogràfic de l'any i en aquest cas ha anat amb aquests premis de Music Row del 2026, el Country Breakout Awards Label of the Year per MCA Records amb èxits interessantíssims com el de Luke Bryan, de Jordan Davis, però també en John Pardin, John Rush, en Chris Stapleton, en Dirks Bentley, Vincent Masons o Brad Paisley, per exemple, entre d'altres. Van obrir aquesta temporada amb el 32è número 1 per la música country de Luke Bryan. Va ser el senzill Mind of a Country Boy d'aquest àlbum. Cançons com el Country Song Come On, escrit per Dan Alley, Ray Beaver i Neil Medley. Estem parlant de Luke Bryan.

Lou Bryan, representant amb el nostre programa NCA Records. Aquest any, el premi que s'atorga al compositor o compositora de l'any, hi ha hagut un triple empat amb Ashley Gorley, Charlie Handsome i Taylor Phillips. Ens quedem amb l'Ashley Gorley, que treballa per Sony Music Publishing en Jomaine Capital Group i que és un dels importants perquè, a més, aquest 2025 va ser introduït dins el Songwriters Hall of Fame, el Saló de la Fama dels compositors. A més, crec recordar que és el seu vuitè títol de compositor de l'any. Per fer-nos una idea, ha triomfat aquest any amb el Liar de Jelly Roll, amb el Fix What You Didn't Break de Nate Smith o el Favorite Country Song de Hardy, però a més ha tingut èxits amb la ploma a càrrec de Thomas Rhett, Jordan Davis, Cole Wetz, el Morgan Wallen, Dasha, Dierks Bentley i d'altres. Ens quedem, però, amb aquest preciós tema de Dylan Scott que es diu This Town's Been Too Good to Us, amb la composició, entre d'altres, d'Ashley Gorley. Yeah.

arribant a la meitat del nostre programa amb aquests artistes que estem escoltant, amb aquests premis, però sí que volíem fer aquí una aturada per escoltar una cançó d'un artista que d'aquests de la nova generació, podríem dir, de la música country, que ha esdevingut el nou membre de la família de l'Opry, del Grand Ole Opry. Va ser el 10 de març, quan un dimarts a la nit en Jelly Roll esdevenia oficialment membre del Grand Ole Opry, introduïda per aquesta preciosa artista i gran artista que és la Lainey Wilson, i va celebrar doncs diversos dels seus èxits interpretant-los amb cançons que ens aportava, com el Nietzsche Favor, l'Any Not Okay, el Hard Fall, Hallelujah, o en aquest cas interpretant amb el seu amic Ernest aquest Son of a Sinner que escoltem, Jelly Roll.

Dins del nostre espai recordem cada setmana números 1 i recordem que estem repassant cançons del 2013, com per exemple aquest tema If I Didn't Have You de Thompson Square, que ens acompanyava al primer senzill del seu àlbum Just a Feel Good, una cançó escrita per membres de la formació mateixa d'aquest duo, Kiefer Shauna Thompson amb Jason Sellers i Paul Jenkins. O per exemple, també avui recordarem un fantàstic tema que ens aportava en Darius Rucker, la seva versió d'aquell tema escrit per Bob Dylan i Ketch Secor dels Old Crow Medicine Show. Una mica diferent, després es van afegir versos de la peça original del 73, 25 anys després. L'escoltem amb aquest tema d'un magnífic Darius Rucker, aquest Wagon Wheel.

El darrer record que ens portarà aquest en 2013 amb el programa d'avui és un duo entre Tim McGraw i Taylor Swift en la companyia d'en Keith Urban a la guitarra. La cançó Highway Junker també va ser número 1 aquell 2013, tercer senzill del primer àlbum de Tim McGraw per Big Machine Records, aquell anomenat Two Lanes of Freedom, una cançó escrita per Mark Irving, Josh Kier i Brett Warren. Tant Tim McGraw com Taylor Swift van enregistrar les seves parts de manera separada. Va ser el setè número 1 de la Taylor Swift en les llistes de Billboard americanes.

Presentant-vos el darrer EP d'aquesta excepcional artista que ens provenia de Mobile, de, si no recordo malament, l'estat d'Oklahoma, i que ens acompanyava en la seva música. Seguim amb música a través del Club del Country presentant-vos les cançons del darrer EP publicat el mes de març de 2026 d'aquesta cantant d'Alabama que ens encanta i que es diu Hannah McFarland. D'aquest Missing Me hem escoltat precisament la cançó que li dona nom, senzill publicat, i també escoltarem una cançó que també ha publicat en senzill i que és una col·laboració amb el cantant Chase Rice. Sona el Club del Country aquest Falling, amb la cantant Hannah McFarland.

I tancarem la paradeta per al dia d'avui amb una cançó que, si bé és un senzill de març de 2026, ens en recula enrere amb el temps el 28 de setembre del 1975, quan aquesta cançó va ser enregistrada a l'Anaheim Stadium, i que es tracta del nou senzill però vella cançó de la formació llegendària del Southern Rock, els Eagles. Concretament, ens acomiadem amb aquesta cançó anomenada Carol. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat una nova edició del Club del Country. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, Cabrillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brilles. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38. Esplugues de Llobregat. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: On vas amb tes papers?
4: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
3: I no tens IDCAT mòbil?
5: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dona't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
3: Què? Vas a fer tràmits?
5: 012. La millor resposta.
6: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat,

0: o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic, al Museu de Can Tintorer. La visita a la Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

0: crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a la Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintoré cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
3: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:15 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps.

0: Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimerà, 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques, 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta Festa Major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta Festa Major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a la Rajoleta és a 10:15 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per ambdues visites, a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer, cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
2: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a la Rajoleta és a 10:15 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suqué. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per ambdues visites, a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer, cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de graller amb les antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.

0: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 8 del vespre.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Soria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
2: Hola, què tal?
3: Hola, bon dia.
0: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
2: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se li incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
3: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
0: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure.
3: No, no és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No, no els traiem a passejar, per entendre'ns.
0: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
2: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
0: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
2: Bueno, hi ha una cosa que és interessant i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar. En 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que justament quan anaven a fer les primeres olimpiades doncs van trobar que no havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I aleshores què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons però sense neu per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, sí, sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte pues, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
0: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà
2: allà veureu totes les sortides que fan, eh? I que s'ho passen molt bé perquè se'ls hi nota.
4: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molt, o sigui, molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny. I clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny. I dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
2: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
3: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
4: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més, perquè estan tots els músculs del cap, que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
3: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. Amb el sentit més ampli.
2: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
4: No soc una mica així, eh?
3: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
4: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, estar dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
3: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys,
4: sí.
3: Ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 2 anys, a dures penes, pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
2: La sinèrcia que es crea anant amb altres persones.
3: Exacte.
4: Sí.
3: Sí.
2: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
4: Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic. Però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui, que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
3: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí, ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil.

0: i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? Us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica allà de dir: ¿qué le decimos a esta mujer ahora que ha aparecido de repente?
1: ¿Y quién es? ¿Y dónde viene? Exacto,
0: no coneixíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Esplugavima, la marxa nòrdica. Ara,
1: I ara massa, parlarem dels grups que deia ella.
0: Una massa crítica, per entendre'ns, sí, al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys.
1: Amb dos grups, dimecres i dijous.
0: Dimecres i dijous.
2: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
0: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
2: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, estan, a veure, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
0: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final... A mi em cou bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cou bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
1: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Esplugaviva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Esplugaviva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També tenim un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores... Qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
0: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
1: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
2: Sí.
1: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
2: Sí.
1: Ho porteu algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
2: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui, que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
0: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
1: Val.
0: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3, 4 sí. hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, on hem estat aquí a Esplugues.
1: Sí.
0: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe, com a màxim.
2: Sí, com a màxim.
1: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
2: Sí. Sí.
0: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
2: No supera els 300-400
0: metres.
2: No el supera mai.
1: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
2: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos...
1: De salut.
2: Exacte, de salut i també el social.
1: I psicosocials, podríem dir.
2: Sí.
0: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
2: És fàcil?
0: És una activitat

0: Fàcil. Amb uns bastons i unes sabates, pot ser marxa nòrdica.
1: Que són relativament barates.
0: Exacte. Els bastons, quan els tens, te'l deixem nosaltres. Els de sabatilles, tothom en té, crec. Vale? Però la facilitat del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... És molt complexa.
2: Que el juguer de la pista.
0: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
1: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
2: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè, clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
1: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
2: sí, sí,
1: l'esport.
2: Sí,
0: tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
2: Sí.
0: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
2: I eren molts.
0: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred, però al cap d'una estoneta... Quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una curva entre els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
1: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
2: Sí, sí, és correcte.
1: Doncs felicitats,
2: sí,
1: a l'equip per assolir aquest
2: repte,
1: augment,
2: no? Sí. D'augment de socis. Bueno, la veritat és que, a veure, premieu fent bé, eh?
0: No. Són bons.
2: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses, quan se fan amb molta il·lusió, generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
0: Bueno, sí.
2: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem, i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi a la marxa, no?
1: Perquè, clar, tu arribes a l'Espluga Viva, un bon dia entres per la porta, fas, sí, una proposta...
0: Sí. Ara hi ha sòcia, també.
1: Sí. I te l'accepten. O sigui, tu...
2: Sí. Jo vaig dir, hola. Sí. Vinga, ja reunits. Vaig explicar una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica. I dic, i el que podem fer és un dissabte, ho fem per
0: fem
2: tothom,
0: un
2: tastet. I a partir d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit. O sigui que...
1: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
2: Sí, sí, correcte.
1: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria. I quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
0: Jo crec que Caminem lluny.
2: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
0: Seria una bona cançó.
1: Doncs vinga, molta marxa.
2: A tope.
0: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
1: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

A continuació, podreu escoltar el programa La Insalada, amb Héctor Campobello, avui a les 10.

Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Oh.

0: Albert Just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
6: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
7: Esplugues FM.
6: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106 i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat. Cua de cuc. Espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans.
8: De qualitat.
9: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
10: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
11: Estàs escoltant Esplugues FM.

Que fàcil és saber de tot, difícil és saber com sóc. Recuperem el temps perdut, tot allò que no hem viscut. T'espero a tu, m'espero a mi, només vull que sortim d'aquí. Porta'm al mar, porta'm i tu, fem junts el camí. I si de cop el WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau, pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi. Per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, capgirem el món.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintoré. La visita a La Rajoleta és a 11:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintoré. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallina.

0: Suïssa és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a la Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres, 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la coordinadora d'entitats de cultura popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17. A 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brillas. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
3: Estàs escoltant Esplugues FM. Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.
7: Esplugues FM.
8: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Hola, bona nit, seguidors de Sònica, que esperem que sigueu molts. Avui farem un programa especial dedicat al disc 12x6 Guitarra Escola de Barcelona. És un disc que és un triple homenatge a la guitarra de concert, a Barcelona com a ciutat que ha irradiat influència en el món de la guitarra clàssica i finalment a Fernando Alonso, que és l'autor de la majoria de músiques d'arranjaments de músiques que sentireu. I per començar a fer en boca, escoltarem El tercer hombre.

bé, heu reconegut El tercer hombre, aquest famós tema de la pel·lícula del mateix títol que interpretava l'autor Karas amb el címbalo, un instrument molt especial de corda golpejada, diria jo. Doncs ara escoltareu la versió que hi ha en aquest disc, el disc 12x6, en versió de Fernando Alonso.

era El tercer hombre en la versió de Fernando Alonso. Primer us he volgut posar la versió original, que molts potser coneixeu ja, i la versió que em va fer el Fernando Alonso, tocada per ell mateix en aquest disc. Us vull parlar una mica més d'aquest disc. Bueno, de fet, el programa està dedicat a aquest disc, 12 per 6, 12 guitarristes per 6 cordes i l'Escola de Barcelona de Guitarra. Hi ha una escola de Barcelona perquè des del segle XVIII ja es va instal·lar a la ciutat Ferran Sor, després vam tenir Tàrrega, Emili Pujol, Sáenz de la Maza, una quantitat de guitarristes que han exercit des de la ciutat i han creat una escola que es pot qualificar d'original i una escola que ha influït molt en el món de la guitarra clàssica. Aquest disc, pels que sou més joves dels que pugueu escoltar, naturalment us sonarà vintage i són temes antics. Hi ha El tercer hombre, hi ha Bian Ross, hi ha Candilejas. Són els temes que van marcar la vida i els gustos musicals de Fernando Alonso, que és una persona que ha estat molt important per la guitarra a la ciutat de Barcelona. I ara escoltarem un altre tema, després seguirem parlant de Fernando Alonso. El tema es diu Sabor a mi i està interpretat per la guitarrista alemanya Nora Buschmann.

Bé, pels qui he pogut reconèixer aquest bolero, sabor a mi, era una interpretació de la guitarrista alemanya Nora Bushman. Bé, i seguim parlant d'aquest disc, 12x6, guitarra, Escola de Barcelona, i l'autor de la majoria de les versions per guitarra clàssica d'aquests temes coneguts, hi ha El Fonsina del Mar, hi ha Begin the Begin, hi ha El Cant dels Ocells, són versions de Fernando Alonso, una persona que va ser l'impulsor de la famosa botiga de guitarres Casa Luthier, que posteriorment va crear la Casa Sors, una altra botiga i escola de música a Barcelona, i ha sigut molt influent dintre del cercle de guitarristes clàssics a Barcelona, on la botiga era un punt de trobada doncs, pels grans guitarristes clàssics que passaven per Barcelona, John Williams, David Russell, Paco de Lucía, fins i tot. Per tant, ha sigut una persona que ha viscut dedicat a la guitarra i va crear aquest repertori de 30 o 40 cançons populars passades a la guitarra clàssica que han tingut molta acceptació entre els guitarristes. I finalment, jo vaig poder produir aquest disc amb la complicitat de tots ells. Hi ha un munt de guitarristes que estan treballant actualment, com Pedro Javier González o Ekaterina Saitzeva, que per cert escoltarem ara versionant el vals de Chopin número 2, opus 64.

era un vals de Chopin, molt famós, el número 2 de l'Opus 64, interpretat per Ekaterina Zaitseva, que és una guitarrista russa que viu a Barcelona i que actua freqüentment al Palau de la Música, a l'Església del Pi. També té un duet amb Marta Robles, que es diu El Duo del Mar, Marta Robles de Les Migues. Tot això per explicar-vos que aquests 12 guitarristes que hi ha en el disc 12x6 són grans guitarristes, alguns dels millors que hi ha al nostre país. I han fet aquest homenatge a la guitarra, aquest homenatge a Fernando Alonso, i és un disc de guitarra, és un disc de guitarra clàssica que barreja la música popular amb la música culta. Dins d'aquesta, tot aquest ventall de guitarristes, també podem trobar el guitarrista italià Stefano Grondona, un dels alumnes predilectes d'André Segovia, per tant, un gran nom de la guitarra. I Stefano va tocar dos temes en el disc, un d'ells és La Vie en Rose.

l'havia engòs de, bueno, d'Edith Piaf, lògicament, i aquesta era la interpretació que em feia Stefano Grondona amb la partitura que va preparar Fernando Alonso. Bé, us comentava que en aquest disc hi ha un seguit de guitarristes de diferents generacions, vull dir, jo reivindico que la guitarra és un instrument, la guitarra espanyola, la guitarra clàssica, és un instrument que potser no és el que està més de moda al món. Avui en dia potser estaria més de moda l'ukelele, però la guitarra clàssica té un potencial molt gran perquè permet rascar uns acords, però permet tocar un tema de Chopin. Per tant, és un instrument molt complet. No diré que és el piano, però té avantatges perquè tu un piano no te'l pots emportar de viatge ni te'l pots emportar a l'habitació. Per tant, aquesta intimitat de la guitarra clàssica, que queda molt, molt ben reflectida en aquest disc, espero que us agradi. I ara sentirem, en la versió de Laura Mondiello, una guitarrista italiana de molt talent, la versió que Fernando Alonso va fer d'un clàssic de la cançó argentina, Alfonsina i el mar.

Alfonsina i el mar, el gran clàssic d'Ariel Ramírez, que tothom ha cantat o tocat en algun moment de la seva vida, i aquí sentíem la versió de Laura Mondiello. Bé, aquest disc, que seguim comentant, 12x6, guitarra, Escola de Barcelona, té guitarristes de distintes generacions, de distints països, i grans cançons de tots els temps, clàssics. En aquest precís moment voldríem escoltar Candilejas, la banda sonora de la famosa pel·lícula de Charlotte, en la versió exquisida de Mario Mas, que per cert toca amb una guitarra amb cordes de budell.

Candilejas, en la versió que n'ha fet Mario Mas a través d'aquesta partitura de Fernando Alonso. Mario Mas, per cert, és el fill del guitarrista que va ser acompanyant a les darreres èpoques de Leonard Cohen. I ara, per una mica analitzar aquestes versions que ha fet Fernando Alonso de grans cançons de la música popular, bàsicament del segle XX, us voldria posar un tema de Pérez Prado, el rei del mambo. Primer, la versió original de l'orquestra de Pérez Prado i després la versió que n'ha fet Pedro Javier González, el guitarrista català de flamenc. Escoltem primer Qué rico mambo.

era Que rico el mambo, un tema que molta gent coneix, de Pérez Prado. I direu, és possible traslladar una gran orquestra a la guitarra? Doncs Fernando Alonso creia que sí i Pedro Javier González li va donar la raó.

era Mambo número 5, l'orquestra de Pérez Prado, concentrada en la guitarra de Pedro Javier González. I ara, per seguir en aquest disc, 12x6, guitarra, Escola de Barcelona, escoltarem una de les poques versions que no surt de la imaginació i el talent d'arranjador de Fernando Alonso, sinó que surt del talent de Feliu Gasull, un altre dels guitarristes emblemàtics de l'Escola de Barcelona, perquè condensa una sèrie de qualitats, el so mediterrani, l'apropament a la música popular, l'apropament al flamenc, els coneixements que li venen dels seus estudis de música clàssica i el seu talent de compositor, i va adaptar fa bastants anys per un disc de Maria del Mar Bonet, El cant dels ocells. Per tant, escoltarem en la versió de Feliu Gasull, El cant dels ocells.

Era el cant dels ocells en la versió que en feia Feliu Gasull. I haureu notat que és un xic diferent de l'estil de Fernando Alonso, que és més clàssic, més senzill, més ortodox, en una paraula. I ara escoltarem un altre bolero de la mà de Nora Buschmann, aquesta guitarrista alemanya que viu a Berlín i que dona concerts per tot el món, que ella va triar per participar en el disc aquest bolero, Quizás, Quizás, Quizás.

quizás, en les mans de Nora Bushman. Bé, aquest disc, on hi ha 12 guitarristes interpretant aquest repertori de Fernando Alonso, és un homenatge a la guitarra, com hem vingut dient a aquest programa, un homenatge a les grans cançons de la música popular que alimenten la música clàssica. Stefano Grondona, que hem sentit abans, hem escoltat quan feia la versió de La Vie en Rose, va triar, perquè és italià, és un dels seus ídols, la cançó Amarcord de Nino Rota.

era la famosa cançó Amar Cor de Nino Rota en les mans de Stefano Grondona. Bé, estem parlant, aquest programa està dedicat exclusivament al disc 12x6, editat i publicat a través del segell Microscopi, si algú s'interessa el pot aconseguir a través de Microscopi, i és un disc que, a més dels 18 temes que inclou el CD, conté un DVD amb 9 temes gravats en vídeo i amb algunes versions diferents dels temes. Per exemple, hi ha una versió de Candilejas, que hem sentit abans amb Mario Mas, feta a duet amb Guillem Alonso al claqué, preciós. I algunes petites rareses com Pedro Javier tocant La Lenda del Tiempo, Feliu Gasull tocant una nana, coses interessants i diferents que fan un document únic d'aquest disc. I ara seguirem amb una altra versió dels ocells, el cant dels ocells, però en la versió pròpia i personal que em va fer en Toti Soler.

era El cant dels ocells, en la versió que n'ha fet en Toti Soler, amb el seu estil tan reconeixible, a mig camí entre la guitarra clàssica, la guitarra popular, el jazz i aquest estil improvisat. Toti Soler també ha participat en aquest disc 12x6, guitarra, Escola de Barcelona, amb Fernando Alonso, Ekaterina Zaitseva, Stefano Grondona, Mario Mas, Pedro Javier, fins a 12 guitarristes han participat en aquest disc que va ser publicat pel segell Microscopi ara fa uns mesos, que inclou un CD, un DVD i un llibret on es parla de tot això, de la història de la guitarra a Barcelona, que va néixer en Ferran Sor, després i es va ampliar amb Tàrrega, amb Emili Pujol, amb Sainz de la Maza, i tots aquests guitarristes que encara estan actuant i que són els grans professionals que impulsen l'escola mediterrània i catalana de la guitarra. Bé, això s'està acabant, aquest programa dedicat a la guitarra, i acabarem amb Carmen Becerra, una guitarrista catalana que ara viu al País Basc, i ella va triar aquesta cançó tan coneguda, Noche de Ronda.

I amb Noche de Ronda, interpretada per Carmen Becerra, acabem aquest programa dedicat a 12x6, guitarra, Escola de Barcelona, una producció que, si us ha interessat, podeu trobar i comprar a través del segell Microscopi, i ens despedim ja fins a la propera Sònica. Bona nit.

0: són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Hola, bon dia. A l'entrevista d'avui us parlarem del Circus Mundial Intergaláctico, de Casper 3P2 o Cito, d'un ratolí que parla, de la Carmen, de l'Estrella Luna, tot un seguit de personatges que entren i surten en escena com si es tractés d'un circ. Parlarem del llibre Carmen i la croqueta 111, amb en Juanjo Bofill. Però qui és en Juanjo Bofill? És un veí d'aquí d'Esplugues. I ens explicarà ell qui és la Carmen, tots aquests personatges, i evidentment parlarem d'en Juanjo Bofill. Bon dia, Juanjo, i benvingut.
3: Hola, bon dia.
2: En Juanjo ja el coneixem. Va estar amb nosaltres quan vam parlar de l'Associació dels Amics del Camino de Santiago d'aquí d'Esplugues de Llobregat. Però el vam conèixer i vam dir aquesta persona és molt interessant. Ens va parlar de com ell vas apuntant el camí amb una llibreta i els dibuixos que vas fent, que me'ls va ensenyar i són realment impressionants. I això ens va portar a que en Juanjo ha escrit un llibre que es diu Carmen i la croqueta 111. Un llibre escrit i també les il·lustracions
3: sí,
2: són teves.
3: Sí, també són meves les il·lustracions.
2: Primer m'agradaria parlar una mica de qui és en Juanjo i com arribes aquí a Esplugues.
3: Bueno, nosaltres vam vindre a Esplugues ja fa més de quasi 50 anys i quan ens vam casar, o sigui, no a Barcelona, en aquell moment, ara parlen de la crisi de la vivenda, però era el mateix, i vam trobar un pis de lloguer aquí a Esplugues i llavors vam vindre a Esplugues, que era un poble que el coneixíem de passar per la carretera nacional, i la veritat no ens agradava gaire aquest poble, però quan hem arribat a aquest poble, la veritat és que, bueno, les meves filles s'han quedat aquí, nosaltres tota la vida el portem aquí i no em canviaria per res del món, i així vam arribar a Esplugues.
2: Què és el que menys et va agradar d'Esplugues? Perquè diu, no ens agradava gaire Esplugues, però t'hi vas quedar? O què és el que després et va enamorar d'Esplugues, quan la vas conèixer?
3: Bueno, nosaltres vam arribar aquí una mica pel preu dels pisos, que llavors eren molt més baratos que a Barcelona. I ens vam trobar un poble que era poble, amb molta vida de poble, que teníem la muntanya al costat, que estava molt ben comunicat en aquell moment, i la veritat és que la vida era molt còmoda aquí. Després teníem els col·legis, o sigui, tot es va fer molt fàcil la vida aquí. I es vam adonar que la vida a Esplugues, no m'agrada dir-ho, perquè pujaran els preus dels pisos una altra vegada, però és molt millor que Barcelona. I per això nosaltres estem tan feliços aquí a Esplugues.
2: Quan obrim el llibre, a la contraportada de l'inici, no al final, ens diu que als 12 anys va cobrar 25 pessetes com a pallasso en un circ callejero.
3: Bueno, sí. Aquesta és una anècdota per... Jo vaig escriure el llibre aquest i fa referència a un circ, no? Però
2: sí.
3: Als 12 anys va arribar... Nosaltres estiuejàvem a Corbera de Llobregat i bueno, una vegada va arribar una mena de camió que s'obria la part de darrere i es convertia en un teatre. I allà la gent feien actuacions d'equilibristes, o sigui, era un minicirc. Hi havia una noia que era pallassa i em va treure a actuar amb ella. Llavors feia un truc i em va dir com que la tenia d'ajudar per fer una mica el truco perquè no es veiés el truco. I bueno, el van fer, ens van aplaudir molt i em va pagar 25 pessetes, que va ser el primer sou de la meva vida.
2: I això et va marcar?
3: Bueno, sí, jo sempre he dit que jo el primer treball que vaig tindre va ser de pallasso amb ella, o sigui que d'alguna manera m'ha marcat. Quan em pregunten, doncs dic, jo la primera feina que vaig tindre va ser de pallasso.
2: I a la vida real, de què has treballat?
3: Bueno, jo sóc dissenyador industrial i vaig a treballar tota la vida amb una multinacional aquí a Barcelona que fa cotxes i que està a Martorell. O sigui, tothom sap el nom, eh? I tota la vida vaig començar, pues, pràcticament, jo era delineant, després vaig estudiar la carrera dintre de la treballant a l'empresa i tota la meva vida professional, pues, ha estat pràcticament al departament de formació. I els últims 20 anys, pues, portava, a més de molts temes de formació a distància i això, eventos, eh? I fèiem un concurs per la gent de tot el món i muntaven conferències també pels importadors i o sigui, la veritat era que era una vida molt molt molt molt, molt excitant. També era
2: com
3: molt intensa, era, i la veritat és que també era com una mena de circ, perquè quan montes un evento és com quan arribes al poble, puixes la carpa, es fan totes les actuacions i després prum, tot se'n va i s'acaba i comença de zero una altra vegada. I és una vida que a mi, o sigui, jo he disfrutat molt amb la feina.
2: I com en el circ, és una feina trepidant, que a vegades que s'ha d'improvisar moltes vegades perquè passen coses increïbles que no són previsibles, com passen al circ, també. Bueno, o sigui que la teva vida ha sigut també...
3: La veritat, el més... Tens de prendre decisions molt ràpides en cada moment, tens de... després també, o sigui, tens d'anar molt en compte amb els gastos que es fan dintre de... per no anar-se'n del pressupost. És, o sigui, tot, que estigui tothom content, que estigui tothom feliç, o sigui, tens de... O sigui, de donar de menjar a gent de tot el món i tens d'escollir uns menús que serveixin per tots, o sigui, tens d'equilibrar totes les presentacions que fa la gent perquè estiguin a temps. O sigui, és una feina molt... I, bueno, i després nosaltres que portaven cotxes i portaven moltes coses que es tenien d'ensenyar, pues, també, o sigui, que tot estigués a punt, era una cosa molt, molt, molt, molt excitant.
2: Anem a parlar del llibre, perquè... Explica'm què és el Circus Universal Intergaláctico.
3: Bueno, la història del llibre, en realitat és un llibre pràcticament autobiogràfico, perquè aquest llibre, o sigui, jo amb als 13 anys, el meu germà gran, que era tremendo, pues, el feien fora de tots els col·legis i llavors els meus pares el van portar intern en un col·legi aquí a Sant Feliu del Llobregat. I perquè no n'és sol, el meu germà, pues, em van portar a mi al circ, al col·legi aquest. Bueno, pues, el meu germà, als 3 mesos el van expulsar del col·le i jo em vaig quedar amb el col·le intern 3 anys. O sigui, i la meva mare sempre tenia aquesta pena de que m'havia enviat al col·le i jo m'havia quedat al col·le intern, i ella estava amb la pena aquesta de... Ostres, i ella patia molt perquè jo estava allà i jo era l'home més feliç del món. Perquè als 13 anys, quan no tens els pares que estan tot el dia, estudia, fes això, fes l'altre, ets el tio més feliç del món. I allà teníem una pandilla de gent que s'ho passava en pipa i tot era molt divertit al col·le. I aquest llibre, pues, una mica, és la història aquesta. Comença amb el rapte d'un nen, que una noia que viu amb 3 fills, i venen uns senyors que s'emporten el nen a treballar a un circ que hi ha amb un asteroide perdut per l'univers, i llavors la dona aquesta, que es veu sense el fill, pues, comença a fer-se d'amics i de gent coneguda i forma un equip per anar a buscar el seu fill. I és una aventura darrere de l'altra, i per anar a la búsqueda del seu fill, que és Ranita. I en aquest cas, pues, el Ranita era jo i la Carmen, que era la meva mare.
2: Com ho fas per fer passar un cotxe volador per una tanca publicitària i que canviï de planeta?
3: Bueno, això és la màgia que té... Quan estàs escrivint, o sigui, tu ets l'amo de tot el que passa. I llavors és, tu tens a les mans, o sigui, la teva imaginació és infinita i tot el que tu vulguis ho pots fer, igual que fas que la gent pugui anar a la Lluna i caminar per la Lluna tranquil·lament i pots fer pues, que això, que es moguin d'un planeta per... I una mica és el que fem amb la ment, o sigui, nosaltres amb la nostra ment podem anar on vulguem i podem fer el que es vulgui. I llavors una mica el llibre té això, que pots canviar de països, de mons, i tot viatjant, en aquest cas, viatjant amb un Zeppelin, que a més es diu Mercurio, el Zeppelin, com la meva primera moto que vas tindre, la Mercurio, no? I coses d'aquestes, al final és tot, la gent que em coneix i ha llegit el llibre, pues, troba moltes referències de la meva vida i de les coses que... I el que no, pues, és, pel que no em coneix, o sigui, és un llibre pues, molt entretingut i que i li sorprèn pues, totes les coses aquestes que estan passant durant tota aquesta aventura.
2: La vida seria com un circ, oi?
3: Bueno, jo penso que la vida és una mica un circ, o sigui, comencem cada matí, tenim de muntar la paradeta, i bueno, tenim de sortir a actuar, i després el dia següent, pues, tot s'ha acabat, i sembla que queda aquest buit, però que de seguida l'omplim amb el que ve el dia següent. Jo, la vida del circ, la veritat, a vegades sembla una mica depriment, però, bueno, jo crec que el que viu el circ no surt del circ. O sigui, vius que ho viu molt intensament.
2: Tu vius intensament el tema de l'escriptura, de relatar?
3: Jo vic intensament tot el que faig en la meva vida. O sigui, m'agrada molt escriure, m'agrada molt dibuixar, m'agrada molt pintar, m'agrada molt anar en bici, m'agrada molt viatjar, m'agrada molt estar amb els meus nets. O sigui, però jo disfruto molt de la vida i la veritat és que em sento una persona envejada perquè la gent pensa que ostres, tu sí que ho tens bé, però no, portem una vida normal, l'únic que disfrutem de cada dia de tot el que passa. I jo crec que és una forma de plantejar-se la vida.
2: Perquè tu quan vas començar a escriure? Des de sempre?
3: Bueno, jo per feina, pues, clar, tenia que escriure molt, però...
2: De jo, manera
3: jo,
2: creativa.
3: A la feina sempre explicava aventures perquè jo era el més vell els últims anys era el més vell i coneixia la història de moltíssimes coses i em deien Juanjo, tens d'escriure un llibre. Quan em vaig jubilar, el primer que vaig fer vaig dir, ara tinc temps, ara escriure el llibre i em vaig posar a escriure i en principi diu, ostres, escriuré sobre coses de la feina i ostres, no i al final, ostres, un dia, fent un curs d'aquests per aprendre a escriure, pues, hi havia un exercici que era escriu una part de la teva vida com si fos algo fantàstic. I se'm va acudir, i va ser com escriptura automàtica. O sigui, vaig començar a escriure i escriure, i bueno, després tens de parar, reflexionar... Avui he portat aquí, o sigui, el que és la línia temporal de tot el llibre, per tindre un esquema, perquè no se't passi una cosa, perquè tot tingui una coherència i una línia, però, o sigui, al principi, o sigui, anaven sortint coses que després treus, coses que afegeixes, però, o sigui, el llibre va ser un procés bastant ràpid, en un mig any el tenia escrit i després altre mig any per poder editar-lo, que això és una altra aventura.
2: Perquè jo suposo que les històries les tenies sempre en el cap, perquè no et conec, però crec que és una persona que sempre està pensant.
3: Sí, sí? Mira, sempre, saps el que passa? Que sempre hi ha històries i després, o sigui, com conec a moltes persones, moltes vegades se'm converteixen en personatges. O sigui, agafo d'aquí, agafo allà, i pum, de 4 o 5 persones que conec, faig un personatge. De 4 o 5 puestos que conec, faig un espai per estar. I em costa... O sigui, la veritat és que jo, per exemple, soc amb els meus nets li explico contes i vaig improvisant sobre la marxa i vaig explicant-li historietes i és això, que sobre la marxa pum, pum, pum, vas filant una cosa amb l'altra i, bueno, i surt un argument i surt d'aquestes coses. Però m'agrada molt escriure,
2: En el llibre dius, dedicat als meus quatre nets, Gabriel, Mateo, Andrés i Bruno, fans de les meves històries.
3: Sí, bueno, el que t'explicava, aquestes historietes que els explico amb ells, home, són historietes més del senyor Gafotas i d'un grup de nens que van també a atrapar dolents i coses d'aquestes i també van amb una mena de vehicle que s'han fet ells i que poden dormir dintre. És com una mena d'autocaravana especial i coses d'aquesta. I jo, bueno, i ells mateixos, pues ara passa això, ara passa això. I llavors pues seguim la línia per on en duen. Llavors, per exemple, els contes que li explico, l'arma que fan servir els héroes aquests que són ells mateixos, és el rayo rísico, que amb això disparen i la gent es peta de riure i llavors no poden fer res perquè estan rient tant que es queden paralitzats.
2: Perquè la veritat és que quan vaig començar a llegir el llibre vaig pensar, em aniré anotant terminologies que són totalment inventades per tu i que fan riure molt.
3: Bueno, sí.
2: Sí, t'inventes paraules. T'inventes paraules.
3: Sí, bueno, a vegades és que per dir coses... A vegades, si no trobes la paraula, pues,
2: te l'has d'inventar.
3: Te la inventes.
2: És molt divertit, perquè ja ho diu el llibre, una novel·la fantàstica d'aventures per joves i els que se senten joves. I la veritat és que enganxa molt. Vas llegint, són capítols que vas llegint i la veritat és que t'enganxa molt. Sí. I això del Casper 3P2...
3: 3P2. És que... Quan les llegeixes, em feia gràcia perquè els nanos, quan qualsevol cosa que és una mica escatològica, els fa molta gràcia.
2: Sí.
3: Llavors has dit, però si ho dius Casper, 3P2, són així, 3P2, jajaja, ja, I en realitat és, quan a vegades poses un nom així en clau per nomenar un planeta, pues trobes que, ostres, un nom que fas un acudit.
2: Perquè la cultura catalana són molt escatològics i de fer referències a aquests temes,
3: Sí.
2: Vull dir que...
3: No.
2: I en Ramon per què parla?
3: Bueno, ara això és de llegir el llibre.
2: S'ha de llegir el llibre, sí.
3: Sí, és un ratolí que parla, en realitat, perquè, mira, aquest personatge està inspirat, no té res a veure, però amb el llibre del Sam Savage, el Firmin, que és una rata que viu a una biblioteca i que es menja tots els llibres i va aprenent tot el que es menja. I em va fer molta gràcia i encara que a mi no m'agraden els ratolins i les rates i tot això, però trobava que aquest personatge podria encaixar com algú, un ser que parlava i que... acapara l'atracció de la resta. I al final, bueno, no vull desvelar com acaba, perquè millor que...
2: Que el llegim.
3: Sí.
2: Que, per cert, està editat per Círculo Rojo Editorial.
3: Sí.
2: On el podríem trobar, aquest llibre? A la llibreria Esplugues?
3: Mira, aquí el tenen aquí, enfront a la Cuca de Llum,
2: sí,
3: que està al número
2: aquí,
3: 32.
2: Aquí, a davant de l'avent, sí.
3: Pues, aquí el tenen. I si algú el vol per baixar-lo en format d'e-book, està a Amazon.
2: Mm? Val.
3: O sigui...
2: Juanjo, el llibre el vas fer pensant amb els teus nets o ja eren relats que tu tenies? I...
3: No. O sigui, ja et dic, va sortir com va sortir i sí que pensava amb els meus nets. Per això, o sigui, he fet, els capítols són curts i després sempre fico els dibuixos, que és com una mena de... Per parar una miqueta, perquè la lectura no es faci tan farragosa.
2: Són molt macos, tots ells. Aquest Sidecar, quantes persones has posat al Sidecar?
3: Bueno, la veritat és que nosaltres vam tindre una vespa a un estiu i anaven quatre a la vespa per anar a la discoteca, l'agafàvem i anaven quatre a la vespa aquella. O sigui, la vespa dona molt de sí. O sigui,
2: i els 600 també.
3: I els 600 també.
2: I que hi havia molta gent.
3: Molta gent, molta gent.
2: Ara se m'ha anat al cap. Li anava a preguntar una altra cosa amb referència amb totes... Ah, sí, ara m'he recordat. Tots aquests dibuixos que hi ha en el llibre, que són a llapis, diguem-ne, en negre, diguem-ne...
3: Sí, sí.
2: Tu els has fet amb color o són
3: no,
2: fets
3: mira,
2: a...
3: jo sempre, quan vaig a parlar del llibre, porto aquest altre llibre...
2: Sí.
3: Que és tot el procés creatiu dels
2: dibuixos
3: del llibre.
2: Ara li farem fotos a alguna pàgina
3: procés,
2: i ho penjarem a Instagram.
3: El procés creatiu, i al final tinc els originals d'aquests dibuixos. Al final són dibuixos fets a plomilla, que estan fets a plomilla, i amb un tamany d'una tarxa de...
2: O sigui, d'un din a quatre.
3: No, bueno, és el dibuixet aquest, que és com una postal.
2: Ah, sí? Vale.
3: O sigui, són molt petits. O sigui, i la idea... O sigui, també a mi m'agrada treballar una mica... Estic molt, molt a gust quan treballo un plan miniaturista. O sigui, treballar el detallet i cosetes així.
2: Es nota, i també amb els dibuixos que fas del Camino.
3: Sí. Bueno, aquests dibuixos estan en blanc i negre, sobretot per abaratir el preu del llibre. Perquè,
2: per
3: clar,
2: això t'ho he preguntat, que
3: perquè,
2: si els originals
3: sí,
2: eren de color, no?
3: Sí, sí. O sigui, si hagués sigut en color, doncs pues haguéssim no. fet alguna cosa més... Però clar, l'important era treure... A mi el que feia molta gràcia és poder editar un llibre i que sortís un llibre. És una aventura que crec que no repetiré, perquè costa molt, molt treball i cèntims autoeditar un llibre.
2: Parlem d'aquesta part. Com ho has fet? Autoeditatge, ja m'ho
3: has dit. És autoeditatge, sí, sí, sí.
2: I,
3: perquè,
2: i la, o sigui, la Círculo Rojo Editorial et posa algun mitjà?
3: Bueno, posa tot. O sigui, jo quan vaig arribar a... Vaig escriure a aquesta gent, el bo que... Ja vaig enviar el que era el boceto del llibre. Llavors, ells ja em van tornar una carta, l'havien llegit i l'havien analitzat, i em recomanaven que l'edités, i també em recomanaven que la feu una correcció ortolingüística.
2: I també una mica d'estil,
3: sí,
2: o no?
3: Estil, sí, no toquen molt l'estil, però sí que hi ha coses, sobretot, de puntuació, de negrites, de coses d'aquestes, que ells, o sigui, ho fan per la RAE. I després pues, et posen totes les facilitats per lo que és l'edició. O sigui,
2: però tu has d'avançar els diners, oi?
3: Bueno, sí, sí, clar. Tu pagues una part i, bueno, són tres plaços que fas. Un quan decideixes que vas a fer el llibre, després ja envies tot el material, envies els dibuixos, et col·loquen tot el dibuix, fas la revisió, fas dues revisions i quan has fet les dues revisions ja fan l'edició... final. Llavors demanes els llibres que vols, en funció, hi ha una part que es fixa i una en funció dels llibres que...
2: Quants n'has tingut que fer?
3: Pues jo vaig fer, pots fer a partir de 50 llibres o 100 llibres, no tens que fer edicions molt, molt grans. Jo com hi havia molt, tenia molts admiradors, em vaig fer 200 llibres. I bueno, i la veritat és que pràcticament, o sigui, vaig vendre entre els amics que em van ajudar molt, o sigui, va ser com un mecenatge d'aquests, i van comprar el llibre i amb això vaig recuperar el que és la inversió que vaig fer amb l'autoedició. Però clar, si tu tens d'anar a editorial, és complicat, és un tema molt complicat, i jo que ho faig com a hobby, com a divertimento, o sigui, crec que els pròxims llibres, o sigui, faré, o sigui, els editaré pues, o a través d'Amazon o una cosa més senzilleta.
2: Hi ha un escriptor d'aquí d'Esplugues, que ja li vam fer l'entrevista fa temps, que el seu primer llibre ho ha fet per Amazon i crec que el segon, que deu estar a punt, perquè em va dir que el tindria per l'abril, ja hem passat a l'abril i encara no m'ha dit res, que també em va dir que ho faria per Amazon perquè el demanes i tanta comanda i ja li arriba la persona interessada
3: sí.
2: I no s'ha de complicar tant la vida
3: sí.
2: Com en el teu cas.
3: Mm-hmm. Però bueno... Jo, si em dediqués professionalment a això, doncs pues, clar, em mouria, però és que... tantes coses que al final dius, ostres, a vegades dius, tinc de treure hobbies de sobre i dedicar-me a una cosa, només a una cosa.
2: Al principi de tot ens has dit que havies fet un curs d'escriptura. On el vas fer?
3: Bueno, per internet. O sigui, un d'aquests de... O sigui, estan molt bé, perquè o sigui, et donen moltes idees, sobretot per seguir aquest fil argumental i que després la història... O sigui, perquè si no, comences a escriure i se te'n van personatges, aquí passa una història i no la remates, tens de rematar-la en un puesto de llibre i no acabes de i perds el fil i es queda com sense final. I amb el curs aquest, o sigui, donen unes pautes perquè tu escriguis i sàpigues desenvolupar un personatge i tot, i està molt bé, és molt senzill i molt barat, perquè jo el faig amb domèstica, que és una d'això de cursos, i la veritat és que em va anar molt bé.
2: Ets un gran lector?
3: Jo, sí.
2: Llegeixes molt?
3: Molt, molt, molt, molt. Sí? És que m'agrada molt llegir.
2: De sempre?
3: Sí, sempre, sempre, sempre. I llegeixo de tot, o sigui, m'agrada molt llegir.
2: Què ens recomanaries? Un llibre que et vingui ara mateix al cap? No et preguntaré quin llibre estàs llegint ara, perquè a vegades això...
3: Ostres...
2: O algun llibre que et vingui ara al cap.
3: Ui.
2: Ara li faig un exercici. Jo,
3: mira, jo... De
2: no he preparat.
3: De Mark Twain, o sigui, qualsevol es pot llegir. O sigui, són superactuals, són superdivertits, i són llibres que estan molt, molt bé. El Julio Verne, que sembla que és antic, ostres, pues, té molta actualitat i és també un llibre. I un llibre, ostres, que ara vaig llegir fa poc i em va agradar molt, és el Cròniques Marcianes, que és un llibre dels anys 50, i parla del futur, de la gent que se'n va a Mart a viure, i són historietes cada capítol, i està molt, molt, molt, molt entretingut, també.
2: Doncs a mi el que em resta és recomanar la lectura d'aquest llibre d'en Juanjo Bofill, Carmen i la croqueta 111, que el teniu a disposició a la Cuca de Llum, que està aquí al carrer Àngel Guimarà...
3: 32.
2: 32, val, perquè la vens és el 29.
3: Sí.
2: I no sé, Juanjo, si voldries afegir alguna cosa més?
3: Bueno, pues els agraïments que tinc i les dedicatòries al llibre, pues que, sí, perquè són gent que en tota la meva vida pues, m'ha ajudat, i gràcies a aquesta gent pues el llibre existeix.
2: A l'Araceli.
3: L'Araceli és la que me'l corregeix. Jo faig, sí, moltes faltes d'ortografia, i ella és té molta cura amb aquestes coses, i li passo amb ella, i aquesta feina que és molt farragosa per mi, perquè, clar, si escrius ràpid, jo tot ho escric a mà, i després ho passo a l'ordinador. I aquesta feina de corregir les faltes d'ortografia, pues, m'ho fa molt, molt bé. I les puntuacions i coses d'aquestes.
2: Perquè a l'inici del llibre, en els agraïments, dius que el llibre el vas acabar el 21 del 12 del 21.
3: Sí, sí, sí. I és una dada que, a més, té molts uns, i el 111, sí, és un número que té una mena de cosa màgica.
2: Numerològicament, l'1 és a l'inici.
3: Sí.
2: És l'1, és a l'inici.
3: Sí, sí, sí. I bueno, i a mi el 111 que surt aquí també, per mi era un número que tenia molta... Era molt bo, perquè jo una temporada que vaig estar treballant a SEAT de venedor, era el número 111. I cada vegada que feia un pedido, que era quan deies, ostres, quina alegria que faig un pedido, començava ficant el 111. I era com el moment de, oh, per fin, de glòria.
2: I que els uns t'han acompanyat sempre, com a número de venedor, i després amb aquest llibre.
3: Bueno, aquest llibre ve una mica, és un homenatge a aquest número que em va donar tantes alegries.
2: I a més el 2021, diguem-ne, que estàvem al centre de la Covid, havíem passat aquell 2020 fatídic.
3: Sí.
2: El 21 va ser una miqueta més...
3: El 21 va ser la remuntada, sí, estàvem una mica, sí, tots.
2: I el vas escriure en època de Covid, el llibre?
3: Bueno,
2: o sigui, el 2020, et va donar per escriure o ja el
3: tenia? Vaig fer tota la preparació i tot el... Vaig anar mentalitzant que tenia d'escriure, que tenia de sortir el llibre. Jo em vaig jubilar el 20, i tot aquest període va ser de dir, tinc d'escriure un llibre i a veure com ho faig. I va ser...
2: O sigui que va anar tot encadenat, jubilació, l'arribada de la Covid... Sí.
3: I ara tot ho prenc amb molta més calma. Ara vaig acabar el llibre aquest de l'any 22 del Camí de Santiago amb tots els dibuixets i totes les historietes. Ara faré un de contes per adults, però d'historietes molt curtetes, i faré un recull d'historietes.
2: O sigui que et tornarem a tenir aquí un altre dia, eh?
3: Sí, sí. Jo quan el tingui ja us ho passaré perquè el conegueu.
2: Jo d'aquest llibre em quedo amb diverses coses, però em quedo amb la pàgina 48, que és Estrellita Luna, que és l'astrònoma, perquè l'has dibuixada amb una tendresa.
3: Sí, l'Estrellita Luna. És que és així, el personatge és un personatge molt, molt tendre.
2: Molt tendre.
3: Sí. És una... és astrònoma i astròloga i a més treballa en un observatori que, si el veus, és igual que l'observatori Fabra, però aquest està dalt del Monte Cucurucho, i allà és on van a veure-la i a conèixer-la perquè busqui el planeta aquest on s'han portat el nen. Però es dona que aquesta noia està enamorada d'un noi que viu a la Lluna. I es veuen... El de la Lluna amb un catalejo veu l'estrellita i l'estrellita el veu amb ell amb un...
2: A més, és molt maco com l'estrellita li explica a la Carmen, és a la Carmen que li explica com veu amb aquest personatge
3: i
2: li explica per què es diu el Monte Cucurucho.
3: Sí.
2: Ho heu de llegir, perquè és tot molt tendre, tot té la seva lògica, però al mateix temps de tenir la seva lògica és una fantasia fantàstica.
3: Sí.
2: És tot, no és gens recargolat, és una lectura que no és un circ en realitat, no? Perquè és tot com molt rodó.
3: Sí, bueno, és una aventura, és una búsqueda, és el viatge, és un viatge d'anar a buscar amb un nen. I és la història és el viatge, com se'n van afegint personatges al viatge aquell, com van trobant a gent que els ajudarà, etcètera. Jo crec que...
2: I finalment, la teva mare va estar contenta de que anessis a l'internat de Sant Feliu?
3: No, ho portava... No,
2: ho portava malament?
3: Ho portava...
2: Però va sortir, vas estar 3 anys.
3: Sí, i tant, i a més... I allà sí que ho sabia, que jo era molt feliç allà, però ja sempre tenia la pena aquesta de que, ostres, aquest Juanjo l'ho portat a l'internat de Sant Feliu, que era la bomba, jo.
2: És com una anècdota que tinc d'una amiga... que va anar a portar el seu germà al dentista i el seu germà cridava molt perquè tenia molta por. I el dentista li va dir, ja veuràs com no passa res. Diu, vine, ara veuràs la teva germana, que era la meva amiga. Mm. I la va sentar en una altra cadira i li va arrencar amb ella un queixal. Ostres. I li va dir, veus com no passa res?
3: Sí.
2: Doncs a tu va passar mateix. Sí. Et van portar amb una escola d'internat i tu no eres qui tenia que anar.
3: No, sí, però ja et dic, als 13 anys, o sigui, per mi va ser una cosa molt, molt divertida.
2: Doncs ets la demostració de que la felicitat la trobem nosaltres, ens la fem nosaltres.
3: Sí.
2: Perquè hi ha persones que m'han portat molt internat i que malament que ho vaig passar, i tu vas anar circumstancialment i vas ser feliç.
3: No, i gent com la meva mare, que patia molt, i a vegades que patim molt a la vida per coses que creiem que, i no tenim de patir. O sigui, a vegades patim per patir. I això crec que també ens té d'ajudar a viure... les coses amb la realitat que és. O sigui, que a vegades no són tan dramàtiques les coses com volem que siguin.
2: Exacte. Doncs us convidem a llegir aquest Circus Universal Intergaláctico que està dintre del món d'aquest llibre, Carmen i la croqueta 111. Juanjo, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, eh?
2: Per haver estat amb nosaltres. Feia dies que havíem de quedar i finalment hem pogut quedar.
3: Sí.
2: Hem d'anar dient que llegiu aquest llibre d'en Juanjo Bofill i que aneu aquí a la Cuca de Llum. Gràcies, Juanjo.
3: Molt bé. Moltes gràcies, Isabel.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Davant l'alerta de l'onada de calor, l'Ajuntament d'Esplugues activa diverses mesures. En destacarem algunes: l'adaptació de les activitats dels casals d'estiu i casal esportiu per infants i joves, on es prioritzen els espais a l'ombra i les activitats amb l'aigua. A més, durant les hores de màxima calor, s'evitaran totes aquelles activitats que suposin una activitat física intensa. Tanmateix, en la programació dels casals per a la gent gran, també es finaran les activitats a les 12 del migdia. Es recomana una especial atenció als col·lectius vulnerables de les gent grans, suport a les famílies, a les persones amb qualsevol tipus de discapacitat o mobilitat reduïda. Es recorda la importància de mantenir una bona hidratació, evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia i buscar sempre espais més frescos sempre que sigui possible. I per aquest motiu, l'Ajuntament d'Esplugues ens recorda els 7 espais o refugis climàtics que tenim a la nostra població. Un és el Parc de Can Vidalet, al carrer Molí 112, que està obert des de les 8 del matí fins les 10 de la nit. El Complexe Esportiu Municipal de la Plana, a la plaça Catalunya. La piscina del Parc dels Torrents d'en Ferrer. L'equipament al Molí, que està al carrer Verge de la Mercè, número 1. El Mercat Municipal de la Plana, la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, al carrer Àngel Guimarà 106, i a l'Espai La Baronda, al carrer de la Riba, número 36. Aquests espais que us hem mencionat no tenen atenció mèdica, per la qual cosa les persones que ho requereixin s'hauran d'adreçar al centre de salut. També podeu trucar al telèfon d'emergència, al 112, al d'urgències mèdiques 061, a la policia local i el 092, que aquest només és per trucades dins d'Esplugues des d'un telèfon fixe. Tota aquesta informació la trobareu recollida i ampliada a la pàgina web de l'Ajuntament dintre de l'apartat de notícies. Ajuntament d'Esplugues. Esplugues.cat.
4: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
5: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
6: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Ja tenim amb nosaltres la Festa Major de Santa Magdalena, amb concerts, correfoc, castells, balls i activitats familiars. Diuen que és la Festa Major petita, però qui la viu als carrers és la més gran, la més intensa, la festiva i la que està plena de vida. El proper dimecres 15 de juliol, a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, davant de l'església de Santa Magdalena, s'escoltarem el toc d'inici de Festa Major, el toc per la pau, el toc de pluja i el toc de missa d'ofici. Aquest acte és un acte dedicat als immigrants i a les persones que marxen de casa perquè busquen un futur més digne. L'acte es farà a la plaça Pare Miquel d'Esplugues, o la coneixem com la plaça de l'Església, i serà a partir de les 8 del vespre d'aquest dimecres 15 de juliol. És una activitat organitzada per l'Associació dels 900 anys de la parròquia de Santa Magdalena, veïns i veïnes d'Esplugues i la Coordinadora d'Entitats de Cultura Popular. Per dijous 16 de juliol, als jardins del Casal de Cultura Robert Llambrilles, hi haurà l'aplec de les entitats que participen en aquesta festa major. A partir de les 7 de la tarda, assajos al carrer. A les 9 del vespre hi haurà el sopar de Carmanyola i a les 10 de la nit el ball de Graller amb les Antines. Preparem-nos per divendres 17, a 6:45 de la tarda, concentració de les colles al Casal de Cultura Robert Brilles. A les 7 de la tarda, al Correbars, amb sortida des del mateix casal. A les 11 de la nit, al Parc de les Tres Esplugues, hi haurà un concert amb el Tumor Xarnego i punxadiscos de la nostra població. Segueix tota la informació d'aquesta festa major a través d'Esplugues FM o a través de les xarxes socials de la Coordinadora d'Entitats d'Esplugues.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui parlem de l'Associació de Veïns del barri del Centre d'Esplugues.

0: Per parlar d'aquesta entitat i de les seves activitats, avui hem convidat el José Luis Álvarez. Hola, molt benvingut.
1: Gràcies.
0: Gràcies per estar amb nosaltres, que feia molt de temps que volíem quedar. José Luis, quan es va fundar l'Associació de Veïns del Centre?
1: Pues mira, jo tinc que l'Associació de Veïns del Barri Centre, amb el registre que tinc jo, va ser el 26 de maig de 1992.
0: I quina és la inquietud o la motivació per crear aquesta associació? Es van crear d'altres associacions, evidentment, aquí a Esplugues i als diferents barris, no?
1: Bueno, clar, com Esplugues és una ciutat de barris, perquè tots són barris, es va pensar en fundar aquesta... No la vaig fundar jo, Això la va fundar el Ramon Cervera, sí. Hem parlat diverses vegades. Primer la seu era a Isidre Martí i després va passar al carrer de l'Església. I després, quan jo la vaig agafar, va estar uns dies a la plaça Santa Madalena, que és un local parroquial, i de seguida l'Ajuntament, en aquella època, no sé, Salazar, em sembla que es deia, que es va morir de repent, era un regidor, es va preocupar i vam agafar el local on estem ara, a Àngel Guimarà 43.
0: Està dintre del passatge, per les persones...
1: Bueno, no és passatge, no, és el carrer mateix, Àngel Guimarà, però entrant cap a dintre, que no té sortida, allà mateix.
0: Sí. Si veniu al centre d'aquí del Robert Brilles, hi ha com un passatge que va cap a dintre, que és un carreró peatonal sense sortida, que és Àngel Guimarà també, però que fa tota l'entrada d'aquest passatge. Quines activitats desenvolupeu des de l'entitat?
1: Aviam, l'Associació de Veïns, quan es va crear per donar un servei al barri i per lo mateix a tot el poble, perquè ens dediquem al barri, però també funcionem en tot el poble. Lo que fem normalment és manualitats, que fem els dilluns manualitats, té molt d'èxit, venen normalment, no podem agafar més, venen 10 persones, tant homes com a dones com a nens, Nen n'hi ha un, dic nens, perquè té 18 o 20 anys, i cadascú fa el que vol de manualitats, és a dir, un porta una cassola de casa i la pinta, la regla, un altre porta un petit moble i també el pinten, el reglen, cada un fa el que vol, un altre porta un vestit i el cus allà, hi ha una professora que orienta una mica i té molt d'èxit, manualitats té molt d'èxit. Després, dimarts a la matí, fem xicun, o ioga, diguem-ne el que vulguis. També, com a local, tenim un local de 2 plantes, que és gran, però clar, en cada planta no hi cabe molta gent. Llavors, amb 10-12 persones hi ha més que suficient. També, molt bé, està ple. Per la tarda fem pintura, també, cada persona que vol aprendre a pintar, només s'ha de portar la tela per fer la pintura. Hi ha una professora que l'ensenya, i si sap una mica, millor.
0: Totes aquestes persones que imparteixen els cursos són voluntaris de l'associació?
1: No, aviam, els que venen a aprendre... No,
0: els que imparteixen les classes.
1: Els que imparteixen només és una professora la que imparteix. Val. Aquesta senyora és sòcia de l'Associació de Veïns. Em sembla, no m'hi fico, perquè em sembla que cobra una mica.
0: Bueno, és una aportació d'ajut, per dir-ho
1: d'alguna manera,
0: una col·laboració.
1: Això mateix, sembla que cobra una mica i, clar, com és natural, tu t'has de pagar el quadre, el marc que vols fer, tot el que vols fer, això ho poses tu. Dimecres també fem el mateix, tornem a fer pintura, la fem 2 dies, dimarts i dimecres. Llavors, dijous, feien sevillanes, també va tenir molt d'èxit, després fèiem anglès parlat, o sigui, ensenyaven a parlar en anglès, els dissabtes al dematí. Després, aquestes són les activitats que fem normalment a local. Després, activitats que fem a fora de local, de lo que més contents estem l'Associació de Veïns, per dir-ho d'alguna manera, és l'homenatge a la gent gran del barri.
0: Sí.
1: Dient del barri, però, clar, gent de 91, 92, 93 anys, o sigui, de 90 cap amunt, els que vulguin. A vegades no en tens prou amb el barri, has de recórrer als barris més a prop.
0: Has d'obrir una miqueta més.
1: Al Gall, a la Plana...
0: Sí. A Can Clota, que sé que hi ha hagut alguns veïns de Can Clota, que són molt grans.
1: Llavors fem És molt maco aquest concurs perquè és molt gran.
0: Després també feu una cosa que està reconeguda

0: una petita subvenció que ens dona l'Ajuntament. Dic petita perquè no se la dona gran. Si se la donés més gran, millor, no? Però, bueno, ja tenim prou.
1: Col·laboreu amb, el, amb els veïns, amb aquest...
0: Amb les flors del carrer, reunions, si també, vinc a reunions...
1: Exacte, participeu també quan es fa el sopar dels
0: el
1: veïns...
0: El sopar i l'endemà el festival infantil.
1: Exacte.
0: També el festival infantil, comprem xutxeries pels nens, les solles per trencar l'olla, tot això. Col·laborem tot el que podem amb el... També demanem una subvenció. De moment se'n van donant una subvenció per les flors al carrer i una subvenció pel festival infantil.
1: Alguna exposició que recordo que s'ha fet
0: sí,
1: al centre vostre?
0: Fem un concurs de fotografia,
1: sí,
0: que també el fem cada dos anys, per no repetir. Primer vam començar perquè no els fotògrafs tinguessin una mica més de marxa per poder fer coses al poble d'Esplugues. Després el barri, i ara ja dediquem tot al barri centre, i si algú en demana, doncs fem els barris el més a prop possible. Però si no, el poble d'Esplugues també és molt maco.
1: També veu editar un llibre de fotografies d'Esplugues abans i ara.
0: El mateix llibre sí, de l'exposició de fotografies, van dedicar un llibre.
1: Sí. No sé si esteu en contacte amb la secció de fotografia d'aquí de l'Avenç per fer aquest treball.
0: Col·laborem amb fotògrafs que són de l'Avenç, però sí, també.
1: Bé, bueno, ja els informarem. Des de la secció de la ràdio informarem a la secció de fotografia.
0: Això mateix. La secció de fotografia comptem amb ells perquè hi ha molts socis que de l'Avenç que són de la fotografia que són de la Societat de Veïns. Llavors col·laborem amb ells també.
1: També feu una exposició de pessebres.
0: Fem... Primer, si anem per dades, primer sí, el concurs de panellets.
1: Tens raó,
0: el concurs de panellets és el dia 1 de novembre. Uh-huh. El fem, si fa bo, fora, el Robert Brilles, als jardins. I també té molt d'èxit. Veixent, inclús de fora, uh-huh, de Vilanova, de molts llocs de fora, que ja venien fa molts anys, llavors continuen venint, eh? Perquè donem premis, demanant, per sort tenim Esplugues, és molt col·laboratiu, hi ha gent que ens ajuda molt, i demanem, per exemple, no sé, recordo que el primer i el segon premi eren dos sopars al Condi Bicoe i dos sopars al TAS, el restaurant aquell que hi ha a la plaça Gandhi.
1: Sí.
0: Bueno, demanant, amb un i amb l'altre, ho fem bé. Llavors, després fem el concurs de pessebres, perquè al local, posant taules per tot el voltant i així, acaben bé 15, 14, 15, 16 pessebres, molt bé. Hi ha un jurat que cada any el canviem una mica, perquè no sigui sempre el mateix. I bé, un any va ser el capellà i dos ajudants del capellà que venien a valorar. Molt bé, també tenim molt d'èxit, molt.
1: La pregunta que és obligada i que faig a totes les entitats és que què hem de fer per associar-nos a la teva entitat, en aquest cas l'Associació de Veïns del Centre.
0: En principi demanàvem que fossin veïns del carrer de l'Avent,
1: del barri centre,
0: però ara no, perquè tenim molta gent, perquè fem també dues excursions a l'any. Per tot el poble, per tot el país, per Catalunya. Mm. A vegades també en sortim de Catalunya. Ara et diré dos que van tenir molt d'èxit, que van tindre que venir dos autocars. Normalment fem un, perquè hi ha prou feina fer un autocar per buscar el dinar, on hem d'esmorzar, el preu que no se'n baixi, perquè clar, fer una excursió, diguis, val 50 euros o 100 euros, això ho fa tothom, però fer una excursió de 35, 40 euros com a màxim, tarda a ajustar molt.
1: Sí.
0: Llavors, clar, dos autocars, el segon ja no s'omple a vegades del tot i surt molt car.
1: Però, no seria requisit obligatori viure al barri del centre,
0: això mateix,
1: simplement tenir una inquietud.
0: Tenim molta gent que ja no és del barri centre, simplement jo ara et donaré un telèfon,
1: sí,
0: perquè el que vulgui truqui amb aquest telèfon, que és el meu, perquè a l'Associació de Veïns tenim telèfon també, fitxa i mòbil. Jo, socis, mira, quan es va fundar,

0: Aquesta associació jo tinc aquí, es pagaven 1.200 pessetes a l'any i es podia fraccionar. Ara paguem 12 euros a l'any també. I també, si algú volgués fraccionar-lo, també es pot fraccionar. És un euro al mes, amb un euro al mes cada excursió que fem el soci té un descompte amb la sortida.
1: Sí, sí.
0: En dues excursions que fem ja pràcticament es paga la quota.
1: José Luis, facilita'ns aquestes dades que ens has dit abans d'aquest telèfon perquè es posin en contacte
0: amb tu. Sí, mira, et dono el telèfon on poden trucar, que és un mòbil, el 655 94 14 52. I donaré pel que vulgui enviar un correu a Associació de Veïns, barricentre, en català barricentre, acabat en B, 43, @gmail.com.
1: Molt bé.
0: Aquí és el correu de l'Associació de Veïns, que també poden enviar un correu, ja estarem en contacte per correu electrònic. I si volen per telèfon, que és el més senzill, doncs ja parlem.
1: Doncs vinga, ens acomiadem del José Luis per finalitzar aquesta entrevista.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Per aquest diumenge 19 de juliol, els museus d'Esplugues ens ofereixen les visites guiades al Museu de la Ceràmica La Rajoleta i a l'exposició temporal Gallissà, un modernista neogòtic al Museu de Can Tintorer. La visita a La Rajoleta és a 10:45 del matí i té un preu de 3 euros per persona. La trobada es farà a la porta del Museu de Can Tintorer. En aquesta visita ens expliquen l'evolució tecnològica, la història de la fàbrica i la importància artística de la seva producció. També es destaca els impressionants forns d'ampolla de grans dimensions. La visita de l'exposició temporal es farà a les 12 del migdia. El preu també és de 3 euros per persona. Josep Maria Gallissà és un arquitecte clau en el modernisme que sovint ha quedat a l'ombra més gran dels noms dels nostres temps. Tot i això, a Esplugues tenim un carrer, molt petit, però tenim un carrer que està dedicat a aquest personatge, Antoni Maria Gallissà i Suquer. Aquesta exposició ens convida a redescobrir aquest creador que va ser molt discret però fonamental en el desenvolupament del modernisme català. Per en dues visites a La Rajoleta i al Museu de Can Tintorer cal una inscripció prèvia. Podeu trucar al telèfon 93 470 0218 o bé enviar un correu electrònic a museus@esplugues.cat. Museus d'Esplugues, carrer de l'Església 38, Esplugues de Llobregat.

dotze van arribar la fada bona i ventafocs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Àlex Vendrell!